0: Llegeix llentrisca.
1: Deriva flor, del ferrierenc Damià Roger, és un poemari extraordinari, la seva millor obra fins ara. El poemari és una reflexió al voltant de la mirada com a acte creatiu. Com aquesta, s'entaula en les coses petites, en el detall, per revelar-hi allò que separa l'endins del de fora. Una celebració de l'acte de crear i de les coses quotidianes. Escrita en versos de mètrica catalana, amb exquisidesa en el tractament de la paraula i amb la recerca de l'expressió justa i nova per esdevenir una nova realitat.

He trobat la plegueta on fa no sé quants anys un fill de la cucula va començar un poema. Només havia escrit aquest dodecasíl·laba. He pogut suposar per la cal·ligrafia que no era el primer cop que escrivia aquell vers. Llavors m'he demanat que què volia dir-me, que per què repetia un pic i un altre pic aquella ratxa trista, tan òrfana de tot. Perquè sincerament no en tenc ni puta idea. Quan tingui un poc de temps provaré d'acabar amb l'haver dit. Faré un poema que parli d'enyorança, del temps que haurà passat i de les coses entre aquell vers i els altres, de veus que s'han marcit. D'això anirà el poema quan el sàpiga escriure. Per ara, l'he estotjat dins el mateix calaix per quan em torni a lleure. La finestra era oberta i m'ha semblat que feia molt d'anys que feia fosca.

0: Sonora, quarta temporada. Memòria oral de Ferreries.
1: I doncs seguim amb aquest Sonora a Ferreries i estem amb en Pere a Les Moll, que és nascut el 1937 i ens explicarà un poc la seva història. Hola, Pere, com estàs?
2: Jo molt bé, de moment.
1: I doncs que duri.
2: Sobretot.
1: És nascut a Ferreries?
2: Sí.
1: Quin és el teu primer record que te ve en ment ara, de quan
2: Ferreries
1: eres petit?
2: Ferreries de tota la vida. El primer record és les primeres cases que vam estar, que estàvem a casa de posadors, que diguéssim, gent del poble que tingués casa pròpia. Vilans no n'hi havia massa, la majoria de cases eren de pagesos, i la gent del poble vivíem de posadors, li deien posadors, perquè estàvem a una casa que era propietat d'un pagès, per exemple, i aquell pagès reservava una part de sa casa. Per quan venien els dissabtes o els diumenges venien a missa o per les festes de Nadal, vull dir que... I això els hi donen posadors. I els primers records que tenc és d'aquestes cases. Vaig estar a una, dues, tres cases diferents de posadors. A la primera tenc un poc de record de sàvia que hi va morir quan jo tenia 3 anys. Llavors mos vam mudar, això era el carrer de Gafabré, el carrer Nou que dèiem, i llavors vam estar a una altra casa que li deien la posada del Gendà. La primera era la posada de Santa Cecília, la segona la posada del Gendà, i la tercera que vam estar va ser la posada de Son Olives.
1: A què es dedicaven a ton pare i ta mare?
2: Sabater, mon pare era sabater de tota la vida. Les dones en aquella època eren la dona de la casa. No fèiem feina. Ajudava mon pare a la banqueta, això sí. A cosir i tot això. Quan teníem feina de... feina nova, que diguéssim, perquè quan no tenien feina de la fàbrica es dedicaven a fer dobs i a fer sabates per gent particular. A barques i bueno, coses així.
1: Però ton pare era un sabater que era autònom, diguéssim. O...
2: Sí, sí, sí, sí, sabater de tota la vida. Sí, sí.
1: Feia arreglos i també feia sabates.
2: Arreglos i després, quan hi havia feina a la fàbrica, feien feina de la fàbrica. Feien xinar-les, li donen aquell temps, em sembla, i coses així.
1: I recordes el taller de ton pare? Quines eines tenia i quin olor feia?
2: Aquest taller era una banqueta. Era una tauleta baixeta, quadrada. Davall hi havia escociol. Davall hi havia escociol. I la banqueta estava dividida en quadrats que hi havia diferents tipus de tatxetes, que diguéssim. Hi havia xinxes, puntes més llargues, puntes més curtes, i les eines, totes les eines allà damunt. Els cerols, els fils, tot això. L'olor de cerol, per exemple, i l'olor de la sola que la posaven en remull, també són olors que te queden.
1: Què feies tu? Anaves a veure'l? Recordes ajudar-lo qualque vegada?
2: Sí, sí, sí, sí. Molt prest, en els 10 anys o 11 també ajudava, si havia res a cosir. Ja, només de veure-ho ja havies après a cosir, per exemple. O fer fils. La primera feina que feien els fiats que anaven de mosso a cap un sabater era fer fils. Era preparar els fils amb el cerol i... Sí.
1: I te donava una paga, ton pare?
2: No. No, no, no, no. N'hi havia molt pocs de dobles en aquella època, molt pocs. I bé, jo el primer record que tinc és una d'aquesta segona casa que vam estar, la posada del Gendà, que mon pare fa feina baix a la cotxeria. Baix hi havia cotxeria i estables. I el pagès el diumenge, quan venia, emprava la cotxeria per posar-hi el carretó, la galera, i l'estable per els machos, els cavalls que m'anaven, no? I després empraven ells la sala de davant i una alcova, deixaven per ells, i un menjador. I jo el primer record que tinc és que me van dur els Reis, me van dur una vela, molt petita, una vela d'aquestes, un tricicle, que jo voltava dins la cotxeria, estès que mon pare i mon mare fan feina. És el primer record que tinc.
1: Com eren els Reis en aquella època?
2: Els Reis en aquella època venien els dies de Reis de matí. Posaven la sabata a la finestra i posaven... Arribaven els dies dels Reis de matí. Quan m'ho aixecàvem, ja amb molta il·lusió.
1: Com us explicaven que eren els Reis, els pares vostres o els avis?
2: No explicaven res. Vindran els Reis i posant-se el sabat allà i els Reis vindran i... No. No, no.
1: Recordes els avis teus?
2: Sí, sí. Bueno, els paterns, sí. Els materns, no, perquè s'havia de... L'àvia matern, l'avi matern va morir, ja no el vaig conèixer, va morir que ma mare era molt jove i l'àvia materna va morir que jo tenia 3 anys. Vull dir que apenas tinc un record. Llavors es pater sí, perquè es van morir quan jo ja era casat.
1: I a què es, es dedicava?
2: Sabater, també. L'avi... A la família de mon pare li deien a cas Pericàs, perquè l'avi era Perico, mon pare era Perico, jo era Pere, els besavis havien estat Peres, vull dir, érem una generació de Peres, molt de Peres. I li deien a cas Pericàs.
1: Tens fills,
2: tu? I tenien una àvia...
1: Tu tens un fill que es diu Pere, també.
2: I jo també tinc un fill que és Pere i dos nets Peres. Teníem una àvia... que era l'àvia de mon pare, que era la dona d'un avi, i li deien l'àvia Perica. I era Joana de nom. I li deien l'àvia Perica. De tant, sí.
1: I tu, de jove o de petitó, vas anar a escola?
2: Sí, jo vaig anar a escola fins als 13 anys. Fins als 14, me penso. 13-14 anys.
1: Com era l'escola?
2: Unitària. Escola unitària. Allà hi havia els que tenien 2 anys més que jo i que en tenien 2 menys, per cas, no? Hi havia 2 aules. Bueno, allà, primer, els fiats anàvem a cases monges, també, fins que fèiem la primera comunió. A cases monges apreníem castellà, ratllant castellà un poc, les primeres lletres, vamos, naturalment, i els primers contes. I el catecisme. Sobretot apreníem el catecisme per fer la primera comunió. Quan havíem fet la primera comunió, passàvem, els fiats, passàvem tots a l'Escola Nacional. Les fiates, moltes quedaven a aquestes monges, molt poques passaven a l'Escola Nacional.
1: Què era l'Escola Nacional?
2: L'Escola Nacional és aquí on ara hi ha geriàtric, i hi havia dues aules per tot el poble i dues per al lotes. El que de les dues del lotes, me penso que només n'empraven una, perquè no hi havia gaire lotes. I bé, això era l'escola, vull dir, darrere hi havia un pati, sortíem a jugar en el pati, es matí antes d'entrar cantàvem Màscara al Sol, ens feien formar i tot, tipus militar, i després començava l'escola.
1: I els professors com eren?
2: Els professors eren mestres d'escola joves i n'hi havia un de major, un senyor de València que havia quedat després de la guerra, i els altres eren mestres que havien acabat de la carrera. Va venir un de Ciutadella, va fer 2 anys. Llavors, quan faltava un mestre d'escola, hi havia un capellà en el poble que li agradava molt, era Mascaró, de la família dels Mascarons de les Sabates, que era un obsessiu de l'ensenyament, i aquell suplia els mestres. Quan un dia hi havia un mestre d'escola que no hi era, o una temporada que no hi havia mestre d'escola, el senyor Jaume Mascaró aquest mos fa de mestre. Vamos.
1: I tens un bon record de qualque mestre que vas tenir?
2: Sí, de qualcun sí, de qualcun molt flac.
1: Què creus que vas aprendre?
2: Bueno, jo vaig aprendre el bàsic, que diguéssim. Teníem una enciclopèdia d'aquestes de so, que allà hi era tot, un bon llibre. Tienes el primer, segon, primer grau i segon grau, tot en castellà. I, bueno, més o manco, regla de tres, fins a l'arrel quadrada vam arribar a trop. I després, bueno, com que fem diverses assignatures, aritmètica, gramàtica, geometria, geografia, història...
1: I els mestres xerraven en castellà o xerraven en menorquí?
2: Xerraven en menorquí, però la classe tot era en castellà. Si fes dictats, l'escriptura era tot en castellà.
1: I a casa, de normal, tothom xerrava...
2: A casa tothom ratllava menorquí.
1: Ratllava menorquí.
2: Sí, clar, i tant.
1: I en el carrer?
2: Sí, sí, en el carrer també. Castellans no n'hi havia, encara aquella època.
1: I després, quan acabes l'escola, què decideixes fer o què te fan fer des de casa teva?
2: Quan acabes l'escola, faig de sabater amb un pare i va ser l'època que van començar, la primera feina que vaig fer jo va ser anar a la cimentera i ajudaven en el químic. Hi havia un químic de molt que analitzava les pedres de la cimentera per si eren bones, quina zona era millor o l'altra perquè aquelles pedres donessin un bon ciment. I jo ajudava en el químic a fer a picar pedres allà amb el morter i cosetes d'aquestes. Vaig tenir la primera velo i en la velo anava i venia de cimentera a Ferreries, ja venia, els 20 dies venia a cercar el dinar del químic, anava al casino, per cert, i anava a cercar el dinar del químic, li dues dinar, i bueno, això va ser la primera feina, però és que devia fer un any, no ho sé.
1: No fèieu calç?
2: Com?
1: Calç en fèieu o no?
2: No, la cimentera només van fer ciment. Els calç el fan els calciners, que ho fan més de muntar la mitjana, que és allà on hi ha la pedra viva, que fa la calça, pedra calissa, que diguéssim. No?
1: I amb el cimenter, fins quan fas feina?
2: No, el cimenter em vaig fer un any només. Llavors vaig fer de sabater, vaig anar ensenyant-me de sabater, de feina bona d'home, que diguéssim. Anàvem al migjorn, un grup de joves, ensenyant-nos de fer feina bona, que li deien en aquell temps. Que feina bona era un sabater que feia un parell de sabates. En Bastia era un bon sabater. I al migjorn hi havia dos centres o tres que feien feina per fàbriques de l'or. I jo recordo que vaig anar a un particular, un sabater molt bo, i allà vaig començar a aprendre de fer sabata bona. I mon pare em va dir, si aprens de fer la feina bona de sabates, la feina bona d'home, no te faltarà la feina mai. Però al cap de dos anys, quan ja en Boni sabia, la feina d'home bona va començar a acabar. Perquè abans van començar a dur sabata més barat ja, no sé, de prebont, i els sabaters de feina bona també van acabar.
1: Mira tu.
2: Sí,
1: però
2: sí.
1: Així vas com estudiar de sabater, i què passa després d'aquesta crisi? Que...
2: Després d'aquesta crisi, quan ja es va acabar, que diguéssim, la feina de sabater, vaig fer de bisuter, havíem posat una bisuteria a Ferreries i vaig anar a fer feina a la bisuteria fins que em vaig casar, fins que després vaig començar la feina a la base dels americans. Qui de Déu fuig, de bades corre.
1: Com vas conèixer la teva pare?
2: En el carrer Nou, en el passeig.
1: Te'n recordes de com va ser?
2: Sí, que me'n record, clar. Sí, sí.
1: Pots explicar un poc com eren els carrers? Què feia la gent?
2: Els carrers eren de... Bueno, primer de tot dic que els carrers eren de terra. No estaven asfaltats. I el carrer Nou era el carrer central del poble, que diguéssim, el pulmó del poble. I allà és allà on ens trobàvem, els joves, i quan sortíem de missa, estava tot molt enfocat en la religió, ferreries sobretot, molt. De fiat havíem estat niños reparadores, de joves havíem estat aspirants, després joves d'Acció Catòlica, quan ens vam casar ja érem homes d'Acció Catòlica, vull dir que estava tot molt basat en la religió, ferreries. I entenem. Ai, no, sóc del passeig. El passeig era el que esperàvem tota la setmana, durant la setmana esperàvem l'estona del passeig des diumenge, que era l'estona que ens trobàvem, els amics, els grups d'amics i els grups d'amigues. Els al·lots ens passejàvem junts, anàvem dos o tres darrere dues o tres al·lotes, fins que un ens decidíem d'anar a acompanyar aquesta o aquella altra. I acompanyar era posat al costat d'ella, i si notaves que li agradava que hi anessis, continuaves i anaves ratllant i començaves una amistat. I si no, prets d'elles giraven o es posaven enmig o se n'anaven i tal.
1: I això qui creus que us explicava com funcionava? O eren entre els mateixos amics que...
2: Això era espontani tot. Tot això sortia espontani. Era l'única manera de relacionar-nos.
1: A què jugàveu els al·lots en aquella època?
2: Els al·lots jugàvem molt a Merville, molt. I un poc a xaranga, molt poc, perquè la xaranga hi jugava més les fiotes. Molt a Merville, fer córrer cèrcol, amagar, molt a jugar a amagar, a libre, molt de córrer, de jugar a amagar, jugar a libre, eren tots jocs forts.
1: Com és libre?
2: Libre és que n'hi havia del grup, n'hi havia dos que hi paraven, per exemple, i si en tocaven un ja el duen en es, com a presoner, que diguéssim, i aquells es anaven donant la mà. Però des que corrien, des que no paraven, si en podien tocar un des que estava format, el deixava lliure, i li del libre. Que tens el joc dels llibres, i el joc d'amagar era un qui parava, comptava fins a 20, però en per cas, des que comptava fins a 20, els altres s'amagaven. Mm-hmm. Al mateix carrer o...
1: I tothom tenia cèrcol o era una cosa que es compartia?
2: Quasi tothom en tenia. No sé com ni sé com, però... Arcs i fletxes també fèiem, que agafàvem la grassa de seix dels carros i la remolcàvem en terra i amb allò fèiem un pilot i allò feia de fletxa.
1: Baldufes, també? No?
2: Baldufes, molt de baldufa, sí.
1: I qualque mal i feta que fèieu, els joves?
2: No en fèiem gaire, no. No.
1: Qualque anècdota d'aquella època?
2: De qualque mal i feta... Sí, anar a fer pastellet, això sí. Anar a fer pastellet a les cases, molestar sobretot a les persones que sabíem que s'enfadarien molt, això sí.
1: I com era això? Com us organitzàveu?
2: Era passar pel carrer a poc a poc i quan arribàvem a la casa, que allà on volien anar a molestar, els hi tocàvem, li tocàvem el teclí, clac, clac, clac, clac. I anàvem, fugíem a corrents. I la xalada era veure si aquella dona sortia. Oh, malcriats que sou! I ara es van dir molestar, no sé què. Això era.
1: A vosaltres us han fet pastellet?
2: A ca nostra? Però és que sí. Però és que sí que m'ho feien, també. Em fan quasi per tot, de pastellats, sí, molt.
1: Sí, era quasi una cosa com carinyosa, no? A vegades, també.
2: Hi ha una anècdota molt bona que me la contava mon pare en aquesta. Era un home que vivia tot sol i en aquest home, un home d'aquesta molt de geni, molt maleït, i cada vegada sortia, fotia un esbalot contra els lots. I va dir, no és que t'arriu un jo un dia del lot d'aquests. I va pujar dalt, es porxo, les cases eren unifamiliars, va pujar dalt es porxo, va agafar un cantó i com va sentir que li feien pastellet, va empènyer el cantó i va dir, ala, ja és mort. Dius, pensava que havia mort qualcú. I ja havien afinat en aquesta casa de posar-li un cordó, no sé com ho havien fet, perquè ja sabien que ell tenia males intencions.
1: Aquest era maleït.
2: Aquest era maleït de debò. Diu, qui amb el lot s'escolga, com pixat s'aixeca. L'època de festejar era molt quadrada, com tot, que també hi havia només uns dies. Bueno, primer havien de demanar entrada. Havien de demanar entrada al sogre. I això, per
1: explica
2: joves,
1: com va ser això. Com
2: per
1: va ser
2: joves d'aquests que no havíem ratllat mai, que jo crec que no havia ratllat mai amb el meu descasino, me va suposar una muntanya molt grossa. Però un dissabte de cap vespre, abans que arribat la gent en el casino, ja havíem quedat en la xisca que jo aquell dia demanaria entrada, i vaig entrar de mec allà al casino i fent-ho meu darrer taulell, tot sol, i jo li vaig dir, no sé, molt poques paraules, i son pare diu, bueno, però per supòs que tindreu seny, que no fareu butxeries, que vos portareu bé, sí, no passi pena, i ja me vaig escabullir, ja em vaig ficar dins la cuina, que hi havia ella que m'esperava, i l'altra germana que ja festejava, la germana major.
1: I a partir d'allà?
2: I a partir d'allà anàvem a festejar els dimecres, els dissabtes de cap vespre i els diumenges de cap vespre. Després fins els dimecres no mos tornàvem a veure.
1: A què te dedicaves quan us vau casar?
2: A quan me vaig casar me dedicava a la bisuteria. No, quan me van casar, la bisuteria.
1: I com eren les fàbriques de bisuteria?
2: La fàbrica de bisuteria era una fàbrica que no era molt gran, però que ho feien tot, que diguéssim, no? Començaven una peça, la començaven fins que l'acabaven. I la majoria eren dones que feien les feines de tall, punxuradores i talladores, i després hi havia cinc o sis homes, un que estampava, dos mecànics, un que s'encarregava dels banys, ho feien tot. I després hi havia polidores també, les dones que polien. Era una fàbrica que va muntar un de ferreries, juntament amb gent de Ciutadella que tenien experiència de bisuters, vamos, sí.
1: Quin tipus de peces
2: fèieu? I allò va durar bastants d'anys mateix.
1: Quin tipus de peces fèieu?
2: Fèiem pulseres, broches, coses així. I després se pintaven, se donaven un bany durat, se pintaven. Traiem feines carrer també. Jo normalment m'encarregava de preparar les màquines petites punxuradores, talladores, de treure també feines carrer, de repartir feines carrer. Teníem soldadores també. Fa molta pulsera i molt de broche. Tot el llautó, després triuraven un pany d'or i pintaven de negre com si fos, que li diuen això, or...
1: Sí, or negre o or cremat.
2: No sé què li diuen, me'n recordo.
1: I en aquesta època, que, com era la vida social en el poble? Ja canviava? La gent, hi havia esport, la gent sortia més?
2: En aquesta època encara estava molt igual de quan érem els lots, quasi bé. Nosaltres, fins que ens vam casar, havia baratat molt poc, encara. Va ser arrel dels anys 60, quan comença la carretera de Cala Caldana i la de la Bassa, que comencen a venir forasters a fer feina, i és després quan comença a baratar moltes a fer l'economia del poble.
1: I eres o anaves en el camp de futbol o participaves en qualque activitat de les festes o de l'església?
2: Del camp de futbol, jo de port no em vaig fer, no em vaig arribar a fer, no vaig arribar a jugar a futbol perquè de petit, jugant a futbol, me van rompre una cama. Bueno, rompre una cama, se me va trencar un os. I llavors, que degut a això, devia agafar por la pilota i no hi vaig jugar això. Però vaig ser època que va començar a haver-hi futbol, que diguéssim, i el bàsquet també comença després. Que per cert, en Camps, amb una d'en Toni Camps, el cronista del poble, com diu en una de les seves cròniques, que l'únic que no li havia agradat era que els jóvenes jugadors hi van algo indecentes, perquè duen una camiseta esport i mostraven tots els braços i part del pit.
1: Quan se fa la bassa, què passa a Ferreries? Què succeeix? Quin ambient es respira a Ferreries?
2: Un ambient molt de molt terrenau. Un ambient de molt de comentari, i què passarà i què no passarà, i si fan això i què hi faran estona que és per aquí dalt. I, vull dir, va haver molt de comentaris. Llavors molta gent que va sortir a veure les màquines, perquè encara no havien vist màquines grosses que arribaven a un pi i el fotien baix, per exemple. Perquè se va ser la marina de la torre, que li deien un temps, era una marina que jo me'n recordo haver anat al ladi a caçar perdigots just a prop de Ferreries. Vull dir que era una cosa molt... I clar, va ser un esglai molt gros per la gent, després començava a venir americans d'aquests grossos, gruixats i panxuts i que ratllaven un altre idioma i tot això. Va ser un impacte fort per el poble.
1: Un impacte, anava a dir.
2: Sí, sí, sí.
1: Quina relació has tingut tu amb la bassa?
2: Jo, mira, després, com que venien a menjar en els casinos, jo els migdies, quan sortia de la fàbrica de la bisuteria, solia quedar en el casino ajudant-los l'estona del dinar. Ens ajudava a servir les taules, el restaurant i tal. Bueno, hi vaig fer amistat, vam començar a fer amistat. A més, vam tenir gent de feina, de quan muntaven la bassa, que diguéssim, de quan vam fer la carretera, que també van estaven en el casino. Perquè darrere van tenir d'alca nostra. Teníem un pis, en fi, com a dos pisos, i un dels dos pisos hi havia un parell d'habitacions i ens allogàvem. I vam tenir molta relació amb la gent de les obres, que diguéssim. I jo me vaig ser bastant amic amb el secretari de l'empresa, que diguéssim, que muntava la base. I quan van tenir la base ja a punt d'obrir, l'any... quin era?
1: 60 i pico, no?
2: L'any 65. Mm-hmm. Nosaltres ens vam casar el 63, el 65. En Jesús aquest, me'n record d'ell, encara el nom, me va proposar diu, vamos a buscar gente para trabajar en la cocina. ¿Qué te interesaría? Dic, puñetes, dic, yo tengo un trabajo fijo, ayudo aquí también. Dic, no sé si me convé, perquè dic, tinc una feina fixa, dic, no. Dic que guanyaria. I com va dir el que havia de guanyar, no hi vaig pensar ni dos dies. vaig desdir la feina a la bisuteria i vaig començar la feina en, com a ajudant de cuina.
1: Què menjaven els americans?
2: Menjaven carn, sobretot. Molta carn. I, bueno, una cuina molt completa perquè també cada dia hi havia... Bueno, primer carles berenaven cada dia d'ous i bacon. Això cada dia. Berenaven d'ous i bacon. I pancakes. Pancakes. Llavors, el dinar, hi havia dos tipus de carn cada dia. Un puré de patates, verdures, sopa i ensalades. I el sopar, quasi bé el mateix, no? Diguéssim, no? Un altre tipus de carn, hamburgueses sempre, perritos calientes sempre, perquè quan no hi havia una cosa que no els agradava, si no els agradava el menú del dia, demanaven hamburgueses o perritos calientes. Vull dir que això...
1: Tu ho havies vist mai, en allò?
2: Jo no ho havia vist mai, no hi havia mai ni això, ni moltes coses que vaig veure allà dalt.
1: Que vas veure? Que te ve en el cap?
2: Va ben escap el primer dia que vam anar vestits de blanc, perquè ens van donar, me sembla que eren 4 o 6 equipos de roba blanca, camions i calçons i gorros. Això ens ho van donar el primer dia. I quasi cada dia ens baratàvem la roba. I teníem un cuiner, el primer cuiner que hi va haver, perquè érem 4 ajudants de cuina, 2 cuiners espanyols i 2 cuiners americans per 25 persones. Eren 25 americans, més o manco. I hi havia el cuiner aquest negre que com vam sortir tots vestits de blanc, era un home molt xistós, bueno, i va començar, ah, mamma mia, sé que... I mos va treure un caramull de revistes de Playboy. I nosaltres, ningú d'estats, havia vist una dona despoada. Mai.
1: Quants anys tenies?
2: Aquí en tenia, quants en tenia? 28. Sí, ja estàvem casats, havia 2 anys que érem casats. I bueno, això.
1: I la música? Vau sentir música allà dalt?
2: La música, molta música, sí. Sí, sí.
1: He sentit dir que tenien una discoteca.
2: Allà hi havia una discoteca, hi havia discos, hi havia discos de totes, folk i de tot.
1: I tot eren homos?
2: Molt de country. Tot van ser homos fins hi van fer, quan ja hi havia 10 o 12 anys, que hi érem allà dalt, o estava de més i tot. Van venir dones. Però poques. Després havia de venir una dona comandant. Eren tinents o capitans els que quedaven de comandants allà dalt i van haver de dividir els dormitoris, els barracks. Es van haver de dividir un tros i feliç van fer una entrada de fort del carrer perquè tots entraven per el mateix lloc, però una volta que hi havia dones vam haver d'obrir una portalada de fora i les dones entraven per un altre lloc. Normalment hi havia 3 dones, sempre. Després ja, a partir d'aquella època.
1: Com és que deixes la feina o acabes la feina a la bassa?
2: Acabes la feina quan els americans se'n van. Arriba un moment que ja la bassa és obsoleta i decideixen tancar.
1: I què fas tu en aquell moment?
2: Ja me faltaven 2 anys per 60, en tenia 58, i dic, m'hagués arribat al manco en els 60, m'hagués pogut passar. I després, en aquell moment, el que faig és m'asseguro a la llibreria i faig 2 anys de feina a la llibreria fins als 60, i després en els 60 me jubilo. Perquè mon pare s'havia mort en 65. I jo dic, si jo ara tinc que pagar 5 anys i me passa com mon pare, serà molt de pagar això per no cobrar res. I dic que disfrutador, i en els 60 me vaig jubilar. Me van descomptar un 40% de la paga, però com que jo havia acabat amb una bona nòmina allà dalt,

0: botigues de comestibles. Botigues de comestibles tenien plegates que els hi donen un temps, que són les llibretes, llapisos, gomes i maquinetes, poca cosa més. El llibre d'escola, no sé de per on venia. I amb un amic que ens agradaven tots dos els llibres i que ell fa feina de mecànic amb un, era un amic que era pagès però ja va estudiar de mecànic i feia de mecànic amb un i anava i venia amb un mobilet d'aquests els dissabtes, els diumenges. Fa setmana molt i els dissabtes, els diumenges venia a Ferreries i van ratllar de posar una llibreria. Diu, jo podria dur material d'una llibreria de molt, que conec, o dues, i començaríem a dur llibres. I material de per l'escola, no? I revistes, i diaris. No hi havia res de tot això. Bé, hi havia una llibreria antiga molt, d'un home que tenia col·leccions de Sanya Gray, i que tenc que dir jo, llibres d'aventures i coses així. Però tenia molt poca cosa. I va ser quan ens vam decidir a posar la llibreria aquesta Ferreries. Vam anar, vam pensar que el millor puesto era el carrer Forat, era un puesto bastant cèntric. Era una entrada petitoneta i a la banda hi havia un quartet més o manco, pel que havien de mestre per començar, prou gros.
1: Recordes els primers llibres que dius, no? Com que no són els llibres que la gent esperava que duguéssiu? Quins són els primers llibres que apostau com a llibreria? Recordes un poc quin tipus de llibres dúieu?
0: Van passar bastant de temps d'això, perquè primer van començar amb els llibres que la gent us demanava. I la gent el que demanava en aquella època encara era una època més remenament religiosa, encara demanaven llibres religiosos. Encara la missa encara era llatí i la gent s'enduen un missal a missa. I el primer que van vendre van ser missals d'aquests, després un llibre per dar lot a joves íntimes de Camino, que tenc que dir jo, el drama de Jesús.
1: El llibre aquest d'Íntimes, per a què era o de què anava?
0: Un llibre d'espiritualitat per als lotes. I, bueno, i el drama de Jesús, el camí, en Camino, de qui era? Aquell. Bé, no me'n recordo.
1: És igual. I poc en poc, què passa en la llibreria?
0: I poc en poc anàvem coneguent editorials i venen ja les editorials de Barcelona. Es té el Hogar del Libro, es de Editorial Claret, i a poc ja començàvem a dur una narrativa i això.
1: Hi ha qualque llibre que recordis que va triomfar moltíssim a la primera època de la llibreria?
0: No. No. No, així no.
1: I quin ambient es viu al voltant de la llibreria, la primera llibreria del poble?
0: Bueno, la gent ho va agafar molt bé perquè era una cosa que faltava molt. La gent que volien comprar un llibre molt, anaven a la llibreria catòlica. I per cert, que quan nosaltres vam posar la llibreria, la gent deien, posen una llibreria catòlica. Posen una llibreria catòlica. Perquè el que coneixien és la llibreria catòlica de molt. I, bueno, arrel després d'això van començar a dur llibres, van començar a dur revistes, van començar a dur El Hogar de la Moda, per exemple. Sí, hi havia Sola, van començar a dur. Ens van començar a dur directes, després, amb els anys ja va sortir la distribuïdora i tal. Però, en principi, duem els llibres de les revistes directes i fan devolució cada setmana.
1: Quins altres negocis o botigues hi havia al voltant de la llibreria, en el carrer de la llibreria?
0: A cada carrer hi havia dues botigues de comestibles, a cada carrer. Llavors, el carrer nostre, allà teníem la llibreria nostra,

0: Al més amunt n'hi havia una i un poc més avall n'hi havia una altra.
1: Te'n recordes com es deien?
0: Com?
1: Com es deien?
0: Li deien a Cantemo, una li deien a Cantemo, l'altra li deien a Can Niceto, una altra li deien a Cana Canaleta, una altra li deien a Cana, Cana Maria, no sé què era aquella dona de Cana Maria Temo, també, no sé.
1: I a vosaltres com us deien?
0: Nosaltres mos deien la llibreria, ja, des d'un principi. No, dic una mentida. Com que l'amic meu era xoc, jo era Pere, i li van posar Frape, llibreria Frape. Francis, Francesc i Pere. Frape. I per cert que en el perico nostre, fins l'altre dia, encara li deien Frape.
1: Què vol dir en perico nostre?
0: En el fill meu, li deien Frape. Amics seus, sí, amics.
1: Pues nom antic de la llibreria.
0: Sí. Una cosa molt curiosa és que quan vam posar la llibreria encara no hi havia bolis. I el company aquest, que era bastant manites ell, va aprendre, no sé de per on, de per mò, a carregar bolis. I venien una tinta molt espessa, i ell tenia una maquineta, l'altre dia fins li vaig demanar, dic, que la devies fer, la maquineta aquella de carregar bolis? I es fotia els dits negres de tinta, per pagar una tinta que després no se llevava, ni... I nosaltres vam començar. I després, quan va els primers bolis que van dur comercials, van ser Vic, i la gent venia a comprar un Vic, i després, quan havien emprat el Vic, molt duen que li carregàssim. Volien que li carregàssim el Vic. I van dir, no, s'ha descarregat, s'ha acabat.
1: I a tu ara com te coneixen, de nom?
0: Jo, en Pere de la llibreria, trop. No va tort en el que el seu sembla.
1: I a Ferreries, ara ja quan ja heu estat més grans i tot, com heu vist els canvis els darrers 30 anys? O sigui, com ha canviat el poble?
0: Una barbaritat. Sempre deien que nosaltres hem viscut tres vides i tres mons. I és ben bé perquè, bueno, més... Primer, la vida de família era molt, molt diferent de lo que és ara. Encara era... Nosaltres en vam viure tota l'època aquesta. Nosaltres encara vam tenir els pares en nosaltres fins que es van morir. Vam tenir la mare d'en Xisca quan va quedar viuda. I després els meus pares, com que jo no tinc germans, i també quan van acabar la vida laboral, que no tenien casa tampoc, perquè aquí està aquí, es cuento, que la majoria de la gent no tenia casa. I van venir estar nosaltres darrers anys, van viure nosaltres. Això és el que més ha canviat, me sembla jo.
1: Com era la vida en comunitat?
0: La vida de comunitat era molt vida de família, vivien moltes els aconteixements de cada família, se vivien molt intensament i no ho sé.
1: Celebràveu els aniversaris, les festes, us trobàveu?
0: Sí, sí.
1: Quin era la vostra família un dia assenyalat, per exemple? Què fèieu un dia assenyalat? Com ho celebràveu?
0: Un dia assenyalat era quan fèiem un menjar especial i convidàvem la gent de més a prop, que diguéssim, de la família.
1: Quin tipus de menjar cuinàveu?
0: És molt típic d'aquell temps. Per Nadal, per exemple, fèiem sopa de la reina, molt celebrada, sempre. I per Pasqua, sobretot, formatjades. Jo me'n record d'aquella època. Aquí és una anècdota, això també. Mon pare fa de sabater i barber. Els dissabtes i els diumenges fa de barber. Les barberies durant la setmana estaven tancades totes. I els barbers, els dissabtes, cap vespre, obrien i fan feina fins que n'hi havia. fins que s'acabaven els clients, i llavors l'endemà de matí tornaven a obrir i feien feina fins que acabaven, fins al migdia.
1: D'on t'ho va aprendre a fer de barber?
0: Com?
1: D'on t'ho va aprendre a fer de barber?
0: Ell ho va aprendre d'un concurs seu que no tenia fills i era el padrí seu, i quan es va jubilar li va deixar la barberia per ell. I ell va aprendre a fer de barber amb el conco aquest seu, i després jo també em vaig aprendre, i vull dir que... Doncs el meu pare feia de barber i va fer un contracte amb dos pagesos, perquè hi havia molta connexió de pagesos, de pagès i es vilà, que diguéssim, no? I els hitava els cabells i els afeitava cada setmana els afeitava i els hitava els cabells una vegada en barber, es posen per cas. I al cap de l'any li donava un bé per Pasco. Però això ho feien entre dos, o sigui, ell donaven un bé cada dos anys per tenir s'afeitat i estat de cabells dos anys per donar un bé. I mon pare tenia un bé cada any, que diguéssim. I es bé que, clar, es bé... per Pasco era la gran celebració. Cuixa de bes forn i fer formatjades. Me'n recordo que li deia a ma mare quantes n'han de fer enguany. No ho sé, però fem moltes. I feien un caramull de formatjades, se guardaven no sé com i menjaven formatjades fins que n'hi havia.
1: Com eren les cuines en aquella època?
0: Les cuines eren de ferro. Totes les cases hi havia una cuina de ferro, que era el foc i el forn, i a part un fogonet de carbó. Això és el primer foc que jo he vist. No, dic mentida, perquè el primer foc que he vist és una foganya, un arracó de la cuina. Això era Calavi. Que meva no, em van tenir de foganya d'aquesta. Calavi i Pericàs, sí. Calavi i Pericàs van tenir foganya d'aquesta. Llavors, de la cuina de ferro va venir el petroli. Una pudor de petroli immens. Després va venir el petroli i després del petroli ja va venir el gas, el butà.
1: El butà. I quan fèieu les formatjades aquestes, evidentment, nevera no n'hi havia.
0: No n'hi havia, per això dic, no sé com. Ens posaven dins la llanterna, que li deien. La llanterna era un caixó que tenien penjat a qualque puesto fresc, forrat de tela de mosquitera, i allà dins ho guardaven.
1: Això és de llanterna.
0: Això és de llanterna. I et solia posar un puesto fresc, diguéssim, que tingués fresca.
1: Teníeu animals a casa?
0: Porc. Quasi totes les cases tenien porc, i aquí tenia un trosset de pati i unes quantes gallines. O fins i tot, que una tia meva, una germana de ma mare, tenien conills. I mataven qualque coní i quan la dona anava de part, mataven una gallina. Això normalment, sí.
1: Per què creus que ho feien? O era celebració?
0: Perquè tenien la creença que el brou de gallina reforçava molt i tal. Sí.
1: Molt interessant tot això. En tu no ho hem pogut xerrar gaire, però tot el tros aquest de l'ambient de les cases i de com es vivia aquest ambient és molt interessant. Supos que també s'intercanviava, no? Qui tenia conills donava un conill, donava nous, no? Anaven fent un poc, cada ufa un poc el que...
0: Sí, sí, sí, sí. Després hi havia el tema dels arissons, l'època dels arissons, jo tenia un conco, que aquesta casa, que aquesta germana de ma mare, el concocat era un home que feia d'arader i tenien un canet de cas petits, un canet arissoner li deien, i anaven a caçar arissons, i els arissons se tancaven davall un sendero que és un sedàs gros, i ell se sent tota la paciència del món, un tamboret, com que el vegi dins el pati, i agafava un garrotet prim d'aquests, però flexible, de so i obrien, alçaven el sedàs gros que tenien els edissons presoners allà davall, i quan l'edissó començava a sortir, ell agafava el garrotet i li dava un cop sec damunt el nas, se mataven així en els edissons. Me'n record molt, fan un plos com que fos un fiat, l'edissó de quan fan un grinyol molt
1: fort. Per menjar, però? O...
0: I després se'ls menjaven, clar, ens apelaven i se'ls menjaven.
1: Com es cuinava un edissó?
0: Un edissó amb una estufa d'un pot de sofrit i això. Sí, boníssim. Era molt bo, era una carn molt, molt fina. L'edissó.
1: Sí que m'agradaria que comentis paraules que recordis dels avis o dels pares, o paraules que tu recordis de jove, que siguin molt característiques o anècdotes o gloses, tabada. No sé.
0: Com que no volien dir ni punyeta, ni putes, ni coses d'aquestes, perquè eren paraulotes, i fins i tot en el bisbe li deien el bisbe d'esporc, li deien birbe, perquè no semblàs a bisbe, que digués, no?
1: Birbe.
0: Però més que res, el que més curiós tal vegada són les paraules que deien, per no dir punyeta, d'en raquetre, per exemple, o rabanyeta, o... que tinc que dir jo, paraules aixines, que no... o bagassa, mira, aquí bagassa ja és prou, però a aquella època no li deien amb el sentit que té. Bagassero, en el lot, que era tremendo, que era un poc pillo, li deien bagassero. És un bagassero, una bagassera. Aquestes paraules sí que me'n record molt.
1: I res, moltes gràcies, Pere. El Les, tens el nom en menorquí.
0: El nom en menorquí, llinatge també.
1: Llinatge en menorquí.
0: I per cert que vaig pensar, ja que el canviada m'havia devorat Arles, perquè som originaris, els arlesos de la ciutat francesa Arles.
1: Ah, d'Arles. De...
0: Eh? El primer Arles de Menorca surt d'allà.
1: Ah, mira, que curiós, no ho
0: sabia. Qui va ser Bel·la de Ferreries i estava a Vinitrum.
1: No sé si t'ho haguessin acceptat, tant de canvi.
0: Arles crec que ja no. Però soldat sí. Qui, per cert, com me van operar, com me van operar, del cor fa 6 anys. I jo pensava, no ho havia de dir que som al·les, perquè se liaven d'una manera, no l'havia oído nunca, i esto que és, i com se pronuncia, i tal. Bueno, un bordell, quasi tothom, però bueno, van arribar a salvar.
1: Idò, Pere, Les i Moll, moltes gràcies per compartir aquesta memòria i que molta gent pugui recordar i recordar un poc en el seu redol els seus records i compartir la memòria col·lectiva d'una Menorca que ja no existeix, però sí que la tenim encara dins el cap.
0: Sí, i tant. No, bon, sobretot la gent major, sí.
1: Moltes gràcies, Pere.
0: No digueu mal del dia fins que acabat no sia.
2: Sonora, quarta temporada. Memòria oral de Ferreries.
3: Lletra Ferits, un nou bloc de cantautors de Menorca a les zones de Ràdio Far.
4: Sortida del vol d'Aerolínies Menorquines rumb a Menorca. Senyores i senyors passatgers, embarquin urgentment per la porta nombre 1. Recordin, nombre 1. Aquesta és la darrera cridada per al senyor Miquel Mariano. Senyor Miquel Mariano. Mariano. Mariano. Passatger d'Aerolínies Menorquines amb destinació Menorca.
5: Right on, let's fly. Come on, everybody. Let's fly.

Hola, amics i amigues de Ràdio Far. Ja podeu escoltar la ràdio en línia directament des dels vostres dispositius. En cas de tenir un dispositiu Android, vos podeu baixar l'aplicació de Ràdio Far. Sempre que voldreu, podreu escoltar la millor música menorquina i els millors programes culturals amb segell menorquí. Cultivam la cultura. Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.

0: Lletraferits, un nou bloc de cantautors de Menorca a les zones de Ràdio Far.
1: Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.
0: Ressona.
2: Entre Sineu i Sant Joan s'alça el Puig de Reig en forma de pa de sucre. La gent diu que de dins hi ha un tresor i que per treure'l han de donar tres voltes en el puig amb un glob d'oli verge dins la boca en punt de mitjanit. Si n'hi hagués cap que acabàs de donar la tercera volta, tot d'una li sortiria un bou amb una candela encesa damunt cada banya. I tot corrents s'enfonyaria dins una cova i per endins, i per endins, i per endins. Pitjant-li darrere, el bou no s'aturaria fins a un caramull d'una cosa negra. El bou hi treballaria, li caurien les candeles i pegaria en foc en allò negre. Faria un traferest i tomaria un caramull de dobbes de vint d'escomo d'un formiguer gros. Són molts qui ho han provat de donar aquestes tres voltes en el puig amb so glob d'oli verge dins la boca. Però, abans d'acabar la darrera volta, l'oli se les ha escapat, o perquè han fet oi, o perquè han sopegat, o perquè els ha vengut xinglot o qualsevol altra cosa. I bona nit, tresor.
0: Ressona, el podcast transfronterer impulsat per Ràdio Far, podcast.cat, Ràdio Intermitent i Ràdio Arrels. Ja pots escoltar el capítol sencer a Ràdio Far, Ràdio Intermitent, Ràdio Arrels i podcast.cat.
3: Mon pare era una persona que li interessava molt en de dir la cultura, sense ser una persona culta, sabia llegir i escriure, això sí, però li agradava tot, molt. I cançons i històries d'aquestes, i bueno, i el fandango l'han hagut de conèixer per força, perquè a part de Ciutadella, nosaltres, tenc que dir, que en aquest moment també vam enviar una persona des migjorn a Ciutadella a que prengués el bolero seu, perquè nosaltres...
4: Una espia, vam... era una espia.
3: Bueno, no, sabíem per què era, perquè... En vez de ser un dia, va arribar a ser dos dies i nosaltres quedàvem curts de balls, no tenien gaire cosa i vam anar cercant. Després vam tenir una filla dels senyors de Vini Codrellet, el lloc que està de vora Sossí, que estudiava a Palma, magisteri. L'hivern se dedicava a aprendre balls mallorquins i l'estiu, com que venien a passar el loquí a Vini Codrellet, me'ls ensenyaven altres.
4: Feu intercanvi.
3: Sí, ella venia a posta per ensenyar-nos. I nosaltres així anàvem afegint balls perquè no fos sempre ballar el mateix.
4: Exacte.
3: Perquè dos dies cada setmana representava saber moltes coses.

Sonora, el podcast de memòria oral dels pobles de Menorca. Pots recuperar tots els capítols al web radiofarmenorca.com.

0: Bon dia.
1: Bon dia.
2: Tot es dia, bon dia.
1: I alegria.
3: Tot es dia.
0: L'altre dia vaig veure un tuit que posava en bon valencià, bon dia tot el dia. I dic, veus, en bon valencià, en bon català, en bon maonès, bueno, com vulgueu.
2: A Lleida ho diuen molt, eh? Bon dia tot el dia.
0: Ja,
2: ja és molt, és com una frase feta quasi.
0: Sí, sí, no, és que de fet ho és, és perquè ho és tot el dia. Tot el dia és bon
1: tot
0: dia.
1: Tot és bon dia, amb tu, que... sí, sí.
0: Exacte, a més sempre ha de ser bo, perquè si no és bo ja no mos agrada. Sí, no, i sí. Hem de lluitar perquè sigui un bon dia.
2: No hem de dir bones tardes, no. Això no. Això no es diu, això no es diu.
1: Bones tardes, bona nit.
0: Es diu a Espanya, a Madrid.
2: Enguany estem aprenent unes coses tan pràctiques.
0: Pues sí.
2: No, com us dus, com
0: mira,
2: us dus avui?
0: Avui aprendrem per poder anar una mica de viatge pel tot el món, aquest, sense fer un poc espadans, perquè tothom té un amic pedant que un dia se'n va de vacances i te diu, m'he anat a London.
4: London Calling.
0: I dius, molt bé. Però,
2: com va anar per London?
0: Com va anar per London?
1: Com va per London?
0: Ai, és molt bé, saps? No, va.
1: Quina ràbia.
0: Exacte, deixem de... Diguem les coses pel seu nom, clares i en català.
2: A veure, una peculada a vegades.
0: Exacte. Sí. No m'ho facis dir, perquè sí. Però sí, nosaltres sabem que les coses no van així i quan hi ha una tradició amb els exotopònims de traduir-los, els de traduïm, els noms de lloc que són això, els exotopònims els de traduïm sempre, d'acord? Sempre que hi hagi aquesta tradició. Si reiem en català, per tant, els de traduïm en es català, perquè clar, hi ha gent que se'n va a London, però després hi ha aquesta xerranda que s'han anat a Londres, hòstia, tampoc, saps?
1: També es va.
2: Entre poc i massa, la mesura passa.
0: I no, clar, què hem de fer? M'ho anem a Londres, d'acord? Londres.
4: Londres. Londres.
0: Ben pronunciat, en català és Londres, d'acord? Perquè comença això, comença a ser una nova tendència a traduir topònims en el castellà directament, saps?
1: Vale, serà difícil, però ho concluirà.
0: Sí, clar, mira, també a Portugal hi ha una ciutat que es diu Porto.
1: Porto?
0: Porto. Porto.
1: Porto. Ah, vale, Porto.
0: En català sabeu com se diu?
1: Com es diu?
4: Porto.
0: Porto.
1: Porto.
0: Porto.
1: Ah, vale.
0: I en castellà sabeu com se diu?
4: Porto.
1: Porto.
2: O Porto.
0: I com li diu la majoria de penya? Oporto. No, avam.
2: Anem a dir-ho com els portuguesos, tu.
0: Exacte, no? Com els portuguesos, com nosaltres.
1: Com diguin sí, sí.
0: Exacte.
2: No es produeix la contrària, és per coherència.
0: No, clar. És que de fet, l'única o aquesta inicial que la posen és en castellà. És a dir, no té...
2: O, que bonito, Oporto.
1: Oporto.
0: Clar, jo suposo que deu ser... Oporto, no?
1: Porto.
0: Perquè clar, és a dir, ja poses l'article davant, o portuguès, no? I clar, no, però no hi és. És a dir, aquesta O no l'han de dir, d'acord? I això, a vegades, us mereixem el que us passa, Oporto, no?
2: Ara,
0: saps?
2: quan qualcú d'un altre us digui Londres o Oporto, li deim, exotopònim.
1: Exotopònim.
0: Exotopònim. Aquest exotopònim està molt mal pronunciat.
1: Hombre.
2: Com es diu?
0: Aquest exotopònim està molt mal pronunciat.
2: No, directament jo li diria exotopònim. Ets un exotopònim.
0: Com a insult també cola bastant bé, no?
2: Ah, sona bé.
0: Xec,
2: no
0: diu exotopònim.
2: No dius res i ho dius tot.
4: Catallufa.
0: Després, així que segueixi aquesta línia en tenim més, eh? Així és que som futboleros amb aquesta U tan necessària i de tradició castellana de futbolero.
1: Futbolero?
0: Futbolero. Els futboleros, clar, tenim clar també que hi ha una ciutat d'Itàlia que és Milano.
1: Milano,
0: que per l'equip de futbol el més llorejat d'allà és el Milan, que ja tenen el nom en anglès.
1: El Milan, clar.
0: El Milan té el nom en anglès.
1: No és el Milan.
0: Exacte.
2: Jo tinc una pregunta, eh? Has dit lliurejat?
0: Lliurejat?
2: Com has dit? És l'equip de futbol més...
0: Ah, llurejat.
2: Llurejat.
1: Llurejat.
0: De llor.
2: De llor, de llorer. Llurejat. No?
0: Exacte.
1: Llurejat.
2: Entes lliure, he dit, hòstia,
0: no,
2: lliurejat.
0: No, són lliures a Milà, són italians.
1: No són lliures, són italians.
2: Els italians no poden ser lliures mai.
1: És a dir, Leon Milan, perquè és amb
0: anglès. Amb anglès, clar, antigament els equips de futbol es havien posat noms anglesos, però i el Milan, clar, aquí va ser en Franco que va prohibir noms que no fossin d'equips de futbol que no fossin en castellà. Però hi havia molts de noms que eren en anglès.
1: I com
0: és? L'Atlètic de Bilbao continua sent Atlètic en anglès.
1: Atlètic de Bilbao.
0: Però se l'han de tornar a normalitzar quan en Franco es va morir, perquè havia estat Atlético de Bilbao una temporada.
1: Correcte. Com es diu? Com s'ha de dir? Milan.
0: No, Milan, Milan, va ser que en castellà que han fet tranquil·lament, no, ells normalitzen els noms i deien el Milan, perquè ja és Milan, però en català és Milà.
1: El Milà.
4: Com sa goma, no?
0: Exacte, com sa goma d'esborrar.
1: Milà, com sa planta de reciclatge.
0: Exacte, ben igual, exactament igual.
4: Va, com més coses.
1: Com la Mercedes, salt de transports.
0: Després també hem d'anar molt alerta amb els topònims a l'hora d'escriure'ls dos, perquè n'hi ha que els deim bé però no els escrivim bé. Què tenen en comú Romania i Hongria? A part d'una democràcia una mica xines.
2: Romania i Hongria.
1: I rimen.
0: Que s'escriuen amb bo. Romania i Hongria.
1: Uau.
0: D'acord?
2: Wow. És a dir, que fan Saó de Porto i anem a posar-la a Romania i Hongria.
0: Exacte, ho pronunciem bé, perquè com que ja sabeu que les nostres tòniques quan tornen a Tuna se pronuncien ús, és a dir, no hi ha cap pega. Romania, Hongria.
1: Exacte. Avui estava fent el cafè, pensava, les tòniques que tornen a Tuna. Què passa? Vols dir el mòbil tot el dia i jo estic pensant en aquestes coses.
0: Espera,
2: això m'agrada millor. Això m'agraden les paraules esdrújoles.
0: Les os que quan tornen, que quan són àtones se pronuncien u. En català oriental. Que a vegades jo m'aperta.
2: En Pedro es llega al matí i pensa...
1: I pensa en...
2: Quan les os àtones...
1: Pensa un poc en sis, i posa les os àtones. Ja està.
0: I bé, després tenim més casos. L'Havana, per exemple, s'escriu amb V baixa en català. En castellà no s'escriu amb V alta, en català no, i s'apostrofa. Sí. Que amb això també, a vegades, aquí ja no són exos, els topònims aquests, però aquí també tenim problemes a vegades a l'hora d'escriure els noms amb article. D'acord? Perquè si escric que venc des Castell o vaig a Mercadal, no apostrofam, no posam majúscules, venc D-E-S, des Castell, i vaig a Es Mercadal, A-S.
2: A-S.
0: Tal qual.
2: I però això no ho va mostrar ningú. En aquell moment, vaig a Es Mercadal, no ho assimila.
0: No.
2: Posa a Es Mercadal.
0: I hi ha molts dubtes, exacte, i sa E majúscula. No.
2: Sa E majúscula només a principi de frase o nom propi.
0: Exacte.
2: Per favor, ja està bé.
1: Vale, ja, hombre.
0: Gràcies, Cristina.
2: Es pot escriure A-S.
4: Aquí és tot en minúscula, en Mercadal.
0: Després, un altre total...
1: Toma!
2: I Fornell sempre majúscula.
1: Sempre majúscula, totes.
2: Ara, això no sé com seria, no sé com seria, però el que fan els catalans quan volen semblar que són d'aquí i diuen, me'n vaig a els Fornells.
1: Com el diuen?
0: Sí, no, tu vés posant articles salats allà on no toca,
2: allà on no toca.
0: I seràs un autèntic barceloní de Fornells.
2: Vas que ara.
1: A Samaó.
2: Segueix, Xise, perdona.
1: Vaig a Samaó, no.
2: Vinga, home. M'ho han despistat altre, en Seu Atuna.
0: No, un altre topònim especial, per exemple, és la capital d'Holanda, que és la Haia, que diu, s'hauria d'apostrofar, i no s'apostrofa, és una de les excepcions que no s'apostrofen. D'acord?
1: Mai.
0: L'Haia no s'apostrofa, d'acord?
1: En billetina.
0: Després també tenim...
1: L'Haia en billetina.
0: Exacte, en billetina. També tenim uns altres topònims que també ens duen una mica així, sobretot perquè canvien l'accent. És el cafè, és d'Etiòpia, no d'Etiòpia.
1: Etiòpia.
4: Etiòpia, sento
2: obert a
0: Saó. Exacte, a Saó, perquè és esdrújula, que t'agraden les esdrújules.
2: M'encanten.
0: Etiòpia.
1: M'encanten.
0: Qui també ens canvia l'accent és Marràqueix. Marràqueix, no Marràqueix. Anem a Marràqueix, d'acord? I el Tibet.
1: I si no, no hi anem, tampoc per fer falta que anem.
0: El Tibet i l'Himàlaia, també. També és esdrújula. Himàlaia.
1: I
0: Tibet, no, Tibet és aguda. Tibet, no Tibet.
1: Tibet.
0: Aquell va fer la pel·li en el Tibet, però no, és en el Tibet.
1: I
0: una altra ciutat europea és Helsinki. Helsinki. D'acord? Helsinki.
1: Sí que la fem així,
0: però Helsinki.
1: Helsinki és quan tu amala, que tothom diu tu amala, i és tu amala. És esdrúixola també.
2: Posa-li un accent.
4: Reivindica.
1: No, però hi ha un accent que valgui.
2: A veure, torna a pronunciar.
1: Helsinki i tu amala. Són dos vocals el mateix, que es diu diptong, no? Encara me'n record. I és esdrúixola. Sí, però no hi ha accents perquè a Finlàndia no posen accents, no són com els balears. Gràcies.
2: Ja veus que...
1: És que tu amb la finlandès també, que sols, eh? A veure, Ja està, perdona, sí, sí.
0: És Tuomala dels ponts de Finlàndia.
1: Tuomala.
4: Tuomala.
0: Tuomala.
1: No els ponts de Finlàndia, no. No sé com els ponts de Finlàndia, t'ho cercaré.
0: Res. Al·lots.
3: Bolívar.
0: Malàisia i no Malàsia, m'accenta sa, Malàisia.
1: Malàisia.
0: Malàisia.
1: Amb llatines, i llatines també?
0: Sí, Malàisia. Llatina.
1: Vale.
0: Després, una endièresi, que aquesta darrerament és més famoseta, Ucraïna. No Ucrània, sí, és que la guerra d'Ucrània, que Ucrània, que Ucrània. Ucraïna.
2: Aquesta la vam aprendre a dir l'any passat.
0: Ucraïna. No he volgut entrar amb el Kiev o el Kiev, perquè aquí també aquí hi ha més complicacions. Però Ucraïna m'ho ha de quedar ben clar. Igual que Belarús, d'acord? Que ets l'únic estat que no ha renegat mai de la URSS. Belarús. D'acord?
1: Dades que me demolles, tu.
0: Exacte.
1: Vale. Belarús. Belarús.
0: Sí. I res, vale. Recordeu que Ítaca també és esdrújula.
4: Ítaca.
0: I res, Israel la genocina i Palestina és un estat.
2: Què has dit?
1: Molt bé, sí, sí.
0: Res.
1: Hi ha coses que ha dit, així, sense més, sense pensar.
0: Exacte, xerrant d'estats, pues, ja està tot dit.
2: I quina música escoltam ara?
0: Si vos agrada el peix, de l'Alguer.
2: Vinga, idò, si vos agrada el peix i si no, també.

0: Porquejades!
1: Arriba la quarta temporada de Porquejades, el podcast més animal de Ràdio Far. Escolta el capítol sencer al web radiofarmenorca.com.

0: tothom ha fet sa creu i és el que som preciós. Em dutxaré, demostraré, sumar-te per totes les feines. Que sigui un cas perdut no vol dir res, sempre molt bé ses eines.
1: Radio Far. Sa ràdio cultural de Menorca.

pujant, partirem d'aquí uns instants, revisors amb la bon tio, de molta barba i amb somriu. Serem tres comptant un moix, ara pugen Peter Toix. D'aquí un any el mataran, a casa seu ha disparat, però ell està tranquil, fumant herba molt.

finestra estic mirant, veig un gran bosc de pins gegants. El revisor em diu són alts per protegir a tots els malalts. Aquest gran llac es diu memòria i té una gota per història. Si mires bé veuràs gent cercant la sort del seu moment. Ara dormir que s'ha fet tard, tot el que tinc per jo m'ho guard. Demà serà un bon dia o no, jo de moment tens la cançó. Quan arriba m'intentaré recordar lo bon o lo dolent, perquè es fot

0: Mira Llentrisca.
1: Instruccions per caminar un camí, de la fotògrafa Maria Sainz, parteix d'un dels elements més identitaris de Menorca, el camí de cavalls, i aborda les transformacions d'un ecosistema fràgil que tracta de resistir les agressions contemporànies, preservant la memòria i el patrimoni paisatgístic de l'illa.

de festejar. Ho nego a Britxella i quan tornava cap a casa, prop de Sant Roc, s'ha trobat el llangardaix de Lucky Fire Autostop.

hippie. No sabia si era de Reus o de Terrassa, però ella de recuerdo li ha donat una fugassa.

la Ràdio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Ràdio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Ràdio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Ràdio Far.

0: Ràdio Far fa camí cap al seu 7è aniversari. Coneix a les nostres col·laboradores i col·laboradors a través del nostre anecdotari.
1: La meva primera presa de contacte amb el món de la ràdio, la meva primera gravació, va ser després d'un sopar. Havia quedat a sopar amb en Christian, un dels responsables de Radio Far, i quan vam acabar de menjar me va dir: "Tio, li fotem ara mateix, o ara o mai." Aixines que vam anar al nostre petit estudi de gravació i mos vam posar a comentar el que ratllaríem en aquest primer programa inaugural. Havíem fet unes copetes i es vi li donaven els nostres comentaris enginy, sarcasme, gràcia. Semblava que faríem un programa. Però quan en Christian va dir "gravam", el meu cap es va posar més blanc que sa calç i apenas vaig poder articular paraula. En el final vam treure aquest inici de Radio Far i afortunadament amb els anys he anat xinuxant-ho, millorant. Visca sa ràdio i escoltau Radio Far.

s'han remugat. Faig-nos favor de callar, li diu sa sogra. I ella va començar a cridar.

Hola, Radio Farer. Sabies que el nostre arxiu musical està format íntegrament per música menorquina? De tots els temps i de tot tipus. Escolta-la en el 102.4 o directament des del teu dispositiu a radiofarmenorca.com.

Hola, Radio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Radio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Radio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Radio Fars.

trobat vicis i frivolitats. Entre fum, rostres rebels, musenam combinant.

0: Netejar-se les mans és una pràctica sanitària molt eficaç. Ara pot semblar evident, però va requerir milers d'anys d'existència humana prèvia.
1: Època de muda. Capítol 36. Més llenya.

0: De fet, els britànics ja feia temps que eren a Menorca i que empraven el nou camí d'en Kane quan un metge nòrdic, observador i metòdic, que atenia les dones en els parcs, va anar comprovant d'una gran diferència en la bona evolució posterior si abans es feia net les mans. El metge va ser fortament criticat pels seus col·legues, per motius evidents. Si no netejar-se les mans era causa de perill important per als pacients, això assenyalava molts professionals de la medicina com a potencialment culpables de la mala evolució posterior que havien patit moltes parteres. Potser per motius similars, Donald Trump, en la seva croada irresponsable, està desmantellant els observatoris científics que mesuren el canvi climàtic.
1: Springfield, they're eating the dogs, the people that came in, they're eating the cats.
0: Perquè tenir veus que adverteixen amb dades i estadístiques, amb tendències i probabilitats matemàtiques, dels efectes de la crema constant de combustibles fòssils, assenyala la indústria energètica amb una responsabilitat de magnitud planetària. Negar la realitat, idò, forma part a vegades del comportament humà, com a manera d'evadir problemàtiques que en generen incomoditats importants. I la societat actual, immersa en inseguretats i amenaces d'envergadura, rep constants incentius per inhibir-se dels reptes, per refugiar-se a l'entorn personal i, d'aquesta manera, no sentir la temptació de voler entendre l'origen del problema i identificar-ne els causants. Hi ha moments que sembla que, en aquest sentit, estem tornant a l'edat medieval, aquell temps on els pobles europeus van travessar un desert de foscor de divers mil anys, on l'analfabetisme social i la precarietat de les condicions de vida eren un adob idoni per a la manipulació d'una població que es movia per creences i no per evidències. Es tracta d'una onada que també arriba a terres menorquines. Aquí, potser, confitades encara més amb una pàtina del surrealisme del cinema americà. Al nostre context, la resposta institucional al problema de la pressió turística sembla aquella escena dels germans Marx on desballesten el tren i el van cremant per fer que la locomotora vagi a més velocitat. Efectivament, segons les estadístiques de maig i juny de l'aeroport, han estat dos mesos de rècord històric de visitants. No sabem on anem, però hi anem ràpids. I davant d'això, el Consell Insular ha fet pública la seva proposta al respecte. En qüestió de massificació turística, el plantejament oficial és augmentar les places turístiques que es poden construir a Menorca. Se n'afegirien 23.860 a les d'havers 84.000 actuals. O sigui, incrementar-ne quasi un 30% més. Com és lògic, aquest increment de places turístiques requerirà també de més mà d'obra, que, si pot, vendrà a instal·lar-se amb la família. Voldrà dir més població resident, més habitatges, més aigua, més energia, més residus, més vehicles, més aparcaments. La locomotora a tota velocitat, mentre anem cremant trossos de Menorca. Exhaurint aqüífers, trinxant territori, perdent renda per càpita comparada i provocant la degradació d'algunes zones turístiques ja desgastades.
1: Necesitamos madera! Traem madera!
0: Tot amb l'esperança que la gent no miri més enllà d'una legislatura. Imaginem per un moment la Menorca de 2035. La planificació territorial és com la sanitat. que anar-hi amb les mans netes, o les conseqüències posteriors poden ser irreversibles.

Tot seguit escoltarem un tema de Rudimentari, del disc Mala herba sempre creix, publicat el 2026 per la discogràfica Guspira Records.

acabament de l'època dels primers talaiòtics. Amb molta cura examinen les restes humanes que hi han trobat. Aquí hi ha diverses classes d'ossos, cranis i mandíbules. Les restes es fotografien amb un sistema de tres dimensions que permetrà conèixer més detalls de la vida i la mort d'aquests avantpassats.

0: Hola, Radio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Radio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Radio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Radio Far.
1: D'aquesta màquina infernal, anem a tota velocitat, ben vestit.
0: Emblanquinar ha estat tradicionalment una feina femenina associada a les feines domèstiques de la llar, tant al camp com al poble. Aquesta era una tasca més que les dones havien de fer a casa seva, de la mateixa manera que també era una feina femenina anar a comprar i vendre la calç.
2: Si fer calç era feina d'homes, emprar sa calç per fer morters i revestiments era feina d'homes, sa feina d'encalar era una feina femenina. Una més de les feines domèstiques que tenien assignades les dones, pel manteniment i la bona cura de les cases. És a dir, les dones havien de fregar, garnar, cuinar, donar de menjar als animals, bé, feien un munt de feina, fer spa, fent la roba manualment i també encalar les cases. I si no hi arribaven, s'enfilaven dalt una escala o amb un palo. Era una feina pròpiament femenina. Per això que en aquell temps, en temps antics, les dones més humils s'allogaven a altres dones, a altres cases, per anar a encalar. I així s'atraien un sobresou que pues, ajudava a l'economia familiar. I que era una feina de dones.
0: A continuació, escoltem els testimonis de Cisc Enric, filla de pagesos, Maria Cardona, filla d'emblanquinadora, i Pep Taverner, emblanquinador d'ofici.
3: I en aquell temps, els homes, nada de les feines de casa no en fan ni una.
4: I ma mare anava a fer feina d'emblancar en mig poble de Ferreries i mig terme de llocs, també. N'hi havia dues o tres de Ferreries, però ma mare era llesta i n'hi havia aquí. Bueno, era molt dimoni. Ma mare tota sola, sí, no, tots que donava el seu aire, sí.
3: Jo no sé, en el poble supos que hi havia emblanquinadores. Emblanquinadores, no emblanquinadors.
0: La calcinera, el podcast de la història oral de la calça a Menorca. Ja disponible a radiofarmenorca.com.

naixement. Al cementiri del sud-oest hi ha tombes de pobres, hi ha tombes de pobres. Al cementiri del sud-oest hi ha les tombes dels homes de diners. Quan la terra els ha colgat, diuen ens hem equivocat, veuen aquell que han espernit, que ara porta el mateix vestit. No hi valen recomanacions, junts els amos amb els peons, dins de la terra barrejats, fan malves ben agermanats. Al cementiri del sud-oest hi ha tombes

0: aneu tots esborronats, és-me perdut si mig baldats a punt de deixar la vida. Al cementiri del sud-oest hi ha tombes de pobres, hi ha tombes de pobres. Al cementiri del sud-oest hi ha les tombes dels homes de diners. Al cementiri del sud-oest hi van els pobres, hi van els pobres. Al cementiri del sud-oest hi van els pobres i els homes de diners.
1: Hola, amics i amigues de Ràdio Far. Ja podeu escoltar la ràdio en línia directament des dels vostres dispositius. En cas de tenir un dispositiu Android, vos podeu baixar l'aplicació de Ràdio Far. Sempre que voldreu, podreu escoltar la millor música menorquina i els millors programes culturals amb segell menorquí. Cultivam la cultura. Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.

0: Lletraferits, un nou bloc de cantautors de Menorca a les zones de Ràdio Far.
1: Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca. Far.

0: Mira Llentrisca.
1: Bar Infanta, del fotògraf Lluís Real, s'introdueix a l'interior de la vida del mític bar Maonès, lloc de resistència contra la gentrificació, per recordar-nos la importància del fet col·lectiu, que l'apropament a les persones és una de les coses més vitals que tenim a l'abast i que compartir ens atansa a viure amb més riquesa i bellesa.

paraules vaig trobar. Me'n vaig, espera, un dia més, espera. Me'n vaig, espera, un dia més, espera. Me'n vaig, espera, un dia més.

0: Benvolgudes i benvolguts oients de Ràdio Far. Estem aquí en el programa especial del Festival Maquetes i per arrencar heu sentit aquesta cançó en directe de Leon Manso, Llorenç Marquès. I en aquest especial hem enllaçat amb el programa Càpsules d'Art presentat per en Cristòfol Pons, que entrevistava l'investigador, l'historiador de l'art, en Jaume Reus, amb un estudi que va fer sobre l'art i la cultura a Menorca, que podeu recuperar en el podcast de Càpsules d'Art. I avui hem començat amb aquesta cançó, amb en Llorenç, per celebrar el Dia Mundial de la Ràdio. No sé si això és molt habitual. Benvingut, Llorenç.
1: Hola, com estàs?
2: Per això no, eh? No m'ho sol passar.
0: Ha estat un inici trencador. M'ho sap greu que hem enganxat el programa just en el final de les càpsules, però teníem oients esperant i havíem de començar de qualque manera i m'ho ha semblat que aquesta manera era la més polida, no? Amb aquesta cançó que cada vegada que la sentim amb aquesta primera vegada i crec que és una de les teves cançons predilectes.
1: Totalment, sí. És una d'aquelles
0: cançons que... Atreca't en el micro.
1: Així? Més?
0: Mel.
1: Sí, és una d'aquelles cançons que moltes vegades quan li dono voltes, quina faré? Sempre passo, 7.200. Dic, ja està. A vegades no la faig, en faig una altra, però és una cançó especial per això també, per la manera que la vaig escriure, i és una cançó que el procés que vaig tenir que fer per fer-la, el té molt clar dins el cap encara, i això me fa que se me fa així com a molt familiar, tocar aquesta cançó en concret.
0: I aquesta cançó, i que també forma part del llibre Tot està escrit, i un poc avui també te volien convidar, perquè és el Festival Maquetes, per segona vegada participes en aquest festival, que celebrava a Mercadal, l'anterior va ser increïble poder participar en el festival, que vinguessis a tocar i a Fornells, que va ser increïble, el concert.
1: Que en Pedro Magirés.
0: Això és un...
1: Directe, això va ser indescriptiblement descriptible per això. Me va encantar. Vull dir, me va fer una il·lusió. Va ser tot molt... La veritat és que va ser un vespre fantàstic. I a més d'aquests vespres que... Bueno, que recordes, que recordaré sempre. Sí, sí.
0: I bé, jo com que soc part implicada, a vegades és complicat. Te va de demanar-te segons quines coses, no? Però en el Festival Maquetes participaràs fent una presentació... concert i del poemari, el teu primer poemari, tot està escrit, editat per Llentrisca Edicions, que nosaltres tenim bastanta part de culpa, tant jo com en Xec, que el tenim per aquí, per aquesta publicació, i que l'altre dia en Xec, la presentació a Ferreries, explicava com va anar, no? Nosaltres te vam veure fent una col·laboració amb en Joan Miquel Oliver, i al final pues, tenim tot està escrit, poemes de Llorenç Marquès i el pròleg d'en Joan Miquel Oliver. No? I ara estàs en el principi de la promoció del llibre i quines sensacions tens? Què te diu la gent sobre el llibre?
1: La veritat és que bueno, són sensacions molt bones. La veritat és que he anat rebent missatges de molta gent que m'ha fet sentir que... Un que m'ha agradat molt va ser una persona que m'ha mirat i m'ha dit m'ha agradat, m'he sorprès. M'he sorprès. I va fer aquells silencis entre paraules, saps? Com que a vegades passa, potser podia tenir una idea concreta de lo que allà podia arribaria a llegir o sentir quan estigués davant el llibre i sentit una grata sorpresa, no? I aquestes sensacions són d'aquestes bones per jo. I aquesta sensació que tinc, que la gent li arriba, encara m'hi falta que segur que, bueno, espero que passi, que és un moment, per exemple, és quan ja té recorregut aquella persona, notes que ja l'ha pogut llegir, l'ha pogut pair, té curiositat i té aquella impressió de que l'afectant, no? I pogués tenir aquell punt d'algú que ja ha madurat dins ell el llibre, no? I que te fa sentir, el llibre m'ha fet sentir aquestes coses, no? Ara, de moment, és aquell punt de que molta gent me fa sentir que està content de tenir el llibre, que li fa companyia. De fet, l'altre dia també va passar una persona que me deia... el tinc... I dic-me, que el tinc damunt la tauleta de nit entre dos llibres ara mateix. Vull dir, m'hi falta un llibre i després ves teu. partir d'aquí després ja vindré i te demanaré que me'l firmis, si cal, saps? I això em va semblar fantàstic, també. Sé que està esperant damunt d'aquella tauleta, no? I que hi haurà un moment que aquella persona li està cercant el seu moment per dedicar-li i que després, quan t'ho hagi fet, després vindrà i me dirà que li firmi, no? Així que, com podeu veure, anècdotes també que, i coses, sensacions positives que m'han donat, que gràcies a vosaltres puc sentir, realment, perquè així, ho dic, que éreu part de culpa, jo trobo que sou tota la culpa.
0: Bueno, la responsabilitat...
1: Però, no sé, la veritat és que per això va ser com... Màgia.
0: Bueno, estem contents que formi part un poc de la teva trajectòria, que l'hem seguida des de fa molt d'anys. Crec que el primer concert que vam fer aquí on som ara, que ara estem aquí en el nostre espai de ràdio a la Casa d'Artistes, que és el centre de creació, i me'n recordo just quan van començar el centre de creació que te van convidar a fer un concert aquí dalt, de la formatgeria.
1: I tant.
0: I va ser molt especial. La formatgeria és un lloc que sona ben especial, té un reverb ben curiós, un reverb formatger, no sé com, però tothom que ha vingut a cantar aquí dalt s'ha sentit molt bé,
1: Totalment, mira, jo recordo, Cristian, de fet, que quan estàvem mirant algunes parts del llibre, d'idees que teníem, vaig dur un tracklist que tenia apuntat un paper, el tracklist d'aquell vespre. Me recordo que havia començat amb una versió de Pearl Jam, de Lone Road, saps? Però aquell vespre m'havia fet il·lusió començar així. I recordo aquell concert també com molt especial. O sigui, hi ha llocs que tenen un tipus d'ambient, no? Se genera una energia concreta que fa que destaquin damunt altres, no? I si hi ha altres que aquí teniu... N'hem de fer un altre.
0: Idò, ara prest en toca un. I del llibre, m'agradaria que expliquessis en els oients de Radio Far com va ser el procés de creació, en el sentit, us vas passar els textos, com va ser la selecció? Explica un poc com va ser el procés.
1: Mira, jo... abans de dir lo de sa màgia, i és un poc així, jo podria dir pràcticament literalment, feia anys que dins la carpeta, moltes d'aquests escrits, o tots de fet, surten d'aquesta carpeta, i a mesura que he anat pues fent concerts, fent treballs discogràfics, no? que fins ara són tres, no? Clar, algunes d'aquestes lletres, d'aquests escrits, havien passat a formar part d'una cosa oficial, que la gent podia escoltar, però molts altres no. I jo me sentia com en deute amb aquestes lletres, no? I pensava sempre, no sé què faré, que me pos a fer coses així, en plan, peix coses a YouTube, ho trec així de manera ràpida, que tinguin, no sé, una finalitat totes aquestes lletres, totes aquestes cançons. I quan vosaltres me vau fer aquesta proposta, va ser com obrir la carpeta i dir-li a totes aquests crits, ei, ho hem aconseguit, tot et sortireu, tranquil·les, no fan falta cap més disc de moment. De moment estarem un llibre algunes i altres ja anirem fent, De fet, algunes almenys estarem un disc nou, però bueno, ja ho veurem, anem a veure com ho fem, no? Vull dir, el procés, i després em va venir la idea aquesta de l'espai de temps, no? De com a vegades s'ha d'enfrontar-me a una història, quan tenc que crear una cosa, a vegades depèn molt de com em sent. Vull dir, si estic molt... enamorat, per exemple, el meu registre, vull dir, el que acabaré escrivint, no sé, ho vaig a cercar, no?, d'alguna manera, quan estic emprenyat també passa, saps? Me surt un tipus de lletra, una necessitat d'escriure, i m'ha semblat oportú, d'alguna manera, dividir-ho amb ahir, avui i demà, perquè ahir intentava pensar que era com les coses que ja han passat, les coses que has deixat enrere. Avui com les coses que estàs vivint en aquell moment i demà les coses que queden per viure. Però també pensava que podia ser un poc formar part d'un estat d'ànim, no? Ahir podia ser com la nostàlgia, no? Aquella part que recordes i t'agrada recuperar tant en quant perquè penses que era especial i forma part del passat. Avui aquelles coses que t'acompanyen i te mantenen d'alguna manera dret i bé perquè sos que estàs vivint en aquell moment. I és demà, aquella llibertat des demà. Com que demà serà demà i no saps què passarà, doncs demà pot passar de tot. I a poc a poc, el divertit era que... Va, dit divertit ara, en aquell moment no era tant, era com... Feia les tres llistes, ahir, avui i demà, intentava tenir el mateix nombre de cançons, si podia, I per exemple, un dia m'aixecava i deia com he pogut posar aquesta cançó i si forma part d'això d'avui. Però bueno, és igual, perquè també podia estar endemà. I anava canviant l'ordre de les lletres fins que m'hagin donat compte que ho podia fer infinitament. Vull dir que no, la gràcia estaria amb aturar i deixar-ho d'una manera i mira, i poder-ho explicar perquè així em pugui entendre que estigui en un espai o un altre no és tan important, sinó que la gent en un moment donat pugui interpretar on es col·locarien elles i tot, una vegada ho llegin. Si t'hi semblen cançons més, no sé, que formen part del seu avui, del seu avui, del seu demà.
0: I tu ara quan llegeixes aquests poemes, que perquè la gent ho entengui, és una deconstrucció de les cançons, que algunes de les cançons que hauran sentit, t'identifiques amb el poema o recordes més la cançó? Perquè clar, tu la tens molt interioritzada.
1: Mm. Sí, no, realment mira, quan t'he agafat el llibre i pot llegir, és una experiència nova. Clar, tot i les meves pròpies lletres, és la part divertida i estimulant, per això ha estat que m'has de mirar d'una altra manera. I fins i tot he pogut donar, pensar... Clar, posar-te a llegir les teves pròpies lletres no és un exercici, que normalment... Bueno, sempre que l'he fet per recordar com fer la cançó, perquè la tinc que interpretar en públic, però igual no li donar les voltes fins que no estàs en directe davant del públic i intentes deixar-te endur, fins a aquell moment sí que tornen a entrar dins tu tots aquells pensaments que t'atraquen a el que havies fet en aquell moment. I amb el llibre, en canvi, és automàtic. Fins i tot hi ha algunes que me semblen, en alguns aspectes, com a extrems, no? que tens aquella sensació de dir que pensarà la gent d'aquesta lletra? Pensarà que estic, si tinc que dir que estic tranquil, que no, que estic bé, saps? Vull dir que aquesta intensitat et sé qui he sentit quan he agafat les meves pròpies lletres, no? Vull dir que ha estat una experiència nova per jo, també. I llegir també Catapila, d'en Joan Miquel Oliver, que també m'ha fet pensar molt, no sé, tot.
0: I després el llibre està construït amb aquest ahir, avui i demà, i perquè la gent se faci encara més idea, hi ha tres versions de tres cançons, i de qualque manera tu també estàs dins aquest llibre, perquè a través d'un codi poden accedir i poden descobrir i tu els acompanyes un poc en la lectura. Aquest procés, bueno, aquest moment, bueno, va ser un poc aquesta idea que tenim des de Llentrisca Edicions d'un poc d'innovar i de transformar, i la teva participació dins del llibre, com ho vas viure això? Com pensaves que la gent rebria aquesta teva aparició dins del llibre?
1: Mira, això me va encantar i te diré... Bueno, un dels motius és que record, ja fa anys, que record que vaig comprar com un llibre digital d'en Johnny Cash, Història de la vida d'en Johnny Cash, on interactivament, a mesura que anava llegint el còmic, podia escoltar les seves cançons, saps què vull dir? Vull dir, la cançó de Folsom Prison Blues, tot. I era una experiència que em va semblar molt, molt divertida. Dic, tio, a més que em puc veure que puc seguir aquesta història amb aquells dibuixos, Història d'en Johnny Cash, a més el puc escoltar. Així que em va semblar una idea fantàstica, perquè podia compartir amb la gent també. Es de podia, com... treure del llibre, saps què vull dir? I tornar-los una altra vegada de volta després d'escoltar-ho, no? Era una cosa molt, per jo, molt interessant. Una manera molt... No sé, me va agradar molt la idea. I de fet va ser una cosa molt natural, perquè el que vaig fer és pujar a la meva habitació i pensava, bueno, van que sent, vam... I deia exactament el que sentia en aquell moment i després ho deixava gravar. Vull dir, em deixava endur i cada que la gent ho escolti, pensant que aquesta manera natural, no, d'explicar aquella situació era tan sorpresa com jo, com per ells, si en aquell moment estan llegint el llibre i no s'esperen a arribar a aquell punt, no? I amb alguna persona m'ho ha comentat. M'ha dit, hòstia, que guai això que te pugui escoltar, no? Clar, les lletres, clar... Si no et sentim mai la meva veu, igual no li pots posar veu a les lletres, però en canvi, d'aquesta manera... És com, t'estic acompanyant amb aquest llibre, saps? Vull dir, estem junts aquí, saps? I ells són jo. Vull que m'ha semblat una idea molt bona i que m'ha semblat que li dona un punt més en el llibre, saps? Una bona manera de combinar.
0: El llibre es diu Tot està escrit, però segurament no tot està escrit, hi ha molt per escriure. La gent que es pugui imaginar els llibres a portada, aquest escrit està desapareixent, no? És una portada senzilla, però és una lletra escrita a mà i aquest escrit, la darrera paraula, està desapareixent. Supos que en Llorès Marquès encara té molt per escriure.
1: Tu, bueno, jo espero que sí. És que de fet ara, clar, ara he buidat molt. Ara la carpeta... Bueno, tu, ara agafaran... No sé, suposo que faré... Sí, agafaré una altra carpeta nova i començaré a acumular de nou fins on tot has escrit dos. O, però bueno, la veritat és que es veu que me sent molt més lleuger perquè pens que moltes han trobat una casa on està. I en referència al que he dit del títol, que és contradictori perquè precisament és com moltes vegades me sent jo respecte a... La contradicció me sembla que forma part de Leon Manso també i és aquesta recerca a vegades de descobrir què és el que realment sent, el que dona forma a totes aquestes lletres, saps? Vull dir, és... No sé per què he dit això, però ho he dit. Veus?
0: Fantàstic. No,
1: se me'n va.
0: Idò... Bé, jo trec que hem fet prou ganes de llegir les teves lletres, de llegir les teves cançons de construïdes en poemes, o aquests poemes que hi havia darrere les teves cançons, que hi ha dins aquest llibre fantàstic, que hem editat amb molt de carinyo i que presentaràs dia 24 a les 12 del migdia, 24 de febrer, a les 12 del migdia a Can Àngel, a Mercadal. Serà l'aperitiu o el vermut del festival del Cavespre, de les maquetes en diferents grups, i però volem fer una sorpresa o un regal als nostres oients i donant la possibilitat que mentre duri el programa, si qualcú s'anima i telefona en el 633 59 63 86, s'endurà un Tot està escrit amb aquests moixos que firma,
1: sí.
0: Perquè això ja comença a ser una tradició,
1: sí.
0: Qui hagi anat a qualque presentació de Llure, ara ja s'està especialitzant en crear una firma molt especial i molt única.
1: Sí, és que de fet, si me parles, és que diria, algú que tingui llibre, que n'hi hagi fet un realment... Tant, és que n'he fet alguns que realment m'ha costat mirar-los després. He fet alguns moixos, tu, jo, que mentre te feia, pensava... Tu, Cristian, passa'm una altra còpia del llibre, tio, que t'has recomençat. Estic... Però bueno, ho faig amb molt d'amor i el fet que cada un és únic i és una cosa que m'agrada fer. M'agrada fer com... A lo millor d'escriure es fa més complicat, perquè si has de firmar, pues, pensar una cosa que pensis que pot... Jo som més lent, que ja veus si són lent, que m'he estat anys per tenir-ho tot escrit. Però en tema de dibuix és com, de dibuixar un moix. I sí, anima la gent que enviï a Instagram els seus moixos.
0: Això és molt bona idea. És molt bona. Sí, facin-se... La firma del moix. Jo tinc que... bueno, és plaer de tenir un llibre teu firmat i el moix és fantàstic.
1: És que s'ha quedat bé?
0: Sí, bueno, és que ja, no, però... no és important que quedi bé, sinó
1: no,
0: que sigui un moix únic, no?
1: Totalment,
0: que,
1: sí.
0: Aquí està la gràcia.
1: Totalment.
0: Aquest, I me'n record, ara sí, faré una referència a les porquetjades, que quan començàvem fem telefonades a traïció, i me'n record que te van telefonar en les porquetjades, no sé si era el capítol 1 o 2, que podeu recuperar en el podcast, i te van telefonar i, Llure, què tal, com estàs? I tu vas dir, bé, molt bé, men, que dius sempre, no, men.
1: Sí, no se me'n pot separar.
0: I dius, he tingut un dia avui, no sé què, no, que és que... I dic, ara t'ho explicaré, ara veuràs. I dic, no, és que en Tom Moschetti, que avui li han fet...
1: Sí, totalment real. Sí, que havien, clar, sí, sí, és un moix de protectora i, clar, el van tenir que la castració. I el viatge que va agafar aquell animal. Vull dir, ell mateix se posava en sa nevera i no aturava, no aturava d'intentar atacar sa nevera, mos intentava atacar, no, però no atacar directament amb violència, sinó com... Ens atacàvem la seva imaginació, no sé què veia i no sé què semblava que eren nosaltres. I vaig telefonar al veterinari, la veterinària, i vaig dir, perdona, és que tinc el moix aquí que no atura. O sigui, tinc el moix a les 4 del matí, la Mariona se'n va anar a dormir, mentre jo intentava, jo aquest amb el moix, mentre m'amossegava els cabells i tot, i ens va dir que es havia passat, a lo millor un poc, en sa dosi. Bueno,
2: sí.
1: Bueno, jo vaig pensar també, mira, si t'han de fer això... que almenys que el viatge sigui guapo, saps? Va ser, sí, va ser...
0: Idò, la teva història amb els moixos, hi podem fer una entrevista
1: entenc,
0: part
1: entenc,
0: un dia.
1: Uf, en tinc de molt potents.
0: Història amb els moixos, per això, la firma dels moixos deu tenir qualque
1: sí,
0: cosa a veure.
1: Sí, sí. No ho diré, no contra històries molt llarga, però fort de cafè, bueno, és que me conegui ja sabrà per on vaig. Vaig tenir un moix que era el dimoni. Sí. I el vaig... Sí, el fort de cafè. Sí, sí. Algun videoclip meu el podreu veure tot.
0: Es deia Fora de Cafè, Esmoix.
1: Sí, era blanc. Era totalment blanc. Es deia Fora de Cafè.
0: Era llet.
1: Me'l van regalar.
0: Vale.
1: I a poc, no sé què va passar a l'interior d'aquell animal, però era un moix amb... És que clar, podria contar tantes, és que no vull ni contar ni una perquè són tan intenses totes. Podia, em va atacar, es va posar dues potes, em va perseguir per sa casa.
0: Hòstia.
1: De fet, bueno, una molt bona és que jo m'havien demanat que fagués una intro per un disco. En Xavi, un sí. Ferris, que tenia un grup, i m'ha dit, hem de fer una introducció i es tractava de desmaltrat. I me van dir si jo podia fer una introducció com si fos una persona així molt agressiva i tal, a casa seua, a la seva pare. I dic, bueno, te faig la intro, clar. I vaig decidir fer allò que diuen que hi ha dos que fan, que és dir, bueno, si tenc que fer que vaig molt cego i tal, doncs me posaré a veure. I me vaig posar a veure una botla de Frangelico, tot sol a casa, i vaig posar el volum dels Pro Tools, vaig posar el micròfon el més fort que podia, i si deia entrar a casa i dir, no sé què, i fer un bar que m'agrada el cinturó i tal. Però mentre jo estava fent aquest procés, clar, el meu moix, el que m'anava mirant, i anava a dir, bueno, què fa, bo que fa aquest tio, bo que fa. I clar, jo no ho veia, i vaig pillar una portada com dient, ja som a casa. I se m'va aferrar una cama, i no se m'amollava, vaig tenir que tirar, vaig tenir que fugir, quedar tancat dins una habitació, mentre ell es va posar dues potes i me mirava. Vaig aconseguir telefonar a la meva família que vingués. Sí. Però quan veia la meva família, ell ja no tenia aquest tipus de rancor cap a jo. Ja semblava que no havia passat res. Però després, amb el temps, vaig conèixer a Mariona i també un dia va venir a casa i no li va agradar la idea i la va atacar a ella també. Que mos van salvar de nou, però que ja era el segon atac. I va arribar un moment que vaig començar a dir-li als amics, millor que no vingueu a casa. I vaig començar a mirar més pels moix que per jo, i clar, per això, imagina't, tinc però en canvi ara amb en Tom Moixetti, que la història és al revés, perquè es va que ell està castrat, però és un bon moix, i mos duim bé i tot surt bé. Però igual sí que pinti moixos té a veure amb alguna història, clar, potent.
0: T'han passat coses amb els moixos.
1: Passat coses.
0: Vet aquí que pintes moixos i que firmes amb moixos.
1: Sí, tots els meus moixos estan vacunats i estan...
0: I de... Acabo el que anava a dir del sorteig aquest del llibre, tot està escrit, en el 633 59 63 86, faig una telefonada per WhatsApp i, clar, no el donarem així com així, el llibre. Jo crec que mos han de cantar un tros d'una cançó de Leon Manso.
1: Estaria molt bé.
0: O recitar un poema de tot està escrit o un tros de cançó. Això estaria bé i així pues, entregarem aquest llibre firmat amb un moix de Llorenç Marquès.

0: Escac i mat. L'entrevista a l'Alfil.
1: Bones tardes. Seguim la segona part del segon capítol d'aquesta sèrie de podcast que fem sobre escacs. I avui tenim dos convidats molt especials. Segur que la gent que desmunta els escacs els coneix, la gent que no segueix tant, a vegades no, però bueno, són en Joan Villalonga, de Ciutadella, i en Juanjo Carretero, del Castell. Me sembla que són quasi de la mateixa quinta, de l'any 40...
2: Jo soc del 39.
1: Del 39.
3: Del 39.
1: En Juanjo diu que és del 39, o sigui que van néixer fa 85 o 86 anys, no?
3: Tu, Joan, com que en tens ara? Tens del 40, és tu.
2: 38.
3: El 38 també.
2: Final
3: del 38.
2: Sí.
1: I els han duit, sobretot, o sigui, primer perquè van ser a la seva època, en els finals dels 60 i durant els anys 70, dos jugadors d'escacs de molt nivell, del millor de Menorca, inclús de Balears, i després també perquè, ja com ja escoltareu, tenen el cap molt clar i se'n recorden de moltes coses i moltes coses que esperem que mos continuï avui.
3: Bueno, en Juanjo encara jugues tu, eh? Encara sí, dones sí, guerra sí. Qual que el lot d'aquests
2: sí,
3: petitots, eh?
2: Sí, sí, sí, sé el que és perdre'm el lot de 14 anys i ho tenc assimilat.
4: L'Alfil, el nou programa d'escacs presentat per Josep Lluís Martí i Damià Coll. Ja disponible a Ràdio Far.

Has escoltat un tema del disc Encivern a les 6 i mitja és fosc, del grup Carriage, gravat el 1996 als estudis Taller de Somnis de Ferreries.

0: Llegeix Llentrisca.
1: Tot està escrit reuneix algunes de les lletres musicals més icòniques i d'altres que encara no s'han musicat del ciutadellenc Llorenç Marquès, conegut com León Manso. Un poemari que reivindica l'excepcionalitat d'una escriptura única que combina imprevisibilitat de tocs surrealistes, quotidianitat i humor.

0: Hibridau la fotografia documental amb l'art. Volia saber també com aquesta visió més artística del documental i els límits del documental, com el concebeu vosaltres com a artistes personalment?
1: La pregunta
2: del millón. És una molt bona pregunta i és complexa de respondre així ràpid o breu. Per això també tot el diàleg, no? Vull dir, per això mos donem una hora, jo crec, per entrar dins tot aquest tema en profunditat, i una hora penso que se mos quedarà curta també. Però com ho fem? Hi ha diferents maneres, diferents estratègies, no? Però el que sí que te n'adones és que el discurs canònic, històric o de on venim acaba sent limitat, no? I avui en dia, o per contextualitzar-ho a nivell contemporani, no? A un món on tothom està fent imatges, tothom està produint fotografies, aquí ens dediquem a la fotografia, el que fem és cercar noves maneres, noves formes de desenvolupar el mitjà, no? I llavors aquí és on entrem amb aquestes hibridacions que parlem amb el món de l'art, no? Jo sempre faig a modo de broma, però no és cap broma, de que dintre del món de l'art s'entén que hi ha artistes que utilitzen la fotografia. Pues jo penso que nosaltres som fotografies que utilitzem a l'art, no? Sí. Som fotògrafs que utilitzem, un fotògraf, que utilitzem l'art, no? Llavors és això, l'experiència creativa, dur-la més enllà, no quedar-nos amb un llenguatge o amb unes formes de fer fotografia que d'alguna manera, en el nostre parer, crec que per tots dos, han quedat d'alguna manera obsoletes, no? O sigui, el llenguatge evoluciona, la forma de parlar, per fer un símil, evoluciona, la forma de desenvolupar la fotografia també evoluciona, i això és aquí és on nosaltres investigam, o on nosaltres anem cercant noves maneres d'estirar el mitjà o de portar noves maneres de fer.
1: Però potser la pregunta està una mica fora de lloc, però hi ha alguna red flag o alguna línia vermella que quan es creua ja la fotografia deixa de ser documental i passa a ser art? Per així dir-ho.
3: És que potser tota fotografia és un constructe, llavors el documental és tan sols un estil, i això ja ho va dir Olivier Lugon en el seu dia, no? Però sembla que no ha arribat a segons quins, no?
1: A la consciència.
3: Quins cercles, sí.
1: Ja.
3: Llavors, si tot és un constructe, no hi ha red flags, no? I el que no és pertinent potser són aquestes categories estanques. Cada projecte vol ser explicat d'una determinada manera. Si tu no cedeixes per aquestes red flags, estàs castrant el projecte. Jo tinc, per exemple, projectes que són tan sols fotografies meves i altres que no hi ha una sola fotografia meva. Per què? Perquè jo ho he decidit, no, perquè la història vols explicar d'aquesta manera. Necessito una foto teva, Lourdes, no la necessito. Una mica així. I bueno, crec que amb el Toni coincidim amb això, de posar-nos al servei de les històries que volem explicar.
2: Sí, és interessant, i clar, hauríem de definir què vol dir documental, què vol dir art, i llavors aquí entrem en un tema, perquè sobretot és un problema de la paraula, no? I aquí entrar a fer una...
1: La categorització de...
2: Clar, una relació entre el que expliques amb paraules i el que expliques amb imatges, no? O sigui, la paraula és limitada i les paraules per cadascú signifiquen una cosa, no? Igual les imatges també, però és el que deia la Lourdes, no? Quan generes compartiments estancs, quan poses una sèrie de normes que no se poden moure o trencar, llavors és aquí ja estàs constrenyint d'alguna manera i és difícil, no? El que passa que a mi hi ha una definició que m'agrada molt, que el documental és allò que s'aferra a la vida i que ens ajuda a entendre la vida, no? Llavors és a partir d'aquí qualsevol cosa se pot tratar documental, però a mi aquesta base o aquesta línia base me sembla interessant, no? Els projectes que jo me mouen, els projectes que m'agrada fer i m'agrada, bueno, pues estudiar i veure, són aquells que passen per aquí, no? Que t'expliquen alguna cosa, que te fan veure la vida, te fan veure el món d'una manera determinada. I llavors això per jo entra dintre el documental.
4: Gris Mig, el podcast del Menorca Dogfest, amb Àlex Arroyo i Joao Borges. Escolta el capítol sencer al web radiofarmenorca.com.

0: Però quines han estat les majors complicacions que heu tingut ara de rodar?
1: Les he de pensar. Mem, hi ha una complicació que és més com a econòmica, saps? Trobar la finançació per fer la pel·lícula, que vam estar 2 anys per trobar-la, i no és una pel·lícula que se fes amb tot el finançament que s'havia previst, exacte. Després, també trobar un poc què podíem esperar dels personatges, però sobretot en Andrés. No? En Andrés també era un repte, és un senyor que ja està una part de la seva vida, bueno, està retirat com a artista. En Andrés Ferrer és el mític mestre de cerimònies de Café Teatro Salón, que en els 83 va... No sé si ara és els 80, crec que és els 80, va heredar el lloguer del bar de son pare tenia el Café Salón llogat, i allà va convertir en un bar de transformisme, un cafè-teatre. La particularitat que tenia aquest bar és que hi havia un teatre enterrat o amagat datat al 1875. Llavors estem parlant d'un teatre del segle XIX. Llavors un edifici catalogat. Llavors sí, jo crec que també un dels reptes va ser treballar amb l'Andrés Ferrer, veure fins a quina part se podia implicar, quina no. Vull dir, també és una persona bastant imprevisible, és part de la seva gràcia, i trobar el to, no? Com volíem explicar la història i amb quins elements podíem jugar, no? Perquè tu pots jugar tant amb com graves, en quina càmera decideixes per gravar, en quina textura, a què li dones veu, que hi entra de drama, que hi entra d'humor, vull dir, no, com a moltes decisions. I també esto va ser una búsqueda interessant.
2: Gris Mig, el podcast del Menorca Doc Fest, amb Àlex Arroyo i Joao Borges. Escolta el capítol sencer al web radiofarmenorca.com.

0: Seguidament escoltarem un tema d'Anabel Villalonga, del disc Mà, publicat el 2026.
1: Heus aquí. Jo he sentit el galeig.

però ja he vist la música escapant-se entre els dits i buidar-se del sac els gemecs de la festa, contra l'odi i la pena, contra els vespres en blanc. Quan els brots de l'eufòria es queixaven tambors i el caliu dins la nit ja quasi ni escalfava, sense més llum que el so, jo l'he vist tornar a prendre, descendre el goig en

0: vosaltres no sabeu què és tremolar amb el galeig, ni com sap espantar-vos el fred de la sang.
1: Ni com sap espantar-vos el fred de la sang.
2: Ni com sap espantar-vos el fred de la sang.
0: Just el pla de la pell en omplir-se de lents.

0: cada cosa en el seu temps, amb el biòleg i divulgador Sam Pons.
1: Cada cosa en el seu temps, i amb el fred venen les jues. Amb l'arribada de l'hivern, hi ha espècies d'ocells que migren des del centre d'Europa fins a Menorca, on troben unes temperatures més suaus i aliment per poder viure. Després, amb el bon temps, tornen a partir cap al nord per poder criar. Un d'aquests ocells és la jua. En castellà es diu ave fria, un nom molt pertinent. I a la zona de Castelló li diuen merita. Hi ha un refrany valencià que diu: quan la merita va per l'horta, fes foc i tanca la porta. O sigui, que la presència d'aquest ocell assenyala el fred. La jua és un ocell relativament gran i bo de reconèixer. Té les cames curtes, els dors de color verd fosc i el pit blanc, amb una cresta en el cap molt distintiva. La podem observar en grups, en tanques mig inundades i també en els prats de les zones humides, especialment per la zona de tramuntana. S'alimenta de cucs, insectes i tot tipus d'invertebrats terrestres. Antigament s'arribaven a comptar centenars d'exemplars, fins i tot milers. Avui en dia la cosa ha canviat. En els darrers anys només s'han observat unes poques desenes d'individus a tot Menorca. Quina explicació pot tenir això? Per una banda, tenim que de cada vegada fa menys fred. Les jues redueixen així la distància de les seves migracions i costa que arribin fins a Menorca. Pot ser que un any sí que en faci prou de fred, però tant com va, sembla més difícil. I per altra banda, hem de tenir en compte que el seu hàbitat de cria s'està reduint a les zones d'origen, com a conseqüència de l'activitat humana. No podem descartar que hi hagi altres factors que expliquin la seva menor presència. Però el cert és que els humans alteram l'entorn i el cicle de moltes espècies. Bé, espero que vos hagi agradat tot el que vos hem explicat avui. Mos veiem en el pròxim podcast.

la Ràdio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Ràdio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Ràdio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Ràdio Far.

es Far Cultural i Casa d'Artistes presenten el programa de les 6ena jornades de performance. El dijous 28 de maig comencem amb la performance d'Irene Pasqual, a les 7 del capvespre a Casa d'Artistes. El plat fort serà el dissabte 30 de maig al Teatre de Fornells, on l'artista Laia Struch impartirà un laboratori de veu dirigit a tothom que tingui interès en l'art d'acció. I finalment, el divendres 5 de juny a Casa d'Artistes, es presentaran les accions d'Òscar Bueno i La Perrerí. Totes les activitats són gratuïtes, però cal inscripció prèvia fins a omplir aforament. Trobaràs tota la informació al web esfarcultural.net.

Tenga luz que di en el sistema. Younger Music.

Tot seguit escoltarem un tema de Rudimentari, del disc Mala herba sempre creix, publicat el 2026 per la discogràfica Guspira Records.

0: En aquesta entrevista mos endinsarem un poc més en sa mirada que té sobre sa fotografia, que és el llenguatge que empra en sa seva pràctica artística. Per aquest motiu, m'agradaria començar amb una pregunta sobre aquest mateix projecte, de Jo també quise ser Robert Capa, i, evidentment, bueno, no sé, potser ja t'ho han fet altres vegades, aquesta pregunta, però jo pensava en el títol, no? Que ja apunta una intenció molt clara, que és evitar reproduir les imatges periodístiques o dels fotògrafs de guerra en els que estem tan avassats a consumir en mitjans de comunicació. Què és el que vols explicar tu a través d'aquest projecte?
1: Aquest projecte és una autobiografia en el que investigo les meves contradiccions sobre la fotografia i sobretot em centro en les imatges de violència, de guerres. I una miqueta el que acabo fent és teixir imatges traspassant-les de la imatge al ganxet una miqueta per donar aquest sentit de que la fotografia és un teixit d'imatges, un teixit de moments, de sentiments, d'ordres visuals, perquè crec que la fotografia és poder i ara mateix s'ha de tenir molt en compte quin tipus de fotografies estem fent, estem consumint.
0: Residents ens descobreix els artistes que han passat per un procés de creació a la Casa d'Artistes. Escolta l'entrevista a radiofarmenorca.com.
2: Radio Far. La ràdio cultural de Menorca.

0: Avui a les mesurades ens adentrem en el barranc de Son Boter per visitar Sort de Son Trèmol a migjorn i en el seu pagès, en Pere Torres, que des de fa uns mesos han pres un projecte amb fruiters a la gestió d'aquesta finca. Bones, Pere.
1: Bones, com estem?
0: Bé, benvingut a les mesurades i gràcies per voler compartir aquesta conversa amb nosaltres. Bé, primer de tot, què és per tu la terra?
1: Bueno, jo crec que la terra ho és tot. Al final, sense terra no hi ha vida. I sense vida no hi seríem. Vull dir que és el punt aquest que, bueno, com he dit un poc en la introducció, hauríem d'estar més vinculats perquè sense ella no seríem un món, no serien res. No hi hauria vida. O vida així com el coneixem ara. A partir d'aquí, bueno, la meva vida s'envolta de terra. Vaig començar amb 16 anys fent feina al camp, i ja des de petit ja sempre m'ha agradat estar en contacte amb la natura, estar envoltat de terra, i a partir d'aquí m'he creat un poc la meva vida, anant un poc d'aquí i d'allà, perquè el camp és complicat, i més complicat es fa trobar-te el teu punt, o trobar-te tu mateix dins, com has dit, un món que cada vegada està més industrialitzat, i pel caràcter que tenc o per les creences que tenc surt un poc de jo. I bueno, crec que ara, al cap de 20 anys, he aconseguit trobar el que me feia falta. Per no fer escala d'en baixessin
2: tot, es van fer bromes fins caure redor. Ja pots escoltar els nous capítols de Ses Mesurades amb en Carles Mayans. Cada dimecres a les 10 del vespre a Radio Far en línia des dels vostres dispositius mòbils i en el 102.4. També pots seguir la nova temporada del podcast a radiofarmenorca.com.

0: Marines, marineres, seguim aquí, a la mà de contes, a Radio Far Menorca. Us posa la veu en Andreu Llamburu i gravem aquest capítol just passat el solstici de juny. Una tarda calorosa d'un divendres d'aquests que regalim en ses gotes de suor pel clotell. Però bueno, ses històries mos acompanyen i jo feliç de que estigueu aquí amb jo al voltant de les històries. Avui us duc una història bastant polida, que jo m'agrada molt. Mai us heu demanat o us heu preguntat què passa amb vosaltres, que us sentiu diferents a la resta, o que esteu en un moment on trieu fer coses diferents al que s'espera de vosaltres o al que fa el vostre entorn. Pues aquesta és la història d'en Calvin, que potser també sentia un poc diferent. És la història d'un ocell lletraferit. Però va, primer, desconnectem-nos de l'entorn, estiguem on estiguem, faci fred, calor, plogui o un sol espaterrat, i posem el xip de la imaginació, obrim els cors i deixem que la història entri dins nostre.
1: Andreu Llamburu presenta La mà de contes. Viatge pel món de la narrativa oral. Tots els contes disponibles a radiofarmenorca.com.
2: Bueno, és d'en Gómez Sindorriera i és Tu cantaves. Tu cantaves i jo que bé que t'entenia. Eren les teves cançons tan romàntiques, tan líriques. Aquest al·lot, la gent deia, sembla que sempre somia, és boig. Diu que entén la veu de les aigües menorquines. Ai, mar de la meva terra, que bé que jo t'entenia. Tu cantaves el llenguatge de l'illa. El mar cantava, cantava i segueix cantant. Però jo no l'entenc com abans. Abans podia comprendre'l, potser perquè era un infant. Abans creien les sirenes i ara tenc els cabells blancs.

Nova temporada de Paraules Majors, amb Maria Galeta. Entre lletres i clubs de lectura. Ja pots escoltar el capítol sencer al nostre web radiofarmenorca.com.

de puta gegants, espars punyals. Ho he provat tot, resultats fatals. Vagi estressat, pur camuflatge, som part de

0: News de Porcatxades! Les notícies més fiables! M'ha sortit de l'ànima.
1: La OTAN, la OMS, la FIFA i 37 organitzacions més decreten dia 15 de gener com últim dia legal per felicitar l'any nou. Un portaveu comenta que ja sabem que s'arrima fa molta gràcia, però no poden tenir gent feliç de l'any de nou fins al febrer. Les autoritats sanitàries intenten convèncer a un pare de família a l'Orenc en que deixi menjar a la seva família una altra cosa que no sigui torró. Entre la panera de la feina, la de la feina de la dona, mos ha tocat la rifa de Cana Maruja, encara tenim menjar fins després de Carnaval. I en aquesta casa no es tira menjar, afirma el pare, entre sues fredes. Saps que menges molt de dolç?
0: Encara queden coca rosco de vino per aquí.
2: Calla, calla.
1: La població menorquina clama per un segon confinament per la pandèmia de grips i refredats després de les festes nadalenques. Fotent dues o tres setmanes a casa, fent exercici perquè m'has dinerots, fent mindfulness d'aquesta i descansant de cara a la temporada d'estiu. Que no estaria amb mel, declara un portaveu. O no?
0: Veure,
1: dues setmanetes.
0: Qui ho ha viscut, jo crec que ningú diria que no ho vol repetir.
1: No, anem a un palau, vinga.
3: Arriba la quarta temporada de Porcatjades, el podcast més animal de Ràdio Far. Escolta el capítol sencer al web radiofarmenorca.com.

0: Llegeix Llandrisca.
1: Interstici reuneix tres veus de la jove poesia balear: la llucmajorera Cecília Navarro i els ciutadellencs Anaïs Faner i Joan Roger. Tres estils poètics diferents que tenen en comú la força i l'energia magmàtica de la joventut. Un test poètic i profètic d'una poesia que exclama, desbrossa, el seu camí.

Biblioteca Freak, capítol 70. Un altre capítol d'Otaku, amb un dels mangas més prestigiosos i que més debat ha generat. Rellam d'Akira, de Katsuhiro Otomo. Una història ciberpunk ambientada en una Tòquio post-Tercera Guerra Mundial, plena d'acció, superpoders mentals i molta filosofia, amb aquesta pregunta quasi existencial. Què cony és Akira? Descobreix com és i moltes coses més, escoltant el programa sencer a radiofarmenorca.com.

0: cal donar veu a gent i projectes que posen un poc de llum al món, perquè és molt necessari. I de què venim a xerrar avui?
1: Pues avui venim a parlar d'una de les coses que més ens agraden al món, els llibres. Bueno, sí, parlarem de llibres, però parlarem de dones que fan llibres.
0: Exacte.
1: Que això ens agrada encara més. Venim a parlar d'editores amb accent local.
0: T'emociones, eh?
1: Molt.
0: Has fet un crit i tot?
1: Molt.
0: Doncs sí, avui venim a xerrar d'unes joveníssimes, a les que ja venim seguint des de fa temps, emprenedores, que a banda de les seves respectives professions, fa un parell d'anys van decidir engegar un projecte editorial autofinançat aquí a Menorca. Moltes ganes de que ens expliquin moltes cosetes.
2: Gaby Missilevicius i Magda Timoner presenten Arizones, el programa de feminismes. Escolta el sencer a radiofarmenorca.com.

Hola, Radio Farer. Sabies que el nostre arxiu musical està format íntegrament per música menorquina? De tots els temps i de tot tipus. Escolta-la en el 102.4 o directament des del teu dispositiu a radiofarmenorca.com.

0: Mira Llentrisca.
1: Bar Infanta, del fotògraf Lluís Real, s'introdueix a l'interior de la vida del mític bar maonès, lloc de resistència contra la gentrificació, per recordar-nos la importància del fet col·lectiu, que l'apropament a les persones és una de les coses més vitals que tenim a l'abast i que compartir ens atansa a viure amb més riquesa i bellesa.

0: Ara fa poc més d'un mes va publicar a l'editorial Lleonard Muntaner un volum dedicat a la teua vida intel·lectual. Es tracta d'un llarg diàleg amb Isabel Granyo, amb el títol Josefina Salort, l'afany de coneixement compartit. Bé, primer de tot, ja ho saps, però deixa'm dir que l'he llegit amb emoció i que el recomano fermament perquè crec que tens una trajectòria que val la pena de ser llegida, però és que a més el volum està molt ben trebat, és molt agradable, les preguntes són interessants i les respostes són bones de llegir. Després de la teua vida frenètica, podríem dir, amb una incansable set de coneixement i de feina que sé que encara no s'ha acabat ni de bon tros, qualcú decideix recollir de qualque manera les teues memòries i posar-les en un llibre. Clar, has d'aturar per un moment i fer la vista enrere i fer balanç de tot plegat. És una cosa que ja havies anat fent o realment el projecte d'en Isabel t'ha ajudat a fer com aquest exercici d'autopensar-te? Què vas pensar quan t'ho van proposar i com te fa sentir ara tenir aquest volum entre les mans?
1: Jo, de fet, em va sorprendre molt. Em troba't, a més, en un moment en què jo, tal com tu em demanes, aquest exercici autoreflexiu no l'havia fet. Potser sí que l'havia fet a partir de la meva jubilació, ara tot just fa 5 anys, sí que m'havia dedicat més a pensar-me més en relació amb la meva història personal, amb la meva família, amb allò viscut. Això sí que vaig sentir com una necessitat de revisar, d'anar un poc, com volia Proust, a la recerca del temps perdut. Per tant, això m'agradava. Però, evidentment, en qüestions de trajectòria, diríem, més intel·lectual, de cap manera, perquè jo justament esperava la jubilació per poder-me dedicar a fer tota la feina que no havia pogut fer. Vull dir, eren tantes les coses que estava esperant, perquè, a veure, encara que he fet molta feina, però clar, aquesta feina l'he feta posant-la de qualque manera darrere dels meus grans compromisos, que han estat la docència i els darrers 7 anys la coordinació científica de l'IME. Per tant, això, tenia molta feina, molta cosa, i, per dir-ho d'una manera molt gràfica, el camí era tan obert que no tenia sentit que recolés per pensar i per situar, clar, clar, i per situar les coses. Per tant, això, Isabel, amb aquesta proposta seua, que com tu has dit, fa un moment amb una estructura de llibre tan pensada, amb unes preguntes tan contextualitzades, tant que ofereixen el marc i tot plegat, sí que realment allò em va fer ser conscient d'aquest exercici de memòria que havia de fer. M'has demanat una altra cosa després, hi havia com una segona pregunta.
0: Sí.
1: I com l'has formulada exactament?
0: Sí, o sigui, que com t'ha fet sentir ara que tens aquest llibre a les mans, ara com ho vius?
1: Ara el tinc a les mans, realment. A veure, clar, la primera cosa que jo em va passar quan Isabel m'ho va demanar va ser de sorpresa. Vaig pensar, i ara? I per què vol fer això? Va venir com molt de nou. A més, ella em va comentar, és a dir, m'ho va donar com a fet, és a dir, jo no vaig tenir gaire possibilitats. Em va dir, és que jo ja he parlat amb l'editora, Anna Maria Muntaner, i Anna Maria Muntaner ho veu amb molt bons ulls, diu que endavant i que tal. Jo tot i
0: no
1: així...
0: podies dir que no.
1: No podia dir que no. Tot i així em va quedar de dir, però ara per què en Isabel Granya vol aquest llibre? Després li vaig arrabassar, que diu, oh, fina, perquè aquest llibre el vam començar el 23, fa 2 anys, diu, oh, fina, diu, és que el 25 farà 70 anys. Diu, i això, diu, són nombres redons que permeten fer, com he dit, aquest exercici de memòria. Penses, imposa, fa com impressió, fa molta il·lusió, evidentment, però és realment un llibre que fa impressió, perquè a més, aquest llibre me situa, diríem, en els antípodes de tota la meva feina de tota una vida. És a dir, jo m'he dedicat a fer llibres en què he donat veu i protagonisme a tots els autors, a molts dels autors de la història literària menorquina, i per tant, això, ells han estat els protagonistes. I ara veure't que tu ets objecte, i subjecte també, evidentment, d'un llibre, doncs impressiona bastant. Tot i que ho he acabat, ho vaig entendre allò força bé, quan Isabela, ara la Fira del Llibre, en català, em va explicar quin era el motiu que l'havia empès fonamentalment, que és aquesta necessitat que sentim tanta gent de fer presents, d'adreçar a que referents femenins d'aquest any tan mancats, a que referents de dones d'aquest any tan mancats. A més, Isabel, amb molta gràcia, va dir que aquesta és una feina que segurament han de fer les dones mateixes. No sé si t'he contestat.
0: I tant.
1: Sí?
0: I tant.
1: Perfecte.
0: Bé, quan vam fer un primer contacte per plantejar que ens entrevista, realment va ser un contacte que vam reprendre de qualque manera després de molt d'anys sense haver-nos vist, no? Llavors, ja vam, quan xerràvem per plantejar-la, vam veure ja que segurament me sentiria bastant identificada amb moltes coses que expliques, i vam veure que segurament trobaríem coses
1: en comú.
0: Molt de coses
1: en comú, sí.
0: Dius, per exemple, que per tu anar a Barcelona era el llibreter, i crec que aquesta sensació és molt compartida entre la joventut menorquina encara avui en dia, perquè per molta globalització, per que hi pugui haver, encara que vengui molta gent de fora i que puguem viatjar amb més possibilitats que abans, sembla que encara tenim aquestes ganes de fugir. A què creus que es deuen?
1: A veure, ja primer em deixaràs que faci un parell de... amb això que em dius, un parell de matisos. Tu parles d'alliberar, d'alliberament. I, de fet, és un terme que puc compartir absolutament. Perquè, de fet, sortir de Menorca quan tens 17 o 18 anys respon a la teua voluntat, a la de tanta gent, de cercar una llibertat personal. Potser aquí, però, tal vegada, i crec que tu hi estaràs d'acord, que fa més poc que te'n vas anar de Menorca, què vol dir aquesta llibertat personal? Què entenem quan parlem d'alliberament? Perquè ho és realment, és una voluntat d'alliberament. Jo crec que aquest alliberament és sobretot una recerca de llibertat. Una recerca. Una recerca de llibertat que és una recerca de trobar el teu propi camí. Jo de vegades allò tenc que... allò he pensat, allò tens la sensació, i això sense rebaixar altres plantejaments, però que per determinades persones amb unes inquietuds intel·lectuals, allò culturals, de qualque manera, allò, sabem que Menorca no mos ho pot donar tot. Menorca mos ho dona, us ha donat tantes coses, però Menorca no mos ho pot donar tot. Sobretot quan volem iniciar un camí convençut, un camí rigorós de formació personal. De formació personal que per jo és una formació que abraça tots els àmbits. Sortir a estudiar, ho dic en el llibre, no és només sortir a estudiar, no és només aprendre, és també aprendre a viure, és formar-te. A veure, jo quan tenia 20 anys, va sortir, si em permets aquest incís, va sortir els discs, el casset de Lluís Llach amb el viatge a Ítaca, i això no ho dic en el llibre, per tant em fa il·lusió poder-ho dir ara. Una de les coses que em va satisfer més és que sa mamà me'l va regalar. Sa mamà em va regalar, sa mamà que tant allò va patir de qualque manera sa distància, però em va regalar el viatge a Ítaca, de Cavafis, cantat per Llach, que per jo és un dels poemes i de les cançons que m'han acompanyat sempre al llarg de la vida. Jo crec que la gent de Menorca que sentim la necessitat de partir és el poema de Cavafis, és sobretot aquesta voluntat, com diu Cavafis, d'anar a ciutats a aprendre dels qui saben. És aquesta voluntat d'eixamplament, és aquesta voluntat d'anar més enllà. I et sabrà que això, Menorca, que mos ho ha donat tot, però hi ha coses que en un moment donat no mos pot donar, ja li retornarem, però de qualque manera no mos pot donar. Per tant, jo també aquí matisaria un poc l'altre terme que tu has emprat, que és fugida. Jo l'entenc, jo l'entenc.
0: Era provocador.
1: Jo l'entenc, perquè una de les coses que encara record amb un cert mal de panxa és el dia que preparava maletes per partir a Barcelona, jo tenia 17 anys, i estava contenta. Jo estava contenta. I sense ser-ne conscient, cantava una cançó molt també d'aquella època, que molta gent segur que coneix, la cançó d'Anna Maria del Mar Bonet, Me n'aniré de casa. El meu amic en Pere, el meu germà més gran, fa temps que se n'anaren. I jo la cantava. I me vaig trobar que sa mamà havia pujat a sa habitació i me mirava. I vaig sentir una tristesa. Perquè vaig pensar, oh, tu te'n vols anar? No era una fugida, era un... Me n'aniré perquè necessit tot això. Però clar, també hi ha tot allò que... Això, que també que deixes, vull dir que no és... I en aquest sentit, això, jo crec que... Jo ho he defensat sempre amb com a professora, des del 92 a Menorca, a l'Institut Joan Rames, sempre he defensat que els joves se n'havien d'anar de Menorca. Se n'havien d'anar per formar-se, per trobar-se, per enriquir-se, perquè només una persona rica pot després ser generosa i retornar a la societat moltes coses. I per tant, bueno, jo crec que poc en aquest sentit, no sé si vols afegir tu res.
0: No, perfecte. De fet, ara xerraves de retornar les coses que Menorca m'ho ha donat, no? I també abans xerraves de les persones més compromeses. En el llibre al·ludeixes a un compromís crític, a un compromís que lliga en el

0: hem de tornar a Menorca per responsabilitat, per fer-la avançar cap a el que ens agradaria que fos o per poder-la millorar. Tanmateix, crec que molts pens moltes vegades que per condicions materials, no podrem
1: professionals, tornar. A veure, això és una pregunta d'aquelles que dona per molt. Jo sí que explico en el llibre, i això la gent que el llegeix qui ho trobarà, perquè va ser una cosa que em va colpir molt. Clar, la meva formació va ser una formació dins del franquisme, soc nascuda al 55, per jo la literatura va ser la meva salvació, va ser la meva llum, també ho dic. No em concebia allò sense literatura, la meva passió. I els primers mesos que era a Barcelona, sé que vaig tornar aquí, perquè hi va haver una d'aquelles tancades que feien a la universitat, que van tancar i que va coincidir en el moment que van obrir una nova tenda, la mamà i la meva germana, i vaig venir aquí i me vaig trobar amb un company de Ciutadella que havia fet cou amb ell. I me va dir una cosa que jo sempre he recordat, perquè aquelles coses que te diuen per primera vegada sempre són colpidores, sempre són un poc, sempre són com reveladores. I em va comentar això, em va dir, és que era una persona molt compromesa. I em va dir això, em va dir que ell trobava que els estudiants, la gent que se n'anava a estudiar, havien de fer, de qualque manera, una tria, també pensant en les necessitats de Menorca, que jo en aquell moment sé que em vaig sentir, vaig pensar, tu, literatura, i tu penses en Menorca? La cosa és greu, però jo, de fet, no podia pensar gaire en Menorca en uns moments en què la nostra llengua estava arraconada, en què la nostra cultura no ocupava espais, i tot això. Però la pregunta aquella realment va quedar, realment va quedar. I finalment vaig poder reconvertir tot plegat. Però hi ha una cosa del que tu dius que em sembla molt interessant, pensant en vosaltres, els joves, i també pensant en la realitat menorquina d'aquests darrers 30 o 40 anys, i és que per donar a Menorca no cal necessàriament tornar a Menorca. Jo crec que allò que cal és tenir Menorca entre els teus referents importants i és ser generós amb Menorca i que la teua actuació, allò, de qualque manera pugui revertir en Menorca. Te diré una cosa, allò que crec que és important recordar, que és que el fet que va ser clau en el moment de plantejar la creació del que es va acabar anomenant Institut Menorquí d'Estudis, que era aquesta necessitat sentida de comptar amb un centre de recerca, de divulgació, de relació cultural fora de Menorca, l'element clau que va ser decisori va ser justament la consciència, i t'estic parlant de començaments dels anys 80, va ser la consciència que hi havia tants i tants menorquins fora de Menorca, perquè aquest és un fet que ve de molt enfora, fora de Menorca, que feien una feina interessantíssima i una feina que en molts casos retornava a Menorca i en altres no. Per tant, l'Institut Menorquí d'Estudis es crea amb aquesta voluntat d'aglutinar la gent de Menorca que estima Menorca i que realment vol treballar a favor de Menorca des dels seus àmbits, diríem, acadèmics, de coneixement i de tal. M'entén? No. De fet, hi ha un nombre molt important de membres de l'IME, de l'Institut Menorquí d'Estudis, que viuen fora de Menorca i tanmateix sempre tenen Menorca en el seu horitzó, diríem, més proper de feina, de transformació, de tot. En aquest sentit, també, hi ha una cosa que també l'hem de dir, que si hi ha joves que mos escoltin, jo crec que sentiran i que hi estaran d'acord. És a dir, no sempre es pot tornar a Menorca, com tu dius, encara que es vulgui. Per començar,

0: perquè hi ha tries de camins professionals que ho fan molt difícil. Jo crec que s'hauria d'esperonar a Menorca també en aquests moments a trobar vies de poder captar i de poder dur cap a Menorca aquesta gent que poden fer una feina molt bona, de crear noves realitats professionals si cal. I per tant, aquest, jo crec que aquest seria un element allò importantíssim de creixement col·lectiu. Per tant, això, vull dir, no només tenim una institució que pot aglutinar, jo crec que Menorca també hauria de plantejar-se com pot acollir aquests professionals, a més, en uns moments en què els paràmetres laborals han canviat. Clar, però hi ha també aquestes qüestions, com tu dius, materials d'altre signe, com poden ser qüestions d'habitatge o de... Però, desgraciadament, aquestes qüestions afecten Menorca com afecten arreu. I aquí sí que hi hauria un tema que potser ara no hi podem entrar, però és aquest tema de que el món global, qui imposa unes pautes, qui imposa uns paràmetres que fan mal. Fan mal, fan molt de mal i fan molt de mal sobretot en els joves, que sou el futur, que sou els que haureu de romangar-vos per trobar el desllorigador de tantes coses.
1: És completament així. Bé, i si ara xerràvem de futur, anem cap al passat, perquè de fet t'anava a demanar per una
0: bon
1: cosa
0: tema.
1: Ben diferent, t'anava a demanar sobre el món antic, que sé que t'interessa. Sé que tens coneixements en grec i en llatí i te volia demanar també com a persona que es dedica a bona part de seu i de nassó, què t'han aportat a tu les clàssiques en general?
0: Bé, jo te podria dir que jo no seria ara qui som sense el llatí i el grec. El llatí i el grec formen part de la meva vida des dels 13 anys fins ara mateix. Jo vaig tenir la sort, perquè hi ha coses que crec que sí que són una sort, en més d'altres desgràcies de sistemes educatius d'aquell moment, que jo vaig començar a fer llatí a tercer de batxillerat. En aquell moment hi havia encara el batxillerat elemental i el superior, i de fet vaig fer llatí fins a primer de la universitat. El llatí, jo m'apassionava el llatí, la traducció, jo crec que la traducció... Allò sempre vaig dir que crec que intel·lectualment, això de traduir, que és un exercici mental importantíssim i, evidentment, cultural. Per tant, el llatí, per jo, és clau. De vegades he lamentat, i crec que ho diré, perquè potser és una cosa que ara no es deu entendre, moltes vegades he lamentat i he dit en alguna ocasió que llàstima que per època meua, el llatí i el grec tinguessin allò, connotacions una mica massa conservadores, massa religioses, de qualque manera, perquè jo sempre vaig pensar que si no hagués estat així, possiblement jo hauria acabat fent clàssiques, perquè realment era una cosa que m'encantava. Però és que, a més, aquí de batxiller, 14-15 anys, en 14-15 anys, vaig fer grec, vaig començar a fer grec, que em vaig fer 3 anys de grec fins a Cou. I el grec sí que, si el llatí m'agradava, el grec em va enlluernar. Em va enlluernar com a llengua i em va enlluernar també, sobretot, com a cultura. Fins al punt, record amb emoció que Cou ja traduïa a Homer, i record l'emoció de les traduccions d'Homer, un dels meus, evidentment, autors de capçalera. I després em vaig permetre el luxe a segon d'universitat de matricular-me com a optativa amb en Carles Miralles a literatura grega. I allò va ser realment un dels plaers i dels enriquiments culturals realment més importants. Però no és només això, és que jo no un concep no llegint

0: No llegint clàssics fins ara mateix. Llatins sí, evidentment, evidentment, allò, Ovidi, Horaci, Virgili, formen part dels meus referents de capçalera, però evidentment, jo dic evidentment, em fascina el món grec. El món grec m'ha fascinat sempre i hi retorn sempre. Per començar em vaig fer meua ja en la línia del que dèiem abans, aquella crida d'èlfica, esdevé la persona qui ets, per això també parlàvem de sortir d'Ítaca, de Menorca a Ítaca, per poder-hi retornar ric de coneixement. I a partir d'aquí jo sempre he llegit, m'encanten els clàssics. No fa tants anys vaig retornar a Èsquil amb una lectura recomanada per Raül Garrigasait, que penso que és una persona que està fent una feina importantíssima a l'Orestea, però que vaig rellegir. Llegir els clàssics és aquesta emoció pura, aquesta emoció que de vegades cercam en altres textos i no trobem. És aquesta... O rellegint els poetes arcaics grecs. És una emoció realment increïble. És tornar a l'Odissea les vegades que calgui. Fins i tot, no sé, anava a dir ara, pensava en una pel·lícula que no fa gaire vaig veure a Barcelona, que vaig ser a Barcelona, El retorn d'Ulisses, una pel·lícula realment preciosa, d'una actualitat, d'una actualitat. Realment, això, és, quan parlam de literatura universal, que és aquesta literatura que és sempre actual, sempre és actual, clar, quan vas en aquests autors, realment trobes en ells tot allò que toca l'ànima humana. Toca l'ànima humana. En el cas, ara pensava aquesta pel·lícula del retorn d'Ulisses, que és tot un replantejament del significat de les guerres, de tota una relectura a partir de l'Odissea, amb un protagonisme femení molt important, amb una Penèlope, això, que ja calia que recuperés també tot aquest paper. No sé, tornant al món clàssic és tornar a casa. És tornar a casa, és ser a casa. No, no és tornar, perquè jo crec que sempre hi som. I jo crec des d'aquí que això, que tant que tu, que tu fas clàssiques, tu podries dir-nos molt de tot aquest món, de tota l'actualitat, de tota la passió que et desperta, a diferència d'allò que pensava quan era jove, que potser m'allunyaria de l'actualitat, perquè era això, en pocs, molt jove, que potser si feia clàssiques quedaria una mica congelada.
1: Hi ha gent que li passa i és el perill de vegades. Sempre has de llegir clàssics amb ulls de
0: Amb ulls
1: l'actualitat
0: de
1: perquè si no,
0: l'actualitat.
1: no serveixen i no...
0: I entens, ara pensava, deixa'm dir una altra cosa, si puc, ara pensava, per exemple, una cosa que he explicat a molta gent i que està a la base del pensament d'Albert Camus, per exemple, que és, Albert Camus estava impregnat des grec, sobretot, de la cultura grega, adorava Grècia, i la visió que té Albert Camus de totes les mancances del seu món del segle XX és que tornem a cometre el pecat de la híbris. Tornem. Vull dir, potser si la gent sabéssim grec, sabríem que la desmesura, que la desmesura, i en aquest món que vivim n'hi ha molta, que la desmesura no està mai bona. Per tant, saber que els grecs ja van anomenar tot aquest perill, a partir d'aquesta concepció del món, que cerca un equilibri sempre, que cerca, que els llatins després hi tornaran, amb aquesta aurea mediocritas tan mal entesa, perquè és aquest equilibri entre els extrems. I en un món és d'ara tan descompensat, tan desequilibrat, tan que peca d'aquest orgull desmesurat, i que crea moltes víctimes col·laterals. I, bah, ho deixo aquí.
1: Bé, és que si xerressin de clàssics ens hi podríem hores. Estar hores.
0: Sí.
1: Sí, sí. Però, de fet, curiosament, tinc sensació de que de cada vegada més la literatura es tanca més com en el present i en major, no? O sigui, tenim exemples molt positius, per exemple, Annie Ernaux, que
0: sí,
1: personalment és una autora
0: també.
1: que m'encanta, però no sé, tinc sensació que la gent de cada vegada té manca curiositat com per el passat, però a la vegada, darrerament, si m'ho permets, he estat revisitant, visitant per primera vegada els nostres autors menorquins, que era una assignatura que tenia pendent, i he vist que els estira molt el passat, que abunda sa novel·la amb tocs històrics en aquesta literatura nostrada. O sigui, també llegint el teu llibre he pensat que pot ser, de qualque manera, és un reflex, pot ser un reflex dels anys de l'eclosió de la cultura menorquina que van viure els autors, perquè tots ells són coetanis dels anys daurats de Cime. Trobes que seran els autors menorquins més joves els qui faran un viratge cap a lo coetani a lo present?
0: A veure, és que aquí tal vegada també, bueno, dius moltes coses en molt poc temps, sí. Tu estàs parlant que a nivell més general sembla que hi ha que el passat s'està deixant enrere, sembla a favor d'una literatura més de jo, poses com a exemple positiu a Annie Ernaux, que jo m'assembla molt bé, però jo no oblidaria que aquesta dona, aquesta escriptora, Premi Nobel de Literatura, fa aquesta literatura de jo, però amb una voluntat molt clara d'erigir-se amb testimoni d'un món col·lectiu. És a dir, no és una literatura que es miri el llombrígol, no és una literatura que vulgui ser un mirall autocomplent, sinó que al contrari, és una literatura més crítica i més tal. Després tu dius, en qualsevol cas, aquesta, sembla que la literatura ara no vol mirar, no vol mirar cap al passat, sinó que vol situar-se més al present, a diferència d'això que passa a Menorca, en què hi ha més novel·la històrica. A què s'atribueix? A veure, no sé, potser aquí hauríem de precisar, hi ha molt de tipus de novel·la històrica, evidentment en Pau Fané fa novel·la històrica, però que no és una novel·la que es complau només amb el fet històric, és més novel·la d'aventures, és més literatura en estat pur. No crec, per exemple, que puguem parlar de novel·la històrica en el cas d'en Maite Salort, per exemple, El país de l'altra riba, situat també en el present, tot i que recupera elements del passat, sobretot les grans emigracions, com ja havia fet des de la mort de l'ànima, a l'Argentina, a Algèria, vull dir que això no són novel·les històriques. Però hi ha un fet que me sembla clau del que tu acabes de dir i que m'agradaria que et sí comentar-lo molt ràpidament, perquè tu has tingut molta intuïció, tu has tingut aquí un sisè sentit que t'ha fet apuntar cap en aquest moment d'Institut Menorquí d'Estudis. Com que ja n'he parlat abans amb una altra pregunta que m'has fet, jo el que sí voldria recordar és que les persones, per exemple, de la meva generació i una mica més endavant també, són persones, jo vaig dir, que van viure una despossessió històrica i cultural. I per tant, el buit era enorme. Era un buit que havíem de cobrir. En aquest sentit, el passat és absolutament fonamental. Sense passat no es pot construir un present sòlid. I jo crec que la gran feina important que han fet novel·listes, però també investigadors, és situar-nos en el passat des del qual podem avançar. I és més, després potser també te diria que hi ha encara ara, tot i creació, tot i investigació, que encara hi ha oblits volguts de la realitat menorquina perquè no interessen a determinades postures. En qualsevol cas, jo crec que no hi ha present sòlid i no és un tòpic, m'ho crec i en podria parlar hores, no hi ha present sòlid si no partim d'un coneixement del passat. Sense memòria no som. A partir de la memòria, després sí que ens podem abocar i ens hem d'abocar en el present. Però creativitat és tot. La recerca del passat també és creativa i també es fan claus també per poder ser llegida des del present. És el lector del present el que ha de fer seu aquest llegat. Bé, deixem aquí.
1: Sí. És que el tema de la memòria també m'interessa molt i en xerrarem en un altre moment. Canviant ara sí, de tema, pensant en les generacions actuals i les que venen, ens enfrontem al capdamunt de múltiples crisis que es van sobreposant, ens enfrontem a una crisi de pensament. Com deia l'investigador social Napai, la nostra atenció ha estat reptada i de cada vegada és més difícil mantenir la concentració, no perdre-se en la infinitat de possibilitats i estímuls que se'ns ofereixen i, en definitiva, jo crec que ens costa tenir temps per asseure-nos i pensar en el que volem pensar moltes vegades. Com creus que podem enfrontar-nos en aquest monstre i continuar desenvolupant una tasca intel·lectual desitjable?
0: Jo crec que el monstre, que aquest fet, això també ho dic en el llibre, que en principi era enriquidor, era eixamplador, s'ha acabat convertint en una mena de Frankenstein. Vull dir que aquest és realment el problema. El drama per jo és que aquest Frankenstein és un Frankenstein creat a posta. Creat a posta. Jo crec que en aquests moments allò que realment allò interessa és tenir una ciutadania a nivell mundial, si vols, segrestada de qualque manera. Una ciutadania que es deixi endur en pla com infants per aquestes eines, que a més està estudiat i tu en saps més que jo, perquè els joves en sabeu més, que saben com atreure, que saben com lligar, que saben com tot, i amb moltes trampes. Per tant, què hem de fer? Jo sempre dic, primer de tot, això que fas tu, que em sembla meravellós, que és tenir consciència d'això. I a partir d'aquesta consciència, ser capaços de dir quina és la vida que volem, tant a nivell personal com a nivell col·lectiu. I saber si aquest és un camí bo que ens pot dur en aquesta vida que realment sabem que seria la millor. Jo penso que és aquest el camí. Jo a vegades penso, i prou subscric encara, i ho dic perquè supos que hi haurà molta gent que ho trobarà gairebé provocador, que fa anys, a una conferència que vaig fer en el Cercle Artístic, vaig dir que el temps de la cultura és el temps de la natura. És a dir, no hi ha cultura des de l'apressament. Realment és com els temps de la natura. S'han de sembrar llavors, les llavors han de germinar, han de créixer, s'ha de... I la cultura demana un treball pacient, no demana un treball ràpid, accidentat. Però jo crec que els joves, jo estic esperançada perquè veig joves amb molt d'esperit crític, com aquest que has citat, com a tu mateixa, que jo crec que teniu allò, les eines, per desemmascarar, que no vol dir per combatre, no, perquè hi ha coses moltíssim bones, sense les quals ja no podem viure, és impensable, per jo mateixa és impensable poder viure sense, segons quina d'aquestes coses que has esmentat. Però jo estic segura que vosaltres, com a mínim, sabreu trobar això, els elements per rectificar tot allò que s'ha de rectificar, que és molt.
1: Confia'm en que sí, perquè sí, ja realment ho necessitem.
0: Ja hi confio.
1: Bé, que has deixat un ample llegat a la societat menorquina és ja un fet innegable. De fet, segur que saps que hi ha joves que se defineixen com a Salord Mifsudians en honor en el món de pensament que els hi vaig saber transmetre tant tu com també n'Àngel. Personalment, me va semblar realment molt polit quan ho vaig llegir que aquesta escola de pensament la concebim d'aquesta manera conjunta i dual.
0: Sí, és com un regal dels déus, que és un regal que surt d'una acció És realment preciós, vull dir, n'Àngel, som meu, que va morir l'any 12, n'Àngel i jo vam fer una pera molt ben avinguda i, a més, dues persones que culturalment remàvem cap allà mateix. Tots dos vam treballar a l'Institut Joan Ramis, d'aquí surten aquests mifsos salordians o salormifsodians, que de fet és la cosa millor que en Àngel i jo mos podia passar, que és, parlàvem de llavors fa un moment, que és que aquesta llavor germinés de manera tan esplèndida amb aquests exalumnes nostres, creadors, investigadors, de tot, vull dir que en aquests moments estan fent una feina excel·lent.
1: Ja que m'ha esmentat n'Àngel, ell era de Tavernes de la Valldigna, en el País Valencià. De cada vegada més, de sa mà d'esblaverisme o d'esgonellisme, i per què no dir-ho, evidentment, de l'extrema dreta, hi ha qui nega els evidents i estretíssims lligams que hi ha entre els diferents territoris de parla catalana. Quina ha sigut la teva experiència com a persona que ha conegut molts de racons i persones d'arreu dels països catalans? Què els diries a aquests que volen negar allò que és evident?
0: La meva experiència és molt completa. Som una menorquina, de mare mallorquina, d'avi Vicenç, que he viscut 20 anys a Barcelona i que he estat casada i he anat molts anys a Tavernes de la Valldigna i en el País Valencià. Jo els diria que aquesta és una realitat que només cal allò tenir ulls i orelles per constatar-la, perquè jo ho diria d'una manera molt planera, així traiem una mica també. Jo me'n record que al començament que anava a Tavernes de la Valldigna i això, el meu sogre, que era un senyor encantador, dia no sé què parlava, diu, però si som iguals, si som iguals, i no es referia només a una qüestió de llengua, es referia a una qüestió també de caràcter, de manera de veure la vida. Diuen que una llengua és una manera de veure la vida. Si som iguals, Només, clar, el problema, anava a dir, només cal que ens coneguem una mica millor. Aquest és el drama. I ser conscients també que posen totes les dificultats en aquest món tan globalitzat, en aquest món de no sé què, les dificultats les tenim, catalans, valencians i balears, i nord-catalans, per poder-nos comunicar de manera normal, de manera natural, per saber-nos, i a més encara havent de rebre totes les envestides això, catalanofòbiques que mos arriben de l'Estat i que arriben de tot i que tampoc allò no ajuden. En aquest sentit ho relacionen en la segona part. Clar, després resulta que aquí no hi ha cap territori d'aquests països catalans, i ho direm en Joan Fuster i d'una manera molt clara, no hi ha cap d'aquests països catalans que no tingui els seus blavers, els seus blaveros, els seus gonelles, no n'hi ha cap. És això, podem trobar, això sí que és un altre element que ens uneix, potser haurien de veure que ells mateixos fent aquestes actuacions demostren que realment som països catalans. Què els diria? Els diria que ells, justament això, són la mostra de la nostra catalanitat, de la nostra catalanitat compartida, perquè tot el que fan no ho farien si no partissin d'aquesta catalanitat compartida. Per tant, allò que fan, què és? Allò que fan és contribuir a l'espanyolització dels països catalans. És així de senzill, contribuir a l'hegemonia del castellà, que ells en diuen espanyol, en els països catalans. Evidentment, són intel·ligents, perquè a vegades han caigut en la trampa de pensar que no, que era ignorància. No és ignorància. N'hi ha d'ignorants entre aquesta gent, però no és ignorància qui mou els fils. No són ignorants, no ho són de cap manera, i per tant, evidentment, ells saben que no poden anar de cara. Podrien anar de cara, jo un temps ho havia pensat, senzillament que diguin, no, és que nosaltres, encara que siguem nascuts aquí i que siguem d'aquí, no volem ser catalanoparlants i volem parlar en castellà i integrar-nos plenament dins Espanya, dins una Espanya centralista i unitària. Però això no ho poden dir, Perquè si ho diguessin, la gent, molta gent de bona fe, es posaria a córrer, diria, ai, no, no, que m'enganen. Per tant, què fan? Folcloritzar, eh? I fer una cosa que no té perdó, per jo no té perdó, que has tocat sentiments identitaris i d'amor a la terra de la gent. Ah, clar, si tu dius a qualcú, tu que te sents menorquí? Sí, sí que me sent menorquí, és clar que me sent menorquí. Eh? I si darrere hi van, en que si tu te sents menorquí, això significa unes determinades renúncies lingüístiques, aquí ja no. Per tant, jo els diria, sobretot això, que ells són, que aquests gonelles i blaveros són els primers que tenen molt clar aquesta catalanitat conjunta que altres no tenen, i que justament per això la seva lluita és a mirar d'esmicolar-la, però sobretot per, amb un únic objectiu, que és el triomf del castellà o espanyol. I, bueno, si han de ratllar a menorquí, mallorquí, a eivissenc, a valencià, alacantí, bueno, això, a cap mosaic és igual, mentre el castellà sigui la llengua imperant i dominant. Això.
1: Bé, per acabar, ja sabem que ni jubilada atures. Va, explica'm-nos quin tema te té més enfeinada darrerament.
0: Quin tema me té? L'enciclopèdia de Menorca. L'enciclopèdia. En aquests moments, en Toni Joan Pons i jo coordinam i hem arrencat, coordinam els volums de l'enciclopèdia, treballant amb molta altra gent, i realment això és, en aquests moments, allò que m'absorbeix, allò que em vull dedicar, que em dedic i em vull dedicar més en exclusiva, però també hi ha altres casos, perquè fer enciclopèdies, de fet, anar omplint buits també per poder-la fer, i per tant, això, en aquests moments també tinc entremans edició justament dels articles sobre llengua d'en Àngel Mifsud, que pens que en aquests moments, fa anys que ho volia fer i no he pogut, però que ara seran, desgraciadament, allò, però molt útils. Per tant, tinc entre mans també el llibre d'en Àngel, una edició que he d'acabar de revisar, i, bueno, i sempre una constel·lació de feines, però que diríem que convergeixen totes, en darrer terme, totes van a parar a l'enciclopèdia, perquè és que acabarà donant compte d'aquesta història de la cultura menorca, llengua, literatura i pensament, que és el que estem treballant.
1: Ho esperàvem amb moltes ganes, Fina. Moltíssimes gràcies.
0: Moltes gràcies a tu. Moltes.
2: Llegeix Llentrisca.
3: Tot està escrit reuneix qualcunes de les lletres musicals més icòniques i d'altres que encara no s'han musicat del ciutadellenc Llorenç Marquès, conegut com León Manso. Un poemari que reivindica l'excepcionalitat d'una escriptura única que combina imprevisibilitat de tocs surrealistes, quotidianitat i humor.
2: Ràdio Far se'n va de festival. Celebram els 15 anys de Graham Pearce amb la millor música menorquina. Tuamala, Johnson Wu, Dahlia, Berlat, Fandango All Stars, Dia en vinils i si hi vas en família hi trobaràs activitats i jocs per infants. No perdis la cita. El proper 30 de maig, a partir de les 6 del capvespre, al camp de futbol de Sant Climent. Pots comprar la teva entrada a través de radiofarmenorca.com. I si no hi pots assistir, escolta els concerts en directe amb entrevistes exclusives als protagonistes. Al 102.4 o a radiofarmenorca.com.

0: A la segona meitat del segle XX es van massacrar els elefants africans sota l'argument de frenar la desertificació. Aquests imponents mamífers mengen fulles d'arbre i no tenen gaire miraments en rompre branques per tenir aliment. La visió antropocèntrica es va imposar i es va declarar culpable la fauna silvestre de l'esgotament de terres i vegetació. Això va justificar la mort per dispar de desenes de milers d'elefants. Anys després, es va entendre que era un gran error. El problema no és el nombre d'animals, sinó l'estona que estan sobre un mateix territori. I aquí intervé molt l'espècie humana, que competeix per les terres i pel menjar del seu bestiar.
1: Època de muda.
2: Capítol 35. Àvies sense marc.

Per la seva part, en el món dels ocells, els científics estaven convençuts que eren només els mascles els que cantaven i marcaven territori. La recent incorporació de les dones al món de la investigació i el seu especial interès en saber quin era el rol femení en l'avifauna les va dur a descobrir que les femelles també canten i també adverteixen del domini del territori, cosa que ningú s'havia dedicat a observar. I és que els marcs previs amb què analitzem el món indueixen la nostra mirada fins a magnituds difícils de creure. En els exemples posats, hi havia un enfocament inicial que desviava l'atenció. El problema és que, a l'actualitat, els marcs s'usen molt per conduir la comunicació cap on interessa. Aquí ho veiem cada dia. La versió oficial és presentada com si tingui l'aval en exclusiva de l'edició tècnica, de manera que qualsevol altra opinió s'intenta emmarcar, de marc, dins del món de les soterrades maniobres polítiques. Una vella estratègia per procurar que no aflori gaire la dissidència. La dinàmica està tan implantada actualment que és quasi tendre veure com s'aplica en una estudiada carrera de relleus. Clar que si sorgeix un batalló de tècnics entesos en la matèria que se sumen a la part crítica, el marc és més difícil de sostenir. Llavors s'intenta ignorar el fet amb l'esperança que es dilueixi entre la llau d'altres.

0: però tornem a la vida silvestre. Sabem que els animals lliures han d'estar molt ben preparats per sobreviure. No hi ha lloc per als sentiments i s'imposa una gran batalla pels recursos. El vell mantra de néixer, créixer, reproduir-se i morir. El marc de la competició i de la màxima economia. Ara, però, ens consta que els elefants i algunes balenes mantenen un paper molt actiu per a les femelles que experimenten la menopausa i que ja no estan en edat de procrear. Dit d'altra manera, hi ha espècies, més enllà de la humana, que també tenen la importantíssima figura de l'àvia. Això representa una enorme ajuda per a la supervivència de les cries joves. Des de proveir assistència al part, fins a saber els secrets de l'alimentació més adient en cada moment. L'evolució ho ha premiat. No ho havíem mirat bé. El científic que va fer matar milers d'elefants, penedit, va decidir dedicar la seva vida a mostrar com es pot revertir la desertificació usant els herbívors. Actualment, presideix un institut internacional i col·labora amb entitats ecologistes. Els marcs es poden trencar. Tot és no deixar-s'hi atrapar.
1: Època de muda. Textos, Miquel Camps. Locució, Jan Ros. Edició, Txec Pons.

0: Xue Alberdi, versolari i escriptora que a partir del seu llibre Contrakos Tarritik, traduït al català amb el títol de revers, mos ajudarà a seguir explicant s'improvisació i sa glosa des dels cossos i les experiències de ses dones improvisadores en el context públic de sa tradició oral.
1: Seguirem fent memòria amb sa col·laboració d'esglosadors i glosadores actuals, qui mos proposaran gloses i figures del passat i mos explicaran algunes batalletes d'esglosat menorquí d'un temps enrere.
2: A sa secció Glosim Glosam, en Ramallet prepara el necesser i se'n va fins al castell per trobar-se amb en Joan Fortuny, en Nanis, per jugar un poc en ses paraules i posar en pràctica les seves habilitats com a glosadors.
0: I no podíem acabar el programa, com no, sense glosar un poc. Partim?
3: S'altra veu de sa glosa, amb el col·lectiu Glosera. Un exercici de memòria sobre les dones improvisadores, antigues figures i gloses. Escolta el capítol sencer a radiofarmenorca.com.

0: Fame xerrant de lírica. És una qüestió que defineix bastant el caràcter menorquí en la seva relació amb la música popular. Sempre s'ha dit que Menorca és terra de cantaires i de so dona fe a la quantitat d'agrupacions corals que hi ha, més o manco formals. Per parlar-ne avui tenim una reconeguda artística polifacètica, una magnífica cantant soprano que ha participat de nombroses iniciatives en el món de la música des de diferents àmbits. Tenim amb nosaltres na Maria Camps.
1: Hola.
0: Com estàs?
1: Molt bé, altres?
0: Mira, molt bé. Estàs d'acord que Menorca és una terra de cantaires?
1: És una terra de cantaires. Menorca ha donat i dona molt bones veus, i veus reconegudes no només dins la nostra illa, sinó també a l'àmbit balear, a l'àmbit estatal i a l'àmbit internacional. Per tant, no sé què... No m'hi atsaigo o se sal, no ho sé.
0: No sabem
1: però
0: què.
1: Alguna cosa hi ha que fa que aquesta terra doni grans cantants.
2: Arrelats, el podcast de folk de Ràdio Far, presentat per Joan Carles Villalonga. Ja disponible a radiofarmenorca.com.

Estimadíssimes oientes i oients de Ràdio Far, aquest és el programa Càpsules d'Art i jo sóc en Cristòfol Pons. Un programa dedicat a l'art on es ratlla en format entrevista amb artistes menorquines o amb certa vinculació amb Silla. Conversam amb els artistes sobre els seus treballs, però m'ho reservam algunes preguntes per esbrinar què en pensen elles o ells sobre temes que van més enllà de la seva pròpia praxis. Preguntes vinculades a l'àmbit cultural de Silla o a altres factors relacionats amb l'art i la cultura més universals. Un programa que pretén anar de lo local a lo global. Un programa de caràcter polític que pretén ser radical. La frase sense que hem obert el programa d'avui és de l'artista plàstic ucraïnès Kazimir Malevich, pertanyent i creador del grup de suprematistes russos i que podem trobar en el llibre La destrucció creadora, antologia anarcofuturista de l'Octubre Rojo, publicat per l'editorial La Falguera. I tot i que és un pintor oposat formalment a la persona convidada d'avui, m'ha semblat una bona frase per presentar en Carlos Humila.

0: Mi vida no es muy llamativa. Todo lo que hago es pintar, leer y acariciar a mi gata Judy Garland en una pequeña isla donde permanezco convenientemente desinformado. Així és com es presenta en Carles a la seva web. Es presenta com una persona desinformada, però la veritat és que és un cap pensant i una persona molt culta. Personalment, he pogut gaudir de llargues xerrades amb ell i, tot i que a vegades estem en desacord en algunes coses, el debat amb ell és sempre profundament enriquidor. És una persona en la que pots dialogar sense que les diferències es tornin personals i això és molt d'agrair. Ell ha estudiat Belles Arts a la Facultat de Barcelona. Les seves principals exposicions individuals les ha fet a la Galeria Vidrart de Ciutadella. Però a banda d'això, el seu currículum és vertiginós. Si haguéssim d'enumerar totes les galeries i puestos on ha exposat, no acabaríem mai. Però principalment ha fet feina en galeries d'Espanya, de França i del Regne Unit i Estats Units. Així tot, actualment pinta, i cito textualment, per a un grapat de col·leccionistes i unes poques galeries de confiança. Fetes les presentacions, començam. Hola, Carlos, com estàs?
1: Molt bé. Gràcies per convidar-me.
0: Què te sembla la frase d'en Malevich? T'ho demano perquè a la teua web he trobat aquesta frase teua. Hago arte por su significado, no por su conveniencia. Creo que cuando das el 100% y eres honesto ocurren cosas increíbles.
1: Jo estic d'acord amb Malevich ideològicament i després la resolució formal és completament una altra. Però sí, estic d'acord en que els camins que per un artista no necessàriament estan regits per la bellesa, però sí per la autenticitat i per la creença que hi ha darrere. Si ho fas per agradar a algú o per ser més simpàtic o més agradable o vendre més, crec que hi ha un error de base en la professió.
0: I m'ho pots explicar on pot ser la teva obra? D'on parteixes per pintar?
1: La meva obra és difícil d'explicar, però clar, el que la faig jo sempre acaba... No sé molt bé què haig de dir, però d'allà on surt és sempre de la mirada interior, quan no estic pensant, precisament. Tinc un diari de somnis des de fa molts anys i les idees que em resulten més recurrents o que m'impressionen més els intento explorar de forma visual. Primer per moltes notes, vaig agafant idees, vaig mirant com ho puc fer i quan intenta transferir emocionalment el que vull fer, no necessàriament la imatge que jo vaig somiar, però intent que aquella sensació que vaig tenir quan no estava pensant, que és el més net que hi ha, al meu punt de vista que pots fer, és el més autèntic, li dono una sortida on es pugui expressar aquella emoció visualment de forma efectiva. Bàsicament, resumint molt el que faig, és fer el que passa a pescar quan no estic pensant.
0: És a dir, que els temes parteixen de somnis, però els referents, és a dir, la traducció d'aquest somni, la imatge, d'on te la treus? Quin procés tu és a terme fotogràfic?
1: Clar, és que en realitat el tema, des del meu punt de vista, el do de menys. El tema és una excusa per vehicular una emoció, o una idea, o les dues coses, emocions i idees, per jo són el mateix. Cercar temes crec que és una mala idea, de fet. Crec que senzillament m'ha deixat anar i cerc referències que tinguin un pes emocional que sigui més o manco igual en el que jo vull transmetre. A vegades són referències del món de la literatura, a vegades venen del món del cinema, no necessàriament són visuals. M'agrada la filosofia, trobo idees allà i intento veure què puc fer amb elles després a l'estudi. No sempre surt bé, destrues que el 70-80% del que faig perquè no arriba a puesto, però quan algú funciona, pues, bueno, ho duc a una galeria.
0: Aida, per tant, entenc que el somni és una cosa que t'inspira per després trobar una altra imatge. No estàs representant exactament el somni.
1: Sí, no exactament. Depèn de cada visió que tinc. No? Tu pots somiar, bueno, somiar de forma molt diversa. Això sí que hi ha molt d'inputs, diguem, no? Un somni de tot allà. No sempre són imatges sòlides, són imatges que de fet són molt fluides. Tu tries en quin moment vol representar alguna cosa, no? Vull dir, no hi ha una imatge d'un somni, és una cosa molt més complexa que això. Jo faig un registre de lo que somia i amb allò ho vaig explorant, vaig llegint coses sobre aquell tema o aquelles idees que me venen i surt el que surt, no està planificat.
0: És un punt de partida, simplement.
1: És una excusa per posar-me... és una excusa per continuar l'obsessió.
0: I els referents pictòrics, quins són? Tens altres pintors, pintores... que cerques de les altres pintores? Que te quedes amb elles?
1: No tinc ídols així molt destacats. I depèn del moment on m'enganxis, estic obsessionat amb un artista o amb un altre. És a dir, que en general no tinc, en principi, uns grans referents així monolítics. De fet, no necessàriament estan dins les modes de pintura, els meus referents. Que això és una cosa que confon bastant. Me venen més del món del llenguatge verbal, més que les idees de visuals. Jo m'expres millor visualment, però les fonts meues venen de filosofia i de literatura. De fet, un dels artistes més amb els que estic més compromès a nivell, bueno, a nivell personal, que crec que és un artista molt complet, és William Blake, que és un... que va fer imatge i poesia combinats, no? Que és un concepte que avui en dia es podria trobar en el còmic, es pot trobar en el cinema, però que no era algo precisament molt freqüent del segle XVIII.
0: Mm-hmm. Entenc que per tu l'art és una espècie d'humanisme, no? Com el que li passava a William Blake, és una manera d'explicar sobre altres temes. L'art és un llenguatge que explica...
1: Sí, de fet, la pintura està molt confinada a una manera de fer les coses i no té per què ser així. De fet, m'agrada quan un pintor li agrada jugar a altres terrenys, que es fiquen al món del cinema, o se pot escriure, o te fa un còmic, o el que sigui. Vull dir que un pintor que només fa pintura... normalment no m'interessa especialment. M'agrada, òbviament, el segueix, però més d'una manera com per aprofitar-me'n d'ell, per estudiar-lo, per saber com ho fa. Però com a artista m'agrada ser artista que escampa, que li és igual al mitjà.
0: A dia d'avui sembla molt la paraula multidisciplinar, seria més o menys això.
1: Sí, està molt manida la paraula, com saps, semprat indiscriminadament. Crec que el multidisciplinar hauria de ser norma. Crec que els compartiments estancs on estan ficades les disciplines artístiques és una ficció de conveniència, però no... Vull dir, un artista no funciona dins un compartiment. Si en un moment donat està obsessionat amb una idea o un flux de pensaments que resulta que el du cap al cinema, crec que hauria d'entrar dins aquest terreny i no quedar-se confinat dins del seu àmbit de coneixement o de seguretat. Crec que ha de fugir de qualsevol forma de conveniència.
0: Fantàstic. I allò que en la qual vas a cercar, allò que pretens representar, té a veure amb la recerca de la bellesa? O...
1: Fins ara ho ha estat així, pot ser que canviï. La bellesa per jo ha estat sempre una brújula que m'ha guiat molt bé per lo que sigui, el que jo cercava sempre estava en aquest camí. Quan una algo que feia jo percebia com a més vell anava per bon camí. És una cosa que és molt intuïtiva, la bellesa és algo que és molt subjectiu, hi ha coses que són molt lletges i són belles també. No estem xerrant que sigui polit o lleig en termes convencionals. La bellesa és una combinació de moltes variables, més enllà de lo que són els cànons. No? Això pot ser que canviï, perquè de fet estic experimentant que cada vegada m'interessa menys la bellesa i probablement això m'ha durat una mica de mal de cap. És hora de cercar formes de trobar... un nou públic que estigui conforme amb el que faig. No?
0: Clar, si la bellesa és relativa, així tot, per la teua feina, crec que és bastant important dominar, o si no m'ho pots aclarir ara, és dominar i tenir present els temes tècnics, com la perspectiva, la composició, les proporcions, els colors, els materials, etc. Com t'ho has fet fins ara i com ho tens plantejant a partir de lo que m'acabes de dir ara?
1: Bueno, m'he cercat sa vida. Però m'he cercat sa vida de manera en què no he après primer a fer les coses i després les he executat, sinó el contrari. Quan volia fer alguna cosa que necessitava d'aprendre el que sigui per tirar-ho endavant, pues, me plantejava fer-ho, tot no està preparat, i aprenia mentre ho feia. Hi ha moltes d'aquestes disciplines que no domina en profunditat, i perquè no les he necessitat a la meva obra. No, crec que estudiar alguna cosa per després no emprar-ho o desaprendre-ho no té molt de sentit, tal i com faig les coses. Té més sentit plantejar alguna cosa que no saps fer i explorar com ho pots aprendre a fer-ho. I és així com he après.
0: És a dir, que si ara vas a la recerca d'una cosa que ja no és la bellesa, intentes lluitar contra aquest tecnicisme i trencar-lo, o per contra seguiràs indagant dins les problemàtiques de la tècnica?
1: No ho sé. És una de les coses que no té molt clares. Jo m'agrada dir que l'avantatge que tu tens, els avantatges que tu tens com a artista, o els avantatges que has tingut també de sèrie perquè has nascut d'una manera o una altra, o el que sigui, has d'abusar d'allò. Si és bo amb algo, pues has d'abusar d'aquest avantatge. Perquè és la manera en què podràs fer algo que valgui la pena. Lluitar en contra de coses, bueno, el que pot passar és que la teva energia quedi diluïda en intentar demostrar que pots fer algo que en realitat pues, no va amb tu, o el que sigui. Crec que amb lo tècnic, a vegades el lloc d'emprar-ho i prou, emprar-se tècnica, pensant que s'ha de qualificar ideològicament i s'ha de lluitar o anar a favor o en contra, com si haguessin de prendre partit tècnicament. I crec que això és una despesa d'energia que no us podem permetre. És a dir, la tècnica està subordinada a la creació, no al revés. Si algú no ho té clar, probablement tindrà problemes creatius. Però bueno, jo ho tinc clar, la tècnica és subsidiària del que vull fer. No hauria de condicionar-me. A lo millor me condiciona i ho vaig a rectificar en algun moment, però un ha de ser conscient d'això.
0: Per trencar un poquet amb el tema de la feina teva personal, per lo que jo sé, has romput relacions amb el món de les galeries. Només fas feina amb unes poquetes i intentes fer feina amb compradors i col·leccionistes directament. En quines galeries fas feina actualment i com t'organitzes empresarialment xerrant?
1: Pues, abans he dit que m'acercava sa vida, però és el mateix. Intent cercar-me sa vida. No tinc un plan i vaig fluint. Sí que et cerca temps enrere. Tenia moltes galeries, tenia molta activitat, però vaig pensar... Bueno, amb els temps he vist que és un error. Crec que és millor tenir més activitat dins l'estudi que fora de l'estudi i tenir poques galeries, però estar amb gent de confiança i que veritablement te diguin que accepten el que fas, que no te diguin el que has de fer i que no violin, diguem, el principi de creativitat, que és que tu, el teu estudi, fas el que vols i després cerques el públic. Però el públic no ha de dir el que tu fas a l'estudi a través de les galeries. Si el públic sapigués el que vol, estaria pintant. Per tant, aquí cadascú té el seu lloc. Jo dic que s'estudi, pot agradar o no, pot vendre o no, això m'hauria de preocupar poc, en realitat. Jo haig de fer el que haig de fer a l'estudi. La qüestió és que, bé, per qüestions logístiques, sí que és cert que em vaig desfer de moltes galeries perquè no donava abast i em vaig quedar sense els que confiava més. El Brexit m'ha jugat una mala passada, he hagut de renunciar a bona part del mercat que tenia, perquè a Anglaterra ara està impossible, no es pot fer feina amb comoditat. Són massa sorpreses i jo tenia allà bastant de mercat. Als Estats Units les aduanes s'han tornat una mica boges també i faig feina amb un parell de galeries només i ja està, no té molt més. I la resta són col·leccionistes que venen a jo. Jo no els vaig a cercar. Com me troben, exactament no ho sé. Diguen que tens sort o no ho sé, o el que sigui.
0: És a dir, que t'has trobat en galeries que han coartat la teva llibertat artística o no ho entes, no ho entes així?
1: Sí, me n'he trobat.
0: T'has trobat?
1: Sí, han durat un assalt. Els he enviat a la merda.
0: Vale.
1: Clar, òbviament, vull dir, és que si no tens integritat amb aquesta feina, dedica't a una altra cosa. Si el que no pots accedir és que una galeria se fiqui amb el que tu fas, com si sapiguessin el que tu fas, com si poguessin donar-te ordres o com si poguessin dir-te, mira, això es vendrà més o manco, no tenen ni punyetera idea del que es ven més i manco. Crec que ningú sap el que es ven o no. Hi ha gent que té un públic més cultivat, menys, té més sort, menys, coneix millor com vendre, el que sigui, però ningú sap exactament si un quadre vendrà o no. De fet, es prova i error. Sí que és cert que hi ha galeristes amb molta experiència i amb una intuïció bastant semblant des que té un artista. Hi ha galeristes que són artistes frustrats, amb el bon sentit, vull dir, és a dir, que ja va bé que ho siguin, i aquesta gent sí que té una idea molt clara de el que es pot vendre o no. Però precisament aquest tipus de galerista normalment tampoc es fica en tu, perquè hi ha empatia.
0: És a dir, si té un recorregut artístic, és des de l'art a la venda, no al revés, no és que sí. Intentis crear un producte per després vendre-lo.
1: Sí, sí, això és insubornable. Primer hi ha la creació i després hi ha es trobar una llar en el que has fet, que és senzillament gent que vulgui incorporar a la seva vida un fragment de el que tu estàs fent i existeix, vull dir, no es pot fer, vull dir, no és una qüestió, no és impossible, vamos, que...
0: Una d'aquestes galeries és Vidrart, no? Crec que heu trobat una bona relació.
1: Sí, Vidrart, bueno, hi ha una molt bona relació i també és molt còmode fer feina a Menorca. Convida més a fer més coses aquí perquè està molt a prop. Sí que és cert que també he trobat molt bon rotllo fora de Menorca. Passa que, clar, logísticament, les despeses, tot es complica i quan fas alguna cosa, diguem-ho, calcules més, no és tan espontània la relació, l'has de planificar més temps.
0: Com us pots ratllar un poquet de so d'estar desinformat? Com ho fas i per què?
1: Bueno, estar desinformat és molt fàcil. No, vull dir, te tanques a la cova, no te mires res i ja, no passa res. Estar desinformat significa estar desinformat de l'actualitat, vull puntualitzar. No estar desinformat en general. Jo l'actualitat no m'interessa. Me confon, me dona mal rotllo. Crec que els canals d'informació sesguen s'informació d'una forma excessivament emocional, no informativa, i això mos afecta a tots, mos pot amargar el dia, vull dir, no té molt de sentit. Estan intentant inculcar opinions que jo ni me convenen ni les vull tenir, no m'agrada tenir opinions polítiques, ni les vull tenir, m'és igual. Abans m'informava molt, però és que anaven a per jo. Intentaven a veure quina parcel·la el meu cervell volien conquistar. I va un moment que tenia tanta resistència en això que dic, jo no vull estar més informat. I des de fa uns 8 o 9 anys o alguna cosa així, no me miro res. Quan dic res, és res, vull dir absolutament res. I de tant en tant pues, me n'entero un poc de com va el món i està exactament igual. Totes les enrabiades que hauria pogut agafar jo en tots aquests anys, però no les he tingut i el món està igual. Vull dir, no m'interessa estar informat. M'interessa estar llegit. És a dir, per exemple, ara en la pandèmia aquí va haver, tothom estava informadíssim. Jo no, vull dir, no hi volia estar informat. I sembla que hi hauria d'estar o sembla que és imprudent o el que vulguis. Però bueno, m'agafava i me posava a llegir a veure que punyetes és un virus, en primer lloc. Això sí que m'agrada fer-ho. Però opinions així inconscientment inculcades, que ho són totes, no vull que tinguin tant de terreny els mitjans de menjar.
0: Molt bé. Tu, a banda de ser pintor, també has tingut dos projectes importants que orbiten al voltant de les pràctiques pictòriques. El primer va ser Menorca Pulsar i una vegada que s'ha acabat aquest has iniciat el projecte 40 anys. Explica'm-nos un poquet sobre aquests projectes, en què consisteixen, qui hi ha participat, quines dinàmiques es duen a terme, sobretot especialment en els darrers, ja que és el que estàs fent ara mateix.
1: Bueno, la història comença en que Menorca Pulsar va ser una sortida irosa que vaig tenir, de que jo volia anar a estudiar pintura de forma més seriosa, no ho podia pagar, tampoc tenia temps, ni no tenia recursos, i se'm va passar pescar que seria més fàcil dur els professors aquí. I per lo que sigui va funcionar. I vaig armar uns talleres de pintura bastant potents que me van ajudar moltíssim a progressar dins la part tècnica i també conèixer artistes d'alt nivell i poder xerrar amb ells, que per jo és molt important. Aquest projecte me va dur a una frustració, que és que me'n donava compte que una part dels assistents que venien intentaven imitar l'estil dels seus professors, intentaven lliurar-se de la responsabilitat de crear, demanant processos pas a pas per poder replicar un resultat que el resultat fos aplaudible o que fos visualment agradable. Aquest tipus de públic no m'agradava prou. Me sentia una mica amb un problema ètic. Dic, jo no hi crec en això. Vaig començar a dissenyar tallers disruptius, on aquest tipus de persones no encaixessin molt bé. I allà vaig començar a dur gent de tipus Jeremy Mann o Vincent Desiderio, que són gent amb una capacitat per fer això. I allà va néixer, diguem, la idea de quarantine, que és dur a l'extrem aquest concepte. I quarantine, en realitat, és la radicalització dels tallers d'art. Els tallers d'art, hi va un moment en què jo crec que un 60% de la gent no aprenia, sinó que replicava comportaments i tècniques, el qual no és aprendre. No sé exactament, Lucas, però no és aprendre. No hi ha cap esperit crític, no hi ha cap creativitat aplicada, és purament, és un divertiment, no? I a quarantim el que volia fer era, primer, filtrar la gent que venia, és a dir, hi ha un procés d'admissió perquè no m'arribi gent que no encaixa amb els programes es fan a Llatzeret, que és una illa en tots els sentits per poder quedar aïllat en quarantena. És una quarantena real, diguem, quedem allà tancats durant tot el dia. És una feinada, són més de 12 hores de feina en el dia. Molta canya. Hi ha un segment de laboratori d'art que són reptes dissenyats per transgredir, diguem, els sistemes normatius de les escoles perquè tinguem punts de vista diferents sobre la formació. Entenguem que la formació té punts foscos que hi ha que qüestionar, que no hi ha que donar per fets. Després hi ha un sector també, un segment de teràpia, on podem espantar un poc els dimonis interns, que crec que els artistes especialment tenen, perquè han de lluitar contra ells mateixos dins l'estudi, quan estan tots sols, i han d'afrontar moltes pors, moltes inseguretats, moltes vulnerabilitats, i sobretot entendre que la vulnerabilitat no és un problema, que és un superpoder. A partir d'aquí, clar, el programa que és extremadament radical o disruptiu, jo m'ha donat bastant de beneficis com a artista i bastant de canvis de mentalitat. Me fa qüestionar moltes coses. Crec que a nivell empresarial està creat com si fos una pintura. És a dir, no està fet segons els llibres d'empresa, és a dir, totes les decisions que es prenen allà estan basades en imperatius d'intuïció i d'emoció, és a dir, és un programa estructurat emocionalment, de manera que faig una mica el contrari del que s'hauria de fer una empresa. Es prenen decisions en criteris completament fora del que s'espera que funcioni. Curiosament funciona, o millor perquè és una illa d'artistes, no ho sé.
0: És a dir, que tu també n'estàs traient quelcom de profit, no? Supos que amb aquest contacte amb artistes de talla internacional i amb aquest nivell tan elevat, tu també t'has trencat quelcom, no? Dins tu mateix.
1: Sí. De fet, quarantine és, diguem, la manera que, que tinc jo de qüestionar el que faig. És un experiment molt gran. És un experiment d'alt risc, és a dir, que el risc, vull dir, molt de sentits, que podria haver sortit fatal, m'entens? Vull dir, el plantejament podria haver sortit, però molt malament, i financerament, doncs, necessita un... Vamos, que si això va malament a nivell econòmic, la castanya és molt forta. I tot per posar a prova una sèrie d'idees. Per validar una sèrie d'idees. Respecte a la intuïció, respecte a com prendre decisions, respecte a com ser artista i respecte a l'educació artística. Afortunadament ha sortit bé, no vull dir que hagi estat fàcil, però sí, jo el benefici que he obtingut és enorme. El més segur és que jo tingui molt més benefici a nivell personal que els assistents que venen, perquè he viscut tot el procés i hi ha moltes coses que, bueno, que és difícil ara d'explicar aquí, però que m'han calat bastant a fons, no?
0: És a dir, també hi ha... És a dir, aquella part col·lectiva de l'art contraposada a lo que normalment se mos sol dir, no? Que els artistes són individus aïllats que fan feina només dins els seus tallers, etc. No?
1: Hi ha alguna cosa, sempre, però no és excloent. És a dir, un artista no té per què triar ser un animal dins d'una cova o triar ser una bèstia col·lectiva. És a dir, no hi ha per què ser extrem. Tu pots tenir les dues coses i ser l'expressió del mateix fenomen creatiu. Tu pots tenir moments on necessites d'altres artistes i moments on necessites intimitat. No veig per què hi ha que tirar. Sí que és cert que la creació pura i dura, normalment, crec que necessita de soledat perquè t'has d'enfrontar amb tu mateix. A vegades, depèn del perfil d'artista, que t'enfrontar-se amb un mateix es pot fer de forma col·lectiva, però això ja va a perfils. Jo no necessito col·lectivament posar a prova el que vull fer. A lo millor sí, i ho faig en quarantine. A lo millor ara m'estic rectificant, però a nivell de pintura i així, jo, com més tot sol, aïllat i amb jo mateix, estigui millor.
0: Bueno, aquesta col·lectivitat també me referia en aquests llibres que dius que llegeixes, en aquesta... que fet d'estar xupant tot el temps... cultura creada per altres individus. També me referia en aquest...
1: Sí, sí, estem d'acord. És a dir, un llibre, al final, és un depòsit de memòria que transcendeix espai i el temps. I tu pots connectar amb un senyor que va morir fa 2.500 anys i extreure pues, el millor d'aquella època i dur-ho aquí i que sigui la mateixa època en els fons, perquè estem jugant de les mateixes idees. O sigui, això ho trobo al·lucinant. Aquests llibres tenen la capacitat de creuar l'espai-temps. I la pintura també. La pintura, tu veus una... Desgraciadament, la pintura tan antiga no s'ha conservat molt bé, o ja no mos queda un registre on podem apreciar exactament el que passava. Ha canviat tant que bueno, parcialment, sí, ho podem tenir, no? Però jo quan veig una pintura del segle XVII o del segle XVI, jo estic en aquella època. Jo puc sentir el mateix que et sentia en aquella època, puc viure aquella època perquè... Està tot allà. És un llibre obert. A més, aquest coneixement visual normalment es té més per un anecdòtic, però no és així. És una castanya. És a dir, tu quan llegeixes un llibre necessites un temps. Però una pintura no. D'un cop d'ull t'entra tot. És un xorro d'informació brutal que t'arriba d'un altre moment. Una persona pensava d'una altra manera, i però que era humà igual que tu i hi ha una empatia a través dels temps que és al·lucinant. Jo això m'encanta. Els museus són càpsules d'estems.
0: Molt interessant. L'artista amb el que hem obert el programa d'avui, en Malevich, deia que haz explotar en pedazos los frágiles ídolos de la civilización. Jo me dono la sensació que en part del teu discurs pretén fer explotar algunes coses preestablertes, no?
1: En qüestions acadèmiques, sí. En qüestions de formació. En altres coses, som més conservador, cada vegada menys. Però sí que és cert que en la formació acadèmica, ja des de molt petit, jo vaig ser refractari a qualsevol sistema normatiu, a qualsevol escola, no vaig encaixar mai a cap escola, ni vaig saber per què punyetes estava allà i per què m'explicaven allò, no vaig entendre res en cap moment. Crec que es pot mostrar les coses de forma molt diferent Crec que hi ha un tant per cent molt elevat de gent que és com jo, que no té cabuda en un sistema educatiu, i són tants que crec que s'hauria de considerar que no tothom pot encaixar dins d'una manera de mostrar les coses. No sé exactament com es pot fer, però sí que sé exactament com no s'ha de fer, que és com s'està fent. En tots els respectes per als docents que tenen vocació i fan el que poden, i és molt difícil mostrar-ho. Ara bé, jo crec que segur que es pot fer d'una altra manera i no necessàriament encaixar en un sistema normatiu. Crec que un sistema normatiu dins d'educació té un punt de contradicció. Hi ha d'haver unes certes normes, però no pot ser que hi hagi un programa per tothom. No té molt de sentit, crec jo.
0: Individualitzar i personalitzar l'ensenyament, no?
1: Sí, no... i donar autoritat a l'alumne perquè digui el que vol aprendre ell. Mm-hmm. Vull dir, en quin dret tu li imposes alguna cosa que d'entrada és refractari? Sí que està bé que tinguin una idea global de les coses, i això estic d'acord, però arriba un punt que dius, bueno, a veure, és que potser li estàs mostrant alguna cosa que li està restant energia. Potser el seu punt de vista sobre el món i com fan les coses té a veure amb estar centrada en una altra cosa i te fot una pallissa amb allò i no li estàs donant opcions. Jo ho dic perquè jo vaig ser una víctima d'això. Jo no vaig poder desenvolupar el que jo se m'adona bé a escola. En canvi, m'intentàvem imposar assignatures que dic, jo no sé això on va, però bueno, no van jo.
0: És a dir, 40 anys és una de les... una de les metes, unes coses a aconseguir, un dels objectius és aquest, no? És posar en dubte els mecanismes d'educació que s'imperen.
1: Sí, qüestiona l'educació artística. No la invalida ni està en contra, vull deixar clar, perquè no sóc aquest tipus de reaccionari. Jo crec que l'educació allà està, i a vegades a males també hi és. És a dir, potser has après alguna cosa que no te serveix de res, però bueno, t'ha servit per entendre que no te serveix de res també. Però, bueno, sí, el que faig és qüestionar la validesa. És a dir, una cosa és una regla i una altra cosa és una recomanació. Són dues idees molt diferents. Normalment les escoles tendeixen a imposar regles i a dir que allò és un camí. En lloc de dir, bueno, ja m'ha funcionat així i jo te recomano fer això, però tu ets lliure de fer-ho o no, perquè depèn de tu fer-ho servir o no, no de jo. I això és un problema. Després, el meu lema o la meva manera de veure l'educació artística és que és un test de Rorschach. És a dir, és una taca que has d'interpretar tu. Però el sistema educatiu o el programa no t'ha de donar el punt de vista sobre el món imposat. Això ho veig, un error garrafal, que el que fa no és precisament crear artistes, sinó tot el contrari.
0: Amb la recerca aquesta que me vaig trobar amb la frase d'en Malevich, també me vaig trobar amb una pintora suprematista gairebé oblidada, que és Olga Rozanova, i diu: la cautela és el rasgo más típico de la falta de talento. Hi ha dues maneres de pensar, un que diu que el talent és una cosa innata i l'altre que diu que és fruit de l'esforç i de la feina. Tu què en penses d'això?
1: El primer, bueno, crec que partim d'un fals dilema. No hi ha que triar. Crec que quan algú s'esforça molt amb algú és perquè ja hi ha un precedent. És a dir, difícilment algú s'esforçarà moltíssim amb algú si no té una facilitat o un interès especial. És a dir, no has de triar entre néixer d'una manera o estudiar per... Crec que són dos facetes del mateix fenomen. I bueno, sí, té raó el que diu, sí, estic d'acord, hi ha d'haver risc.
0: Tens un altre apartat a la web que mos xerra de les desmitificacions d'algunes invencions o quimeres que han perseguit els artistes o el món de l'art. Quin mite destacaries o que mos pots xerrar al voltant d'això? Es mite que envolta l'artista.
1: Clar, és que n'hi ha tants. Jo crec que l'artista sempre ha estat beneficiari de relat que hi ha damunt ells. De que són persones especials, són persones amb un punt de vista sobre el món que és diferent o està deslliurat de limitacions de que pugui tenir, diguem, el conjunt de població, no? Alguna cosa hi ha, però crec que no n'hi ha per tant. Crec que tothom, en el fons, té un punt de vista únic sobre el món. Una altra cosa és que no tingui la capacitat d'expressar-ho o de transferir-ho a una altra persona o de tenir empatia amb una altra persona. Jo suposo que els artistes, en el meu cas, plàstics, tenim, diguem, la capacitat d'expressar-ho. Però no m'ho fa ni millors ni pitjors. M'ho fa més capaços, però perquè m'ho hem obsessionat amb una cosa molt concreta. Però és que hi ha gent que té molta cosa a dir, no té una obsessió per expressar-ho i som probablement més artistes que tu i jo junts. No sé, hi ha un punt classista dins el món de l'art, que sempre ho ha estat des d'Aristòtil, que té la idea de l'aristocràtic, de lo excepcional, des punt de vista fora de lo comú. Et cerqui alguna cosa de so, però no fins a un cert punt. Jo crec que té molt a veure en la capacitat de comunicar, sigui plàsticament o no. Vull dir, hi ha gent que té un carisma al·lucinant, que socialment són artistes i no està reconegut com a tal. No sé, crec que l'art és un fenomen completament transversal, horitzontal, global, i no, l'únic que canvia entre persones és la intensitat en què es viu.
0: Val, clar, tu m'ho xerres de que l'art va més enllà de la pràctica purament pictòrica o la disciplina que s'hagi decidit fer, dur a terme. Però tu, com a pintor, m'agradaria saber, bueno, si, com a curiositat, si tu veus la pràctica pictòrica com a quelcom infravalorat actualment dins el món contemporani de l'art.
1: Pas el contrari. Penso que mai s'havia valorat tant. El que passa és que hi ha tanta oferta i hi ha tanta cosa que bueno, pot semblar això perquè abans sí que tenia una hegemonia la pintura, però si te mires efectes pràctics aquesta hegemonia com anava, hi havia més precarietat abans que ara. És a dir, ara hi ha més oferta i menys precarietat en general en pintura, vull dir, amb altres coses no t'ho sé dir, però en pintura se valora molt. I ara, ara que ve un canvi de paradigma bastant sonat on tot el digital, l'intel·ligència artificial, diguem que és un domini que hem de veure què passa amb això, veure que, si canvia la idea de creació o què passa, però el que sí que te puc dir és que tinc la convicció de que la pintura encara tindrà més valor. Tindrà més valor que mai, de fet. No sé, tot el que ja no sigui digital a partir d'ara, aquí sí que hi haurà un valor aristocràtic, seriós. Vull dir, i hem de veure en un futur si les capacitats per pintar es mantenen, jo crec que sí, però bueno, vindrà a canviar tot en molt poc temps ara. No tinc ni idea del que passarà.
0: Bueno, m'ha semblat molt interessant. O sigui, estàs proposant que segurament l'intel·ligència artificial, aquesta eclosió que hi ha d'aquest tema, per dir-ho de qualque manera, democratitzarà tota la part creativa, entre cometes, però clar, farà que la part més manual pues, esdevengui més elitista o alguna cosa així? Bueno,
1: és que la idea de l'elit no m'espanta, jo. Jo crec que algo extraordinari per necessitat, per naturalesa, és asimètric. Sempre és una fracció molt petita de lo que és algo que destaca. Imagina't que tothom pot crear en el nivell que, jo què sé, que qualsevol gran artista. Ja t'he dit jo que no es valoraria lo extraordinari o la diferència. Si, hi ha de bona idea de contrast. Si tothom pot crear, ningú pot crear. Jo no crec en que es pugui democratitzar la creativitat. Crec que tothom pot ser més creatiu, però el que se valorarà, o sigui, paraula valor implica simetria. Tu no pots valorar tot. Tu necessites discriminar per valorar alguna cosa. Tu valores alguna cosa en context d'alguna cosa que no valores. I el que no valores és el 99%. O sigui, tu fas una tria, una selecció, una gran asimetria. Necessàriament, l'art forma part d'una elit. Però no, una revisió històrica, a més, és que no en pot sortir d'aquí. I crec que anava pitjor, de fet. Crec que hi haurà grans guanyadors i grans perdedors a partir d'ara, perquè tanta gent crearà, i la facilitat per crear serà tanta, i si immediatesa serà tanta, que lo extraordinari estarà més triat que mai.
0: Molt bé. Per canviar de tema, a nivell de Menorca, com ho veus? T'ho demano perquè tu ets part activa de la cultura de l'illa. Com veus ara mateix la situació cultural de Menorca en relació a les arts plàstiques i visuals?
1: Jo crec que està bé. Normalment es tendeix a dir que està malament i tot aquest tema. Bueno, no veig per què hauria d'estar tan criticat el que es fa. Si ens posem a pensar una mica en Sant Freda, què hi ha a Menorca? 100.000 persones. Tenen molt més oferta cultural en proporció que una gran ciutat. Una gran ciutat, Madrid, Barcelona, sí que hi ha una oferta cultural brutal, uns recursos brutals, el que vulguis, però tu compareu amb la població que hi ha i qui ho aprofita. Doncs són privilegiats aquí, són molt poca gent, fem molta activitat, tenim pocs recursos, però per una qüestió purament de lògica, perquè és que el que hi ha, però jo no diria que té una mala salut aquí. Hi ha un munt d'artistes i hi ha sempre activitat. Sí que hi ha sectors que van i venen, o millor la pintura ara no està tan forta o no hi ha tanta activitat com hi havia fa uns anys, però jo veig el que es fa amb música i és al·lucinant. És la desproporció que hi ha entre artistes i població civil, diguem, per dir-ho d'alguna manera, és tremenda. Vull dir, hi ha molt més densitat d'art, artistes i activitats a Menorca que a qualsevol ciutat, si penseu bé estadísticament.
0: Entenc que em xerres a nivell de creació, a nivell d'ajudes, de recolzament institucional, com ho veus?
1: És que jo no sé què pensar d'això. No sé si un artista ha de dependre de l'estat, en aquest sentit. Crec que un artista ha de ser independent, a ser possible, de l'intervencionisme estatal o de fons de finançament. És la meva opinió, o és com ho faig jo.

0: que el polític ha creat. Bueno, en... cada un lliure fer el que vulgui, jo no ho respect. Jo crec que això és un fallo tant per l'emissor de l'ajuda com per al receptor. Vull dir, qui és el beneficiari d'això? Mm-hmm. Perquè jo crec que la població, el benefici que percep, crec que és... No, crec que no ho percep, el benefici. Crec que això és una interacció entre el polític i l'artista que han arribat a un acord. Tot la part criticada, després la part bona, és que hi ha artistes que sense una ajuda és impossible que progressin perquè el que fan no té un mercat immediat, necessita una cocció, necessita un procés, necessita... Oi, aquí ho veig superbé, però sóc l'una menys. Vull dir, sóc el que menys hi ha, crec jo.
1: Aquesta és una pregunta que solen fer o farem a totes les persones entrevistades. Tu què en penses de la professionalització de l'art? Mos ajuda o mos precariaritza? Estem en una eterna situació de treball mal pagat que finalment es nota en sobre final? Tu què penses?
0: Jo tinc una opinió molt popular sobre aquest tema, perquè no crec que l'art o la pintura o el que... Crec que no són feines. És una manera de viure, és un punt de vista sobre la vida i te paguin o no, és el que fas. De manera que, i amb això sí que som 100% coherent en la meva vida. Jo sempre he fet això, tant si m'ha anat bé com si no, i crec que el que s'ha de fer, si te fiques dins d'aquest sector, pensant en que serà una feina remunerada o que s'haurà de regular perquè tu... Crec que d'entrada t'ho passaràs fatal perquè no passarà precisament per el que he dit abans, és a dir, no es pot regular un sector on el que s'aprecia i el que té valor és asimètric, és a dir, el que els artistes que progressen i els hi va bé és perquè són extremadament diferents, únics i tenen una obra genuïna. Això, generalment, crec que és menys d'un 1%. Clar, però tu no pots esperar que el 99% tinguis el mateix tractament o que tingui o que esperi tenir drets de remuneració basats en una percepció de talent que no saben quina és. És a dir, és raro. És a dir, regular aquest sector és raro. Qui regula el sector és el col·leccionista, en el fons. I quan no hi ha col·leccionista, que hi ha entitats, són les entitats, que a vegades tenen interessos legítims i a vegades no, com sabem. Igual que els col·leccionistes, que a vegades ho fan per inversió, que és el més pèssim del món, i a vegades ho fan perquè realment volen conviure amb aquella peça. No? Vam, que és un terreny molt delicat. Després, l'èxit dels pintors, jo he deixat de pintor sempre perquè és el terreny que conec, no per res. No crec que sigui diferent d'altres sectors liberals. Espanya, el 80% de les empreses que es munten no passen del primer any. És a dir, de la primera ronda, 2 de cada 10 són els que passen. I després, els 4 anys següents, la proporció és més o menys que la mateixa. És a dir, sobreviuen poquíssims i tampoc no saben quines condicions. És a dir, l'èxit en altres sectors, tampoc no ho penseu que és molt diferent. La noció d'èxit, de fet, o de que te vagi bé, és una improbabilitat, és una excepció a la regla. Clar, i voler imposar regles de remuneració o estàndards de mercat o regular situacions amb algo que valora l'excepcional és una fricció que no resoldrà. O, bueno, jo crec que no es pot resoldre. Crec que ens hem de centrar en ser grans artistes, indiferentment si se'm remunera o no. I si se'm va bé, ens alegram, i si no, seguim fent el que ens agrada, perquè l'important és l'obsessió. I qui no estigui obsessionat per fer el que fa, difícilment podrà tenir una quota de mercat. Vamos.
1: Molt bé. Me sap greu, però s'ha acabat el temps per avui. Ha estat un autèntic plaer tenir-te aquí avui i poder gaudir de les teves reflexions, Carlos. Dir a les oyentes que podeu trobar més informació d'ell en el link que deixarem a la web del programa. També recordar-vos que podeu escoltar la nostra llista de música en el canal de Spotify del programa. Trobareu l'enllaç a la mateixa pàgina de cada càpsula. La cançó que sonarà per tancar el programa d'avui és del grup Jaqueta de Chandal, Firme Usted.

0: aquí del disco Futuro tu antes molaves. Dit això, ja només mos queda despedir-nos. Moltes gràcies, Carlos.
1: Gràcies.
0: I moltes gràcies, oyentes de Ràdio Far, us esperam en el proper programa. Molta salut a tothom.

Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca. Tot seguit escoltarem un tema de Rudimentari, del disc Mala Herba Sempre Creix, publicat el 2026 per la discogràfica Guspira Records.

0: Hola, bon dia, Agus.
1: Què tal, bon dia.
0: Estem aquí a la sala multifuncional del Mercadal, que ja és un poc com ca nostra.
1: Sí.
0: Segon dia de Menorca Doc Fest des que van començar les projeccions de cine. Esteu escoltant Radio Far, la secció cel·luloide. I davant nosaltres tenim el plaer de tenir en s'esmolet, es mallorquí, però el deixem seure igualment a la nostra taula de Menorca Doc Fest. I bueno, antes de xerrar amb ell, ell ve a presentar el llargmetratge Compàs de silenci, que es projecta avui capvespre, a les 5:15. I res, vos el present breument i després xerrarem amb ell perquè mos expliqui un poc d'on surt aquest projecte i mos expliqui com l'ha fet i què és el que el va portar a explicar la història d'en Josep Maria del Moral, un fotògraf. Bueno, en s'esmolet és director, guionista i productor, i com diu la seva biografia a la web de Menorca Doc Fest, és dins del camp de les arts i la cultura on es troba més còmode, però no refusa res. L'espurna pot sorgir amb un nígul o una ona de la mà. I jo em puc donar fe de so perquè en Cesc, de tant en tant, envien els seus amics fotos d'esport de Palma quan surt el sol o d'un raig de llum del capvespre que l'ha vist i de cop fa una foto i te l'envia per WhatsApp i supos que l'envia a qui li passa pel cap en aquell moment i jo he tingut la sort de rebre fotos per WhatsApp d'aquest tipus, d'aquests nígols o ones de la mà que veu en Paco i de cop els reps en el mòbil i no saps per què, però bueno, és com rebre un fotograma d'una pel·lícula seua, un pensament, una idea, i t'il·lumines, com un artista il·luminat, que de tant en tant, en el millor sentit de la paraula, vull dir que t'envia aquestes imatges del no-res i t'inspiren i te fan pensar i te fan emocionar. I un poc crec que es mou per aquests impulsos amb tot el que fa. És un activista de cine artesà, fet entre amics, és pioner del documental creatiu i d'autor a les illes, i té una vida bastant de pel·lícula. Jo n'he tastat qualque episodi i realment la pel·lícula és ell. El 1997 va fundar la productora independent La Perifèrica, a Mallorca, i com he dit, ve a Menorca a presentar Compàs de silenci, que és un retrat del fotògraf Josep Maria del Moral i la seva relació amb el pintor Miquel Barceló. Bueno, bon dia, Paco, com estàs?
1: Beníssim, sobretot perquè, com bé dius tu, està ploguent.
0: Bon senyal.
1: Que ratgi.
0: Una cosa que no he dit, que Nagus és molt fan d'Ardara i tu vas ser productor d'Ardara.
1: Uau.
0: Coproductor.
1: Jo som molt fan d'Ardara.
2: Molt bé.
1: Si vols, fora de micro, podem parlar d'Ardara i d'en Macià, que ha fet un retrat meravellós. Després m'ha passat el link.
2: Total, total. Sí, sí, jo de fet vaig descobrir a Macià d'alguna manera. El vaig conèixer a través de la pantalla per Ardara. I trobo que és una pel·lícula que en el seu moment, ja li he dit, està molt cansat en Macià de mi, però li he dit moltes vegades, és una proposta molt atractiva que en el seu moment devia ser en tots els àmbits un risc, no? Una mica un salt del buit, segur, de fer una mica i com a productor. Mira, podem...
1: Ara que està amb la rotonda del Mercadal a la vora de la carretera, no? És a dir, la història divertida d'Ardara és que jo me'n vaig donar compte que ell era d'Ardara a dins del cotxe que anaven de Mo a Ciutadella. Ah, tu ets d'Ardara! I però jo feia, és a dir, és extraordinària, és una pel·lícula a reivindicar, sí. I el que no és tant de reivindicar és que n'hi ha que diuen que en Macià i en Maldon Brando tenen un cert parescut, però crec que hi ha molta poesia, però poca realitat.
2: Depèn de l'època de Marlon Brando, potser
0: sí.
2: El...
0: Podria ser l'època de... És la darrera època.
1: Hi ha una època de Marlon que va copiant en Macià. Sí.
2: El Marlon abans del Padrino.
1: O potser Marlon, hi ha la M i la Macià, hi ha la M i la, potser per aquí, però jo no aprofundiria molt ni d'aquesta temàtica.
2: A més, és fort perquè està llampegant, no? I quan hem pronunciat el nom de... No de Marlon Brando, sinó de Macià Florit, ha llampegat.
0: Ha caigut un llamp.
2: Zeus dient-nos, esteu parlant d'un dels meus fills. Bueno, ja he de divagar una mica la cosa, no?
0: Perdoneu per treure d'ara, però ho havia de fer, perquè
1: no,
0: tenim
1: fer,
0: aquí el coproductor.
1: Ho has de fer.
2: Product placement, no?
0: Però bueno, estem aquí per un altre motiu.
2: Que es diu Compàs de silenci. Paco, et tutejo. I
1: sisplau,
2: et volíem preguntar això, no? el naixement o l'origen d'aquest interès per... Després parlarem el tractament d'aquesta pel·lícula, però d'on surt la idea de...
1: Compàs de silenci, com molts dels documentals que sense cap obligació un desitja fer i fa, neix fa bastant de temps, jo crec que 7 o 8 anys. I és perquè la casualitat de la vida fa que coneguis en Jean-Marie del Moral, vull dir, tu tens un referent que és un llibre groc mític, que és Barcelona Fotografies, i el vas fulletjant de tant en tant, llegeixes un article i t'apareix en Jean-Marie del Moral perquè ha retratat en Ai Weiwei, o estàs llegint i veus que apareix en Jean-Marie del Moral, i de sobte te'n dones compte que en Jean-Marie del Moral et tens segut a de vora i que viu a Mallorca. Clar, mos començàvem a trobar a través de mits comuns o a lo millor en Es Baluart o la Fundació Miró de Palma i entra com una empatia, no? La mateixa a lo millor que el manco jo tinc amb en Macià o en Macià pot tenir amb mi, no? I diu, un dia hem de fer alguna cosa. Comences a apuntar coses, és a dir, no d'una manera, diguem, professional o d'una manera amb un objectiu, diguem, industrial, productiu, capitalista, sinó que un dia hem de fer coses, no, a la mallorquina. I un moment determinat, jo som una loca d'en Joan Miró per una... No sé per quina raó, però vull dir, jo vaig tenir la sort el 83, quan ell es va morir, el regidor de Cultura de l'Ajuntament de Palma m'ho va convidar, heu de documentar això, heu de testimoniar aquest taller a banda que sigui una fundació, a banda que canviï tot, i jo vaig passar potser un mes i mig dins el taller, cert, va sortir un documental, i a partir d'aquí n'he fet 5 o 6, no? Ho dic perquè no fa molt d'anys vaig fer l'ànima del taller i vaig convidar en Jean-Marie del Moral perquè la gran troballa, la gran epifania d'en Jean-Marie del Moral amb la seva relació amb el taller d'artistes que el 78 li encarreguen, i estava a l'Humanité en el magazín de diumenge, i li encarreguen la nova democràcia després de la dictadura una sèrie de reportatges, va amb un redactor i ell és el fotògraf, i d'intel·lectual de com s'enfrontaran a una Espanya nova, no? I es troba a Barcelona, en el Liceu, que ja mori el Merma, té contacte visual i directe amb en Joan Miró i li m'agradaria molt fer-li un retrat, el diu, haurà de venir a Mallorca, no? I ell va a Mallorca, entra dins, sona Brines i té una epifania. És a dir, troba allà una cosa immaterial que és que els tallers, això ja ho dic jo, són temples, són llocs no necessàriament sagrats en el sentit de la religió, més aviat per mi, en el sentit que has dit, August, que el Macià... Hi ha hagut un llamp, i això vol dir que el Déus l'han assenyalat, no? I a partir d'aquí en Jean-Marie comença una relació que no ha aturat mai de descobrir taller d'artista i artistes, no? Mm. Llavors, faig com una prèvia perquè què és Compart de silenci? Compart de silenci és, diguem... Sí, supos que és el retrat de Jean-Marie del Moral, però filtrat, o vull dir que si tu tries una pàtina de color, doncs li poses art de fer un titular, no? I llavors és la relació de Jean-Marie amb Miquel Barceló, perquè el mateix que li va passar amb en Miró l'any 85 a un estudi, a un taller de París, en Jean-Marie fa coneixença a través... Crec que era d'en Miguel Ángel Campano, de gent que ja estava a París, no? Ell ja havia retratat tots els exilats, diguem, tots els espanyols que vivien a París, no els artistes espanyols, troben Miquel Barceló i queda magnetitzat. I llavors és una relació que fa 40 anys que existeix. No? Llavors aquest seria, d'una manera llarga, el punt de partida. Que és com Part de silenci. En Jean-Marie parla, quan parla de la relació amb Miquel Barceló, d'un diàleg silenciós. Mm. Ho deix aquí.
2: Jo crec que és molt interessant també, Paco, aquest gest per començar, perquè encara no hem pogut veure la pel·lícula, la veurem aquesta tarda, llavors aviso l'oient, hem de ser honestos, però ja d'entrada em crida molt l'atenció aquesta triple dimensió, no? Entre un director que filma a un fotògraf que fotografia i retrata la realitat d'un artista. Hem parlat de Miró, hem parlat de Barceló, però també ha fotografiat a Tàpies, a Chillida, no? A Ai Weiwei. Quina cosa més màgica, no? I quina simbiosi de cop.
1: Sí, sí, Abramovic, Motherwell, vull dir, és bestial. Mm. És dir, probablement...
2: Com és filmar a un fotògraf que està fotografiant a un artista? O sigui, tres artistes de cop.
1: És que jo som d'aquells que... A veure, fent el documental o fent la pel·lícula sembla que dius moltes coses. Jo faig feina per associació, no faig feina per definició. Jo faig feines sempre per aproximació, no? Aquesta pel·lícula és inèdita, vull dir que encara no és una coproducció d'IB3 i TV3, encara no s'ha més, vull dir, la varen presentar a Atlàntida i ara, vull dir, és la segona vegada que jo rebré una miqueta un input dels espectadors, no? Com és rodar a un fotògraf que està buscant una foto d'un artista dins el seu taller? Jo te diria que és no molestar, ser-hi, i probablement te'n vas amb la sensació de que no has fet el que hauries de fer. No? Per això deia allò de l'aproximació. Aquesta pel·lícula jo li tenc una, no sé si és ja pels anys que duc de desgaste, així de que se retina ja duc moltes hores de vol i de somiar i d'imaginar, no? Vull dir, jo no sé ja quant de bruts, i m'agrada la paraula bruts, no la pel·lícula acabada, sinó els bruts que durs, no? Està feta com a abetzegades, no? Vull dir que no teníem un objectiu. Vull dir, perquè hi ha una part important d'aquesta pel·lícula que era en Miquel Barceló. Vull dir, en Jean-Marie del Moral, i ara que està feta, no? Vull dir, mos han fet més amics, mos han fet germans, som família. Això és molt d'agrair, perquè a vegades pots acabar molt malament amb l'objecte retratat. Ho dic objecte en el sentit humà, no en el sentit cosa que no té esperit i tal, no? Llavors, la dinàmica d'en Miquel Barceló, que és una bèstia de feina, és una bèstia de treball, és una bèstia, clar, mos anava plaçant i vàrem estar 15 mesos esperant per poder rodar imatges d'ell d'una manera íntima a dins del seu taller fent la seva feina, no? Vull dir, sense molestar-lo, que és una miqueta la dinàmica d'en Jean-Marie, perquè no havien de teatralitzar, no li havien de dir nosaltres. Hi ha un moment de la pel·lícula que li demanen com a retratar artistes, no? Li demana algú a en Jean-Marie i ell diu, pues, a ser-hi. Tu hi ets, intentes ser invisible, no? Però no li diràs, Miquel, senyor Motherwell, posi una miqueta cap allà, que ara el llum passa. No. Llavors, dins el taller, l'objectiu era no molestar.
2: Mm-hmm. Tu sents d'alguna manera una epifania com la d'en Jean-Marie entrant al taller de Miró? Què sents en aquell moment? Crec que en el taller no havíeu estat mai, el de Miquel Barceló, entenc?
1: Sí, jo ja he estat... Vale. Amb en Miquel Barceló tinc una relació... Vull dir, ell sap qui som jo.
2: Val.
1: Jo sé qui és ell, evidentment. És a dir, vàrem néixer el mateix any, a lo millor en els 17 anys mos trobàvem per Palma i probablement vàrem fer algunes herbes en el mateix bar. Bueno, sí. Probablement no, segur. Sí. Tenim molt d'amics comuns, tenim gent coneguda. I jo ja havia rodat, jo de fet havia rodat, ell té una antològica, deu fer 10 anys o 12 anys, ell va veure una gran... mostra Avinyó, on se va barrejar gòtic i ell va ocupar el Palau dels Papes, i una exposició, és a dir, que jo recordaré tota sa vida, tota sa vida, amb l'elefant, amb una escultura que està cap per avall, que s'aguanta damunt sa trompa, no sé si la teniu a dins imaginari, però és allà a la plaça d'Avinyó, la plaça dels Papes, amb una boira meravellosa i de sobte sol, de sobte pluja, i veies aquella espècie d'arbre, saps? O farola, i era on sa gent se quedava amb l'elefant, saps? Vull dir, va durar 3 o 4 mesos i jo vaig tenir sarganes, vull dir, perquè normalment els projectes de la perifèrica són ningú mos encomana res, vull dir, ja no ho entenc, vull dir que ja, per favor, un encargo. I també era un projecte volgut, però ja havia entrat amb en Miquel i, de fet, ara m'has fet recordar... Nosaltres tenim ja, com a mínim, 3 documentals amb fotògrafs, vull dir que nosaltres tenim... Jo he fet Antoni Catany, El temps i les coses, Podcast and Memories, amb en Planes i Montanyà, i ara, vull dir, una mica te compart de silenci.
0: Jo t'anava a demanar sobre això, perquè clar, en Cesc ha fet 3 documentals, com deia ara, sobre fotografia, vull dir que hi ha una atracció, i estem en un festival de fotografia i cinema documental, vull dir que aquesta pel·lícula, igual que les 3 que has anomenat, és cine fet per fotografia o a partir de fotografia? Per què tens aquesta atracció pels fotògrafs? O...
1: Jo, des de fa 1000 anys, perquè jo de tenir 72 anys.
2: Cesc Mulet, productor, director i vampir també, segurament. Exacte. O elf.
1: Vampir. Deixem un vampir. Jo, de fet, tinc un projecte de ficció que mai faré, que és a partir de la història de la fotografia. És a dir, des de la primera fotografia, aquella cosa boirosa d'uns terrats, no me'n recordo ara, Anglaterra o... jo no sé si li passa als altres mortals, encara que jo som immortal, com tu bé has dit, Agus, som un vampir... Jo veig més moviment una fotografia sempre que no al cinema o l'audiovisual o el vídeo o qualsevol tipus d'imatge que genera fals moviment. Jo amb aquest mirant fotos hi puc veure si el pietó, vull dir, el Giacometti creuant el pas de pietons, no? Jo sé que s'abanya, sé que ha mirat si passaven cotxes, és a dir, jo veig molt de moviment una foto, sempre, sempre. Li deien al Toni Catany, en el Planes i Montanyà, el varen trobar ja una residència de gent major, ja no sabia molt bé qui era, però jo havia tingut arrel del Joan Miró, perquè ell sí que havia fet fotografies del taller de Joan Miró i de Joan Miró, de l'etapa, diguem, mallorquina, no? El Joan Miró ve el 56, em sembla, i es mor el 1983 a Mallorca. Llavors jo havia parlat amb el Planes i Montanyà i era com un... A més, és Toni Catany, és a dir, el fotògraf que jo crec que no volia ser fotògraf.
0: Volia ser pintor.
1: Sí. Volia fer cine, també. És curiós la relació. El Miquel Barceló també.
0: Ah, sí?
1: Sí. M'ho va dir, jo crec que ho he llegit. No, vull dir, el Toni Catany també. El Toni Catany va fer de fotofixa a l'orgia. No t'ho perdis. A lo millor ara... Jo és que m'imagino moltes coses, eh? No.
0: 1400 anys és de...
1: Exacte. Però que t'ho vull dir, que per, a vegades la meva memòria és...
0: Creadora.
1: O fallible, no? No de fallo, sinó de fallo, eh? Un moment. Però tant el Toni Catany com el Miquel no suporten el treball amb equip. Llavors ho varen abandonar per instint humà, no? Llavors, no sé per què, tampoc és una cosa volguda. Lo del Toni Catany sí que parteix, me'n record com si fos ara, al Caixa Fòrum de Palma hi havia una conferència del Toni Catany. Jo vaig quedar trasbalsat Mediterrània en l'exposició, no me'n recordo quin any, és a dir, me vaig quedar com enlluernat. Amb el Planes i Montanyà és una fotografia industrial, és una història que descobreixes que darrere un imperi que va muntar aquest home a través de les postals i del boom turístic que va arribar a tenir un helicòpter. Vull dir, és que és una cosa que dius que llogaves dissabtes i els diumenges a la Direcció General de Tràfic. Dic, és que, per favor, això sí que són peliculones, no? Mm. I en el cas d'en Jean-Marie del Moral, no només és un gran fotògraf d'artistes, és a dir, hi ha un moment a la pel·lícula que algun dels, diguem, dels espectadors, diguem, del petit cercle d'amics amb què jo me moc, no? Però per què has posat això? Jo cada vegada, no sé, segurament que direu vosaltres o que diran els espectadors, perquè hi ha un moment que anem a Torroella de Montgrí on hi ha el, diguem, la Fundació Vila Casa, sí, té el Museu de Fotografia Contemporània, sí, no? Sí. I que té els fons.
2: Convoca premi també anual, no? Sí, sí, molt important.
1: Hi havia una mostra, vàrem aprofitar, vull dir, i ara estic pensant, ara faré una miqueta d'espoiler de com part de silenci. No hi ha una narrativa, no hi ha un discurs lineal, és a dir, el que sí vàrem aprofitar és la Formentera fotogràfica Formentera, on ell estava convidat per fer una xerrada sobre La vida pintando, que va titular ell, del Miquel Barceló. Llavors ell fa un discurs, hi havia una col·lecció de fotos, anem a començar per aquí. Durant aquest any i mig, aquests 15 mesos, més o menys, de rodatge, que no és cada dia, vull dir que potser te tires 6 mesos sense rodar res, no? Anem, ell té Life B Standard Seat a Torroella de Montgrí, que és, hi ha un modus que és artistes, però hi ha un modus que és món, hi ha un modus que és dir, llavors tu veus que el ventall de la seva mirada és molt més gros que no només els retrats i els tallers d'artista, no? I després hi havia, diguem, com a dues històries molt clares, que eren el taller del Miquel Barceló, que en aquest cas varen poder rodar dos tallers, el de Vilafranca, que és on ell fa la ceràmica, i el de Ferruig, on ell fa la pintura, i després varen seguir una miqueta alguna petjada del Miquel Barceló, per exemple, la gran cúpula del Mercat de les Flors de Barcelona, perquè, clar, per la relació del Jean-Marie, el Jean-Marie té els contactes, té fotografiat, documentat. No vaig per anar a Àfrica, ara mateix el Miquel me'n recorda Avinyó, que ja me va dir fa 10 anys, ja no et podré tornar per la situació geopolítica, la jihad, tota la... un blanquito en Mali o en... és complicat, fora del circuit turístic. Però sí que hi ha el Miquel a Àfrica, el Miquel al Mercat de les Flors, vull dir, la cúpula d'enrevés, no ho sé, els contactes. Llavors, sí que tenia clar que... i el taller d'en Jean-Marie, és a dir, la casa, les ombres, la llum, la fosca, la cuina, la seva biblioteca, no? Vull dir, el lloc de creació, no el vàter, el dormitori, ni... vull dir que no, jo no volia entrar tampoc en cap intimitat, no? Però, diguem, un poc com part de silenci seria això. Me sorprèn gratament, per exemple, a l'Atlàntida, a la sortida del cine, un grup d'espectadors, més aviat espectadores, me varen agrair la intimitat i la proximitat, com és que havia pogut fer, arrel de lo que tu deies, Agus, de el regador regado, la rosera roser, no? Vull dir, Víctor de fora és com, què fa un cineasta rodant un fotògraf que està fent una foto a un pintor? I no sé, a veure si... Jo estic molt content del treball que han fet.
2: Hi ha una triangulació molt bonica i que crec que té molt de sentit i que segurament és el que faci genuí aquest documental. Et volia preguntar també, bueno, Macià, no sé si... Jo li volia preguntar molt ràpidament a Cesc si en aquest procés t'has sentit d'alguna manera pressionat o autopressionat amb aquesta cosa de... Són no només, com has dit, grans artistes i grans referents i grans figures, sinó a més són amics també i coneguts. Si has sentit una autopressió o en algun moment en aquest procés de documental ells han posat una mica de mà o han intervingut o t'han dit això no, això sí.
1: Amb en Jean-Marie han fet moltes converses. Hi va haver una imposició des del començament que jo vaig trobar volguda. Ja m'havia passat una miqueta amb el Max, amb el dibuixant Max. A veure, jo un moment determinat, a mi ara això faré un pot de cachondeo, a mi me diuen Mr. Patri, a vegades, en verd, ni Paco ni Xesc, saps? Me diuen Patri. I jo dic, i ara? De Patricio? No, de patrimoni. És a dir, jo no sé...
2: M'encanta.
1: No sé quin... A veure, jo vinc d'una generació en què no... Com ho explicaria? Lo proper, lo essencial, lo vital, és a dir, la carretera, la cera... Jo mai he pogut accedir a lo que és nostrat. No estic parlant de coses identitaris ni de... Jo me considero un ciutadà universal i, de fet, fa una estona fora de micro amb en Macià, que, per cert, s'està expandint, s'està eixamplant des de que jo el vaig conèixer. Jo també, vull dir que he reduït en centímetres i estic engreixant, saps? Vull dir...
0: Que la vida pesa.
1: Si les cadires mos aguantin, podem seguir seguts.
0: Podem seguir seguts.
1: No, el que volia dir és que una miqueta els meus treballs documentals és com a reivindicar com a que no necessitem viure de genolls i vull dir que tenim una identitat, però no amb el sentit, et diu, provincià o nacionalista, sinó amb el sentit universal. Saps? Que lo local és universal, com deia el Joan Miró. Llavors, jo he fet molt de documental de morts. Per això som un vampir, no? És a dir, el Ramon Llull, les Germanies, saps? Una revolta del Menestral de fa 500 anys. És a dir, molt d'anys, el Joan Miró, jo ja no el vaig conèixer viu, saps? I un moment determinat, per posar-me a prova a mi, també dic, anem a fer un documental en què pugui fer una entrevista o que pugui fer una conversa o pugui tenir algú al davant. Ho dic per la pregunta, no m'estic allunyant, de la pressió. Me meravella el diàleg amb el Max.
2: Que no sempre sigui un soliloqui.
1: Amb el Jam, exacte. Vull dir, en el final, vull dir, jo tinc molta por de trobar-me amb el Joan Miró quan siguem tots en el Libro de los Muertos, que me diga, vine cap aquí.
2: Què vas fer allà?
1: Amb el Ramon Llull, saps? Que me vengui el Ramon Llull i que me digui, col·lega. Sí.
0: M'han passat la pel·li.
2: Mr. Patri.
1: Exacte. He vist la teva petit. Llavors, la conversa amb el Jean-Marie me va posar una condició de jo no vull vostè parlant i a mi no me facis una entrevista i bla, bla, bla, i després il·lustrar. Vale, jo sé que no t'ho puc fer una entrevista. Amb el Matt ja me va passar, a mi no me facis una entrevista. Jo ho he creat perquè jo crec que el bustos parlantes ja és una ortodoxia massa... De totes maneres, amb en Miguel Eca, a vegades ho hem parlat moltes vegades, jo faig un tipus de documentals que estan a terra de ningú, perquè les televisions, diguem, convencionals, per exemple, el dibuixant Mat, la televisió espanyola diu fantàstic, però això és un documental d'autor. Això no és un imprescindible, això no va de la A a la Z, no m'estàs explicant. I tampoc és de festivals, el meu documental, perquè tampoc jo no me faig un autoexercici de no m'hi pos, saps? I ara una miqueta, jo crec que el darrer és des del Guerin, en construcció, per dir alguna cosa, és una nova manera de contar que... Llavors,
0: I que crec que tens una voluntat sempre, encara que te'n vagis de sa jota, però hi ha una voluntat didàctica d'arribar a un públic, de...
1: Sí.
0: Això tu ho tens present, encara que...
1: Jo crec que no, un documental té dues paraules, no? Bueno, pensem que estan vivint un moment des de fa 10-15 anys en què tot és híbrid, és a dir... La ficció ha d'aparèixer un documental, el documental ha d'aparèixer una ficció, vull dir que la novel·la és d'autoficció, però el relat que me cago en la novel·la, me cago en... Vull dir, bueno,
0: amb el teatre igual.
1: Amb el teatre, la quarta paret, no sé què, els audiovisuals han d'entrar, la luminotècnia, l'escenografia, vull dir, una miqueta tot el llenguatge creatiu és la societat líquida, no? Llavors, jo crec que des del meu punt de vista, informació de formació. És a dir, jo som partidari de la formació. Per això no faig ABCDZ, sinó que començ per la jota, com tu bé dius, i te deixaré, i després tu busca, interessa, total. No crec que ses coses... I després hi ha una cosa... Clar, pels temes que jo faig, a lo millor també és la meva... curiositat eterna. L'altre dia un periodista em diu, és que si hi ha una cosa que no se pot dir dels teus documentals és que els has treballat molt, és que t'has documentat moltíssim, és que jo poso tantes capes, és molt barroc, és a dir, un documental meu. Jo crec que m'agrada molt quan alguna vegada algú m'ha dit he tornat a veure Hotel Formentor. I allò que de, no ho havia vist, jo crec que els meus documentals tenen un defecte i és que s'han de veure 3 o 4 vegades.
2: això és bo també.
0: Tenen
1: massa capes. No, en Ramon Llull me pegarà un coscorron perquè només l'haurà vist una vegada.
2: Jo crec que més d'una clara vocació, com dèiem, si hi ha pedagògica o... no m'agrada divulgativa, però sí de traslladar una curiositat i de contagiar aquesta curiositat que tens tu, crec que el més maco és aquesta mirada que tens humanista també, no? Una mica d'un procés en tema lúdic, en el sentit que tu estàs gaudint 180% del que fas, treballant segurament amb equip, preparant-te molt i fotent-li moltes hores, però alhora gaudint, no? Que això potser... tornem a gaudir, que ho hem fet abans.
1: Aquesta és la intenció, el que passa que només nosaltres que m'ho dedicàvem en aquest ofici sabem, vull dir, per 77 minuts dura en aquest cas com part de silenci que no és anar a un ardi comprimir en Ramon Llull, és a dir, jo vaig perdre el cap, és a dir, tenia una reproducció del Toro de Osborne, i li havia posat allà Llull, Ramon, saps? No, Ramon, li vaig posar Ramon, així per tutejar-me, saps? Hòstia, hi estava una cantonada allà amb l'ordenador i la sala d'edició que vaig haver de cridar en els dimonis, en els àngels, i en Matías me va salvar, i el Jordi Ambrós, i moltíssima de gent, perquè no... Com condenses en 55 minuts, en 75 minuts, tot un... Yeah. Sí, és... Jo crec que sense voler i obviant togres divulgació no és voler fer ni classe ni donar coneixements, però com que jo aprenc i jo conec, sí que crec que no m'ho vull repetir, no vull fer clixés, m'invent coses, saps com... Llavors això vol dir que ho estic gaudint.
0: Molt bé, bueno, Paco, moltes gràcies. Hem d'acabar. Ha estat una conversa molt polida. Animam a tothom a veure Compàs de silenci, avui cap vespre, a les 5:15, i si no, si escoltau això d'aquí uns dies, prest estarà a IB3, supos?
1: I a TV3.
0: I a TV3,
1: també, sí.
0: Molt bé. I doncs, res, Agus, fins
2: plaer,
0: aquí.
2: Com sempre.
1: A Trescat, perdona.
2: Trescat. Sí, clar, ara és Trescat.
1: És un gat, ara.
2: Que si no... Trescats, és un restaurant.
1: Disculp.
2: Si no ve la Corpo i ja ens diu, nois, us heu equivocat de nom, ja no cobreu.
0: Exacte.
2: Un plaer, Macià i Cesc. I sí, que la gent hi vagi. I si no, que el busqui en algun altre lloc per la vida.
1: Que el trobi.
2: Exacte.
0: Ens veiem allà amb en Ramon Llull.
1: Vinga, salut.
2: Adéu.

0: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
1: Radio Far presenta la rondà, la naveta dels Tudons i el pou dels Aïmadors.
2: Pretenien una jove, dos enamorats cabalencs. Tan cabalencs que ella no sabia quina havia de prendre, perquè no sabia quina havia d'engigar. I ells, per llevar-lis mal de cap, van convenir amb unes macions dignes de ferbs aïmadors i de lota tan garrida. Un d'ells faria una nau de pedra, de peces cairades i ajustades a la plana d'Estudons. L'altre, a su de vora, faria amb una barrina un pou fins a trobar aigua. Es qui primer enllestit la tasca, se casaria amb la lota. Fer una nau de pedra, com la d'Estudons, és veritable obra de gegants, i fer un pou amb una barrina, d'un bògit de flocadura com es buit d'un pou de torn, i fer-lo per aquells rodols d'esterma de Ciutadella, on sa penya és tan ferma i s'aigua està tan fonda, vol de lit i braons. Els dos aïmadors contraris, com a bons amics, no obstants d'estar enquimerats amb sa tasca, cada vespre passaven sa vetlada en el costat de sa lota. I endavant anaven ses obres, un aferrat a sa barrina, a tall de foradar el món. L'altre, arrencant i traginant a coll penyes, que, després de ben llaborades, les posava a lloc fent de mestre d'aixa, paradant s'estranya nau que arena per munt. Cada viatge que feies de sa nau, tot passant, preguntava a son rival d'espou com anava l'obra. I quan, duent-se darrere pedra, no veient a son rival abraonat a sa barrina, guaità dins es fondal i feu s'acostumada pregunta, es d'espou, des de baix, li va respondre que acabava de trobar s'aigua. Una flamarada de salvatge gelosia enlluernant es de sa nau i furiós va rebatre dins es pou sa penya amb que venia carregat. I aquella vetlada, a festejar a casa el lota, no hi comparegué més que es jove de sa nau. Però tot s'afina en aquest món. Es jove que faltant es festeig fou trobat, l'endemà mort dins es pou, esclafat per una roca cairada. En es jove de sa nau no el veren mai més. Sa nau romangué sense acabar. Li falta una pedra. Es pou avui és encara conegut pel pou de sa barrina o dels enamorats i mostra dins ample canó faixes en espiral menjades a sa penya com que siguin buidades per una cubia o per una barrina de gegants. Està a sa mitgera de ses arenes, son quart i ses angoixes.

Hola, Radio Far. Si escoltes música de l'arxiu de Radio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Radio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Radio Far. Hey!

0: Apunts literaris, amb Blanca Noguera.
1: Lector o lectora de Ràdio Far, a què esperes per començar un llibre? El primer contacte dels fiets i fietes amb la seva literatura acostuma a ser per via oral. Quantes meravelloses rondades han sentit postrats a la falda dels nostres majors? La meva àvia n'era molt de contar contes i rondades. A jo me n'agradava una, en especial, que amb els anys, la veritat és que n'han perdut tots els detalls. Ella deia que era la rondada en Catorzillo i era una mescla entre un patufet i una espècie de Lazarillo de Tormes. Era un fiat molt pillo que tenia diferents amos, es trobava amb animals, amb una senyora major i no sé què d'una butxaca. No sabeu la llàstima que me fa haver-lo oblidat, perquè he investigat allà on t'he pogut i mai ningú me n'ha sabut dir res. És molt trist pensar que hi ha un coneixement que es perd en la gent que se'n va d'aquest món.
0: Apunts literaris. Escolta més recomanacions literàries a les nostres xarxes socials i a radiofarmenorca.com.

0: Què en penses, Tomeu, d'aquest llibre, ara que ja han passat 3 anys després d'haver-lo publicat? Quina valoració en fas?
1: Avam, ha estat positiva perquè l'objectiu de Fal·ló per part meva es va complir, que era veure'n capaç de treure un poemari, això per començar. Estava ja en un moment que duia molts anys escrivint coses i molts anys sense treure'n cap, més que en col·leccions, no?, col·lectives, pens les convidades a ell en vers, pens també versos per la llengua, poetes de la Mediterrània, tot aquest tipus de coses que tots els poetes hi han passat, no?, en un moment o l'altre, i jo hi havia participat, per tant, tothom m'havia obert les portes a tenir una, no sé com ho diré, una visibilitat pública pel que fa a la meva obra, però jo no havia acceptat o assumit el darrer compromís, que és donar llum d'una forma coherent a una sèrie de peces que havia anat treballant, i justament ja està en aquell moment que ho faig qualque cosa, tal vegada no en faré cap més, no? Un poc s'idea, i en aquest sentit, independentment de la crítica que pugui tenir, de la recepció o crítica sempre en sentit neutre, ara no vull que la gent pensi que rebo cap.
0: És un judici, judicis que s'hagin pogut fer.
1: No, simplement per jo ja ha complert la seva funció, i com a tal estic més que satisfet. De fet, me vaig arribar a estressar un poc perquè va venir darrere com una ruta per Menorca presentant el llibre amb una petita sortida que van compartir a Barcelona. I bé, jo me vaig sentir un poc agobiat. No sé si havia de tenir tampoc tanta visibilitat, però la veritat és que no puc estar més que agraït i content.
2: Lectures retrobades. Ismael Pelegrí ens aproxima a la literatura menorquina a les zones de Ràdio Far.

0: Benvingudes i benvinguts a Residents, el programa on coneixem les artistes que han passat per el centre de creació Casa d'Artistes. Continuem la temporada de Residents amb l'entrevista a Mar Villeira, una de les artistes seleccionades a la desena edició de les residències Illes d'Art. Benvinguda, Mar.
1: Moltes gràcies.
0: Primer de tot, situam breument Illes d'Art, que és el projecte embrionari de Casa d'Artistes i el seu objectiu és donar suport a la creació i divulgació de les artistes de les Illes Balears, especialment en l'àmbit de les arts visuals i plàstiques. És un projecte que va començar el 2015 i des de llavors s'han celebrat 9 edicions en les quals han participat més de 40 artistes de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera. L'edició d'enguany és la desena i avui ens trobem amb na Mar per conèixer un poc més de la seva feina artística i la seva trajectòria professional. Na Mar Villeira és natural de Sant Lluís i actualment resideix a Barcelona. Es va graduar en el grau universitari d'Arts i Disseny en la menció d'art a l'Escola Massana el 2023 i posteriorment va cursar el postgrau d'exposicions, curadoria i disseny a EINA el 2024. Actualment està estudiant el màster universitari en gestió cultural de la UOC i com a artista es defineix multidisciplinària i curadora. Mar, la primera pregunta o el primer bloc de preguntes va més en relació a la teva pràctica com a artista multidisciplinària. I el primer que m'agradaria que m'ho expliquis és com entens tu la multidisciplinarietat artística.
1: Vale.
0: I com l'apliques a la teua pràctica?
1: Vale, pues el que jo defineix com multidisciplinari és bàsicament la manera de construir el que seria el concepte en el qual treball. O sigui, primer començo amb una idea que bàsicament moltes vegades sorgeix de lectures o de referents més literaris i a l'hora de poder com conceptualitzar aquesta idea me basa en lo múltiple. O sigui, no m'agrada com treballar només amb una sola pràctica, tot i que jo venc més de l'àmbit visual, considero que després com no és una cosa molt aturada, sinó que sempre me sorgeixen com noves idees que fan que pugui com anar cap a un camí, cap a un altre, o sigui, a nivell més pràctic, vull dir, pues és aquesta idea com de que no se me queda només amb un pla, sinó que puc com jugar, diguem. O sigui, m'agrada com aquesta idea també de poder jugar amb el que és els materials, amb el que és les diferents pràctiques artístiques.
0: I, per exemple, per posar un exemple pràctic de com l'apliques en un projecte artístic. Te diria de fer referència en el projecte que s'està fent, per exemple, ara a Casa d'Artistes.
1: Sí.
0: Si mos vols, per enllaçar amb aquesta pregunta, si mos vols explicar primer quines són... quin és el projecte que has estat desenvolupant aquí durant aquest període. Vas començar dia 3 de juny.
1: Sí.
0: Vas acabar l'altre dia sí. 15 de juliol, i sabré un poc en què consisteix aquest projecte, quina és la base conceptual d'aquest projecte, per exemple, i a nivell multidisciplinar com ho has enfocat.
1: Vale. Pues el projecte en si comença des d'un autoconeixement. Comença en un dia que vaig agafar la càmera i me vaig gravar literalment plorant, i va ser a partir d'allà i veure aquest vídeo que el vaig gravar de més amb el mode night shot, que seria com el mode nit que té la càmera, que a més és una càmera, diguem, més antiga, o sigui, és una càmera handicam, la típica que utilitzaven pues, els nostres pares per gravar molts de petits. I el que vaig fer també va ser com a partir d'aquest vídeo començar a investigar sobre com es plou, que és aquesta... És aquest acte vital que ens uneix a sa vida i a sa mort, com és sa mirada, sa qual ens comença també a iniciar dins aquest món vital. O sigui, és aquest punt, diguem. O sigui, la mirada la... és el punt d'inici del projecte. De fet, aquest vídeo el vaig titular Your First Cry, com a punt de partida. Uh-huh. I mitjançant aquest vídeo vaig començar a investigar també sobre altres autors que xerressin justament de com sa mirada és aquest punt d'inflexió que, per exemple, des de petits, el primer que fèiem antes de poder xerrar i dir mamà o papà, el primer que fèiem és observar el món. Entonces, diguem que sa mirada és el més primigeni. I, bueno, a través de diferents autors com John Berger o més ficció com Amélie Nothomb, amb el seu llibre Metafísica de los tubos, pues vaig poder començar a enllaçar de lo que volia xerrar. I clar, pues, vaig començar amb aquesta part més visual i aquesta part més de píxel, diguem, i a la residència artística vaig poder començar a tocar més materials, entendre a nivell físic el que és la mirada a través de pues, la fisiologia dels ulls, com la composició pues, text, o sigui, matèrica de la capa retinosa, la capa més aquosa amb les llàgrimes, i és aquí quan comença a poder entendre els materials i ja poder exterioritzar-ho en... O sigui, és bastant intuïtiu, en realitat, perquè és com... Vale, pues, les llàgrimes de què estan composades? Pues estan composades d'aigua, de sals, de minerals, i és a partir d'aquí que faig connect la matèria amb el que seria el concepte. Mm-hmm. Concepte com a més teòric, diguem. Mm.
0: Per exemple, a nivell de llàgrimes, hi ha unes peces, si no vaig errada, hi ha unes peces fetes amb fibra de vidre.
1: Sí.
0: Com vincules tu la composició original d'una llàgrima amb els materials que has escollit per fer l'obra artística?
1: Jo sempre, o sigui, m'agrada molt fer feina des de les paraules i en com se composa una paraula, diguem, a nivell pues, etimològic o a nivell conceptual també, així com, per exemple, pues, vaig entendre que també tenia molt a veure, tot i que el material ja té que veure, perquè és un material més cristal·linós, més transparentós, mm-hmm. pues, també vaig connectar aquesta idea de vidre, de vitrall, també de, per exemple, hi ha una paraula que es diu punctum, que té, és molt curiós perquè vaig descobrir que aquesta paraula, la teoria fotogràfica té a veure amb el que l'espectador s'espera d'una imatge o el que percep un espectador sobre X imatge que crea un fotògraf, no? I també punctum significa la part que tenim dins el llagrimal, científicament també se l'anomena de la mateixa manera. Entonces, clar, vaig jugant amb aquests diferents significats, mm-hmm. a nivell més matèric i a nivell més conceptual.
0: Per exemple, una altra cosa que t'ava de... Ara, jo que he vist la mostra que vas fer, els resultats de la residència, me ve en el cap si la relació entre la idea de la mirada amb aquesta instal·lació audiovisual que hi havia té a veure, és a dir, el llenguatge, el mitjà que has elegit, que era l'audiovisual i també la projecció en directe, té a veure amb aquesta mirada?
1: Sí, també, per exemple, a nivell espaial m'interessava molt com poder transformar aquesta idea de mirada, com una mirada que no se queda només amb l'interior, sinó que també pot sortir de fora. De fet, la mirada no existeix sense un intercanvi. I això, el que m'interessava molt també era poder, a través de les projeccions, poder treure aquesta imatge a l'exterior, i al final aquesta imatge no deixa de ser un ull, una mirada interior, però que també, en el fet de sortir-la de fora, diguem, es converteix en un bucle en el qual la mirada es pot materialitzar. O sigui, li podem posar nom i i la podem com localitzar en un moment i en un espai.
0: És a dir, per qui mos escolti que no hagi estat a la mostra oberta, per una banda hi havia hi ha dos vídeos a les instal·lacions. Si pots explicar
1: sí.
0: en què consisteix cada un, perquè així crec que s'entendrà Val. Millor.
1: Si mos posam com dins l'espai, veuríem com a mà dreta una pantalla que es veuria el vídeo original, Your First Cry, diguem, més la projecció que vaig poder dur a terme aquí a la residència, a Casa d'Artistes, vaig poder projectar aquest mateix vídeo que veuríem a l'exterior, a una façana que seria des mateix edifici, diguem. Uh-huh. I just a l'esquerra trobaríem la mateixa càmera en la qual s'ha gravat aquest petit audiovisual connectada a un altre televisor que gravaria en directe aquesta imatge. O sigui, seria el punt aquest en el qual ens trobam que hi ha una connexió i una no només una direcció, sinó que comença a ser unidireccional, o sigui, bidireccional, diguem. Uh-huh. I es crea una relació de pertinença, diguem.
0: És a dir, que la gravació aquesta en directe que està a la vegada gravant aquesta projecció, on només hi ha un ull,
1: sí.
0: es faria referència en aquesta idea que has apuntat de que no hi ha mirada sense l'altre, no? Sense un retorn. Sense...
1: Exacte, que si no existeix això.
0: L'únic que a través de el medi original, audiovisual.
1: Sí, audiovisual, exacte. Mm-hmm.
0: Alhora, aquesta gravació en directe també anava gravant clars públic que passava per allà?
1: No.
0: Bueno, gravant.
1: O sigui, clar.
0: No gravant, projectant
1: Exacte.
0: A pantalla en directe la gent que passava sí. per allà. Com va rebre el públic aquesta intervenció sí. involuntària
1: clar,
0: a la teva
1: en
0: obra?
1: En el primer moment sí que vaig com notar que se sentien com incòmodes. O sigui, sí que els veia que es pensaven com que estaven fent algo dolent o que estaven com mal fent l'espai o la instal·lació, però després, a mesura que anava passant el temps i que m'haig donat compte que com que li feia gràcia o es sentien com curiosos o per veure com funcionava. O sigui, sí que vaig veure que podia com ser una activitat que li proposés com algunes preguntes o volguessin com estar més involucrats dins l'espai. Però de primera sí que es van com sobtar una mica.
0: Així, en termes més generals, la mostra oberta la vas enfocar com un assaig expositiu, una prova
1: sí.
0: d'instal·lació dels diferents resultats que has obtingut al llarg d'aquesta residència. Com va rebre el públic la proposta en general? Quin feedback vas tenir?
1: Bastant positiu, la veritat. O sigui, jo pensava que en ser algo com més embrionari o un projecte pues, que al final és una exploració constant, o sigui, és un projecte que neix sobretot és la investigació que jo crec que està en potencial i en potència. En quant a el que vaig rebre, és el que t'he dit, bastant positiu, perquè normalment aquestes coses costen d'entendre un públic més general, ja que estan més acostumats a veure un final o un... Sí, exacte, com un final. I en ser una exploració i un assaig més en evolució, m'ha semblat que, jolín, ho van entendre superbé. I vaig tenir com molt bon feedback. Jo estic molt contenta.
0: I es va generar algun tipus de debat o se van obrir qüestions que tu no t'havies plantejat o reflexions a partir d'aquesta posada
1: en comú.
0: Anava a dir posada en comú, exacte. Anava a dir en escena, però no.
1: Sí, o sigui, perquè hi ha un moment en el vídeo en si, en el vídeo que comentava en el principi, que és el vídeo original, més la projecció d'aquest vídeo a l'espai en si, vaig incorporar un so que va ser un so que jo no volia com... O sigui, si no me demanaven, jo no anava com a explicar, perquè m'agrada com que sigui com més màgic i que se quedi més amb pregunta i amb abans que serà això, però en el fet del que m'ho van demanar vaig dir, uau, o sigui, que guai que algú com hagi volgut com entrar dins aquest tema. I al final, bueno, el so d'aquest vídeo és un so que està recollit com de l'espai exterior per la NASA. I és el so, entre cometes, de Neptú. I es veu que no es pot, o sigui, a l'espai no hi ha so. És una interpretació de so que faria amb les gravitacions i amb la màquina que recueix aquests, entre cometes, sons, perquè no existeixen, però és una interpretació que fan ells. I me va fer com molta il·lusió com que hi hagués persones que volguessin com estar interessades en una cosa que en si no és res, perquè al final és un so molt ambient. I clar, pues això per jo és molt important, no? Perquè és com una cosa que a simple vista o a simple escoltada és algo molt que passa per desapercebut, diguem, que moltes persones ho entenen com simplement un so ambient, que hi hagi persones que vulguin com entrar dins aquesta incògnita, això me va crear molta... com obrir moltíssim el camp de visió, diguem. No sé si m'he explicat, però...
0: Això m'ha dut a pensar, perquè antes t'has fet referències a mirada com a el més primigeni, no?, de ser ser

0: Clar, clar, o sigui...
1: En canvi, la mirada no hi és perquè no hi ha cap retorn, clar. Però et so... Tu creus que et so necessita un retorn? O sigui, necessita un interlocutor?
0: Hombre, en aquest sentit...
1: Clar, segons aquesta teoria de la NASA, sí. Que l'univers no hi ha so, necessita un receptor.
0: Exacte. Sí, això m'ha...
1: Clar, no sé, ara...
0: Sí, no, total.
1: És com... Què és primigeni?
0: Clar.
1: En ser ser humà.
0: Pues per allà sí que...
1: Mirada, so...
0: Crec que so... A nivell, pues, quan estem començant a créixer, antes de néixer, crec que això sí que té molt a veure amb el que és primigeni, perquè al final sabeu de les persones que tenim més de, que tindrem més en els costats, jo crec que són coses que són moltíssim abans que la mirada, no? Però jo, és això, néixer... O sigui, abans de xerrar sí que miram, perquè al final és el primer que podem... Però això sí que és antes de néixer, sí que me sembla molt interessant això també.
1: Aquí és com que s'obre de cap un nou camí.
0: Sí, sí. Tampoc ho... O sigui, això és una cosa que també m'interessa un munt. Sempre intent... O sigui, a nivell educatiu, a nivell formatiu, no m'he format com en això... Però sí que és algo que intent integrar sempre dins la meva pràctica. O sigui, crec que és una manera també com de propiciar de manera no tan directa, però que te pot com ajudar a englobar tot un projecte.
1: Com creus que t'ha influït o t'ha ajudat o servit a obrir el procés en el públic per poder continuar el projecte?
0: Vale. Pues, personalment, crec que has fet de mostrar, de fer una mostra oberta, o sigui, mostrar el procés de qualsevol projecte. En aquest cas, m'ajuda sobretot a poder veure, bueno, més que res, a la motivació personal com a artista, perquè moltes vegades quan estàs dins l'estudi estàs tu tota sola i has fet de poder com... mostrar-ho, ni que sigui una part petita del projecte, ja per jo és com una gran cosa, perquè de normal, si no te quedes, creus que ho estàs fent bé o ho estàs fent malament, però clar, si tu no fas visible, no podràs com arribar a entendre si s'hagi un... Al final, jo penso que qualsevol pràctica artística és el fet de compartir-ho, com el que xerràvem de la mirada. Si no hi ha un si no hi ha una connexió, no hi ha cap com mirall entremig, per jo no és art ni és res, perquè és una cosa tan... O sigui, pot partir d'una cosa tan personal, però el fet de compartir-ho ho eleva a l'infinit, diguem. I jo, o sigui, crec que és algo que ho havia fet en alguns moments, a nivell pues, de la meva carrera com a formació i tal, però ara que començo com a fer-ho des de la part més educativa, pues, ho veig com molt interessant i crec que és la manera que te dic de poder com continuar en aquest projecte i sobretot, o sigui, sobretot agafar confiança. Per això és això, la confiança i la motivació artística.
1: Quins altres projectes tens recents en procés o que hagis acabat fa poc?
0: Vale.
1: Projectes artístics, me refereix.
0: Vale, tinc dues coses en procés. Una és... tinc un projecte sobre l'arxiu d'imatge i so de Menorca, que la meva idea és... o sigui, a través d'una experiència personal que seria la vida de mon pare, diguem, que hi va néixer a l'any 48. I la cosa és que vull adinsar-me dins aquest arxiu d'imatge i so menorquí per poder entendre com es vivien els estius des del 48 fins quan mon pare tenia l'edat que jo tinc ara. Perquè crec que... O sigui, és un projecte també amb evolució i que està en cocció, diguem, però és una manera que jo vull com també

0: personalment per poder entendre aquest món que jo no he viscut i que ara mateix en la meva generació crec que moltes vegades tenim molt, molt físicament molt a prop les imatges que anem com creant any tras any, que les tenim molt, molt, molt com a l'alcance o molt, molt fàcils de trobar. I aquestes imatges que dic de, dels anys 40, 50, totes aquestes imatges de com es vivia, pues, no són tan fàcils de trobar, no és tan fàcil, ah, mira, aquest any vam anar aquí, vam fer aquesta excursió, no sé què, no, o sigui, i crec que també a nivell com cultural crec que funcionaria molt bé perquè és la manera com d'entendre com ha canviat també a nivell paisatgístic, a nivell turístic, cultural, la nostra illa. I
1: la nostra manera de relacionar-nos.
0: Exacte. I res, és un projecte que vull com començar pues, també amb la col·laboració de l'arxiu. I, bueno, o sigui, seria com a primer investigació i després ja m'agradaria pues, dur-ho a un pla pues, més artístic de poder com no ficcionar, però poder com crear una narrativa, una nova narrativa sobre aquest arxiu, com per poder pues, fer una comparació i un diàleg directe entre la nostra realitat i la realitat que hem viscut, però que no podem explicar en les nostres paraules.
1: Clar, perquè a més, entre la generació de bueno, del 48 i la teva, que tu vas néixer el 2000...
0: El 2000.
1: hi ha uns quants anys i molts de canvis per mig.
0: Clar. I a nivell urbanístic també, o sigui, he trobat algunes imatges que m'han... Com, o sigui, de fet, les imatges que vaig trobar van ser les que jo me van fer pensar i dir he de fer alguna cosa amb això perquè necessito com explorar aquest món, perquè al final jo m'ho conten moltes històries, la meva família, mon pare, m'ho conten moltes històries, però jo li pos imatge dins el meu cervell, perquè m'imagino, per exemple, m'imagino Son Bou, me diuen Son Bou, sí, quan no hi havia aquests dos edificis, i jo dic, uau, saps? Entonces, a nivell físic jo necessito posar-li com la imatge, real d'aquell espai que va existir, diguem, i que ja no existeix.
1: Molt interessant. Ara, com canviant un poc el rumb de l'entrevista, perquè l'altra cara teua és la decoradora.
0: Sí.
1: I ara que coneixem un poc més la teva pràctica artística, que està molt vinculada a la imatge, a sí. lo visual, audiovisual, no a lo plàstic, sinó a lo visual.
0: Sí, total.
1: Però, bueno, ara ja te coneixem un poc més. Artísticament, m'agradaria saber sobre la teva faceta de curadora. I el primer que m'agradaria saber és què és el que més t'atreu d'aquesta feina com a curadora.
0: Pues el que més m'atreu és el fet de poder com entrar dins el món d'altres artistes, ja que, o sigui, a nivell artístic crec que estem molt, o sigui, com que cada artista és un món, o sigui, cada artista és un món i costa moltes vegades com entrar i separar-se de com sa figura d'artista. I crec que a nivell curatorial és una manera també de conèixer-se a un mateix i és una manera també com de poder pues, sortir d'aquest personatge i ajudar. O sigui, jo m'agrada molt la idea com d'ajudar. O sigui, crec que moltes vegades, és el que te dic, estem com molt aïllats i falta com... O sigui, jo m'ho prenc molt com un aprenentatge, perquè moltes vegades m'ho trobam sols en aquest món. O sigui, en aquest món me'n refereix que no és món artístic. I, bueno, tampoc... O sigui, fa això, 2 anys que... Bueno, 3 anys que vaig fent alguns treballs curatorials. I, bueno, va començar, bàsicament, amb la meva parella, que és pintor. I sí, va ser una manera de poder donar un cop de mà i, a més, sortir com de jo mateixa. i connectar amb altres visions artístiques i poder com donar-li veu a algú que, clar, com a artistes o sigui, no, ho expressam de manera artística, de manera creativa, de manera pues, amb la teva obra. Però la part curatorial moltes vegades se deixa de banda i és una manera de que el públic també pugui entrar dins aquest món, que moltes vegades sol és impossible perquè... No és impossible, però me refereix que no s'adona 100%, perquè sempre mos rebaixam o mos creiem que no valdrà la pena o que... I en canvi...
1: O no ho sabem fer.
0: No ho sabem fer, perquè al final... I també és una manera so de conèixer-te seu mateix. Perquè coneixent altres artistes i coneixent la seva pròpia pràctica és molt enriquidor a nivell artístic.
1: I com entens tu el concepte de curadoria en el sentit de com te posiciones tu, com acompanyes, com ho proposes en el públic, etc.
0: Jo, o sigui, al final m'ho prenc molt com a nivell de cures, o sigui, com la paraula diu, acompanyar, curar un projecte, donar-li el 100%, treure-li el brillo, el màxim brillo que existesqui, i això, intentar com poder com expressar lo màxim de cada projecte i que no se quedi en una simple idea, sinó que se faci real, que també a vegades és el que com dona la diferència, no? Que se quedi amb una idea o que se faci que se pugui mostrar al món, no? Perquè és el que te deia abans de que moltes vegades estem tots sols i que després és com que falta com una empenta o com un sí, o com si com alinyar, com no sé com explicar-ho, com sí, és un acompanyament al final, jo ho veig bastant així. De fet, un altre projecte que tenia, que tinc també en procés, que és també amb una amiga i companya de sa carrera, vam fer una exposició, bueno, dual, en sa qual vaig sentir en una part artista, però una part també curadora, perquè acompanyava ses obres i sa creació de sa meva companya. Així ho veig com això, un acompanyament constant i també a part de a nivell creatiu i artístic ho veig també com un acompanyament personal. Sí, és com abraçar un projecte directament.
1: Creus que hi ha futur per les curadores joves en el context de Menorca? Especialment en feines que tinguin en compte les bones pràctiques artístiques?
0: Pues jo m'agrada sempre pensar que sí, així que te diré que sí, perquè bueno, crec que s'estan fent coses molt interessants a nivell local, sobretot, i jo crec que sí, que el món, per molt boig que sembli que està, bueno, jo crec que s'estan aconseguint moltes coses i que no... És qüestió de tirar endavant i de no... i de seguir pensant que se pot fer. Vull dir, tot és proposar-ho i far-ho. O sigui... sí, o sigui... Jo veig molt positiu. No ho veig com cap problema, diguem.
1: Jo... Te faig aquesta pregunta perquè tinc, bueno, és opinió meva o el que he anat observant, que moltes de les exposicions que es fan a Menorca, sobretot en espais institucionals,
0: sí,
1: generalment són propostes de curadors d'una altra generació que fa temps que fan feina i, bueno, independentment de que t'agradi més o manco, però sí, que hi estan fent feina, no? Llavors, sí que trobes a faltar, bueno, trobes a faltar o te n'adones de que hi ha poques propostes que aquests espais rebin Exacte. O acullin sí. que siguin de generacions com la teva, que Clar. És del 2000, no? Que Exacte. És com que hi ha molta diferència, també la mirada i l'experiència de cada un, de cada generació, és molt diferent sí. de com ho enfoques, de què proposes, etc. S... També per a, en aquest sentit t'ho demanava de com creus que els joves o les noves generacions que vos dedicau una sopa o que fa la batuta
0: Clar.
1: Per...
0: Això, o sigui, el que me passa és moltes vegades que me costa moltíssim més trobar la manera o saber qui xerrar i a cap a on direccionar-me. O sigui, per jo el més complicat és temes burocràtics. Perquè al final veig que sempre solen ser les mateixes persones que estan allà. Així que és com que m'acosta... el més difícil per això és això, com saber amb qui tinc que xerrar, bàsicament. Mm-hmm. Perquè per lo de més jo me veig capacitada i crec que hi ha un munt de persones, i sobretot dones, capacitades per poder com donar espai i continuar dins aquesta institució, perquè al final és la millor manera com de poder xerrar i que s'escolti. Però és això, que el més complicat per jo és...
1: Amb qui xer?
0: A qui li dic hola, saps? O sigui, a quina porta toc, no? A quina porta dic hola.
1: Això realment, després quan ho saps...
0: Clar.
1: És molt fàcil.
0: No, no.
1: Bueno, molt fàcil, entre cometes, no?
0: Sí, sí, no. O sigui, això és el que m'estic com donant compte ara, però, però just surts de la carrera, te quedes paralitzada.
1: Clar. Bueno, clar, és que has acabat ara.
0: Sí, fa... O sigui, ara estic...
1: Fa uns mesos.
0: M'estic formant en gestió cultural, però és això. O sigui, ara estic més o menys aprenent, però que ningú t'ha ve a dir...
1: Ara de telefonar en aquest...
0: Exacte. Per això t'he dit que el més complicat és això, però... Però sí, estic d'acord amb tu en el sentit de que sempre són les mateixes persones o que sempre... Bueno, que no veig com una mirada... O sigui, veig molt poques mirades com més contemporànies o més com... xerrant del present i del futur, però encaminat, diguem.
1: Ja per anar acabant l'entrevista, quins plans de futur proper tens com a artista?
0: Pues ara mateix m'han convidat a formar part d'una petita exposició a Barcelona i bueno, també, o sigui, això és una cosa a part, i després tenim el projecte que he mencionat anteriorment que és amb la meva companya artista, el volem també, o sigui, el vam presentar aquí a Menorca. I també la nostra idea també és com, ja que ell és d'allà, poder com tenir el seu espai allà també i mostrar-ho a Barcelona. Entonces, són aquests dos projectes que tinc més en mà. I bueno, es titula El prisionero de las nubes i va sobretot com a nivell creatiu moltes vegades... Bueno, just és el que t'estava dient tantes també. Com a nivell creatiu, moltes vegades ens quedàvem només amb la idea i s'hora de fer-ho i de poder com projectar-ho i projectar a l'espai i en el públic és un pas com que has de donar i has de ser molt ferm en la decisió. I bueno, és una exposició que va sobre aquesta idea, com de com moltes vegades som prisioners de les nostres pròpies idees. I bueno, és un projecte amb un altre artista.
1: Això és un projecte de curadoria o no, de creació?
0: Sí, de creació artística, sí. I
1: bueno, déu-n'hi-do.
0: Sí, sí, sí. Sí, exacte.
1: Molt bé, Marc. Gràcies per aquesta estona compartida i esperem poder seguir la trajectòria teva de ben a prop.
0: Moltes gràcies.

Has escoltat un tema del disc Encivern a les 6:30 és fosc, del grup Carriage, gravat el 1996 als estudis Taller de Somnis de Ferreries.

0: Ràdio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
1: Marineres, mariners, avui tornem a arribar a port. Posem fi en aquesta tercera edició de la Mà de Contes i jo no puc ser més feliç de seguir compartint històries amb vosaltres, aquí a Ràdio Far Menorca.

0: Acomiadar-se és quelcom sempre molt estrany, on es mesclen sensacions, emocions de tot tipus. Pens, per exemple, en els comiats de l'aeroport, on enamorats es separen fent-se petons, com si aquests es poguessin acumular per després de dosificar-los mentre estan separats. O famílies que envien els més joves a estudiar, amb orgull, nervis, pors. Pens també en comiats a les portes de les cases. Alguns, ei, ens veiem demà. I d'altres, que no sabíem que seria l'últim comiat. Comiats amb llàgrimes, amb riures, amb abraçades i petons. Comiats que ens fan sentir millor. Comiats necessaris. Comiats que comencen un compte enrere per tornar-nos a trobar. En aquest cas, arribar aquí personalment em fa molt feliç. I en part m'omple d'orgull. Per una banda, cap a mi, no us enganyaré. Perquè aquest viatge he anat aprenent molt de com compartir idees i contes a través de la ràdio. Però també me sent molt orgullosa per tots aquells que formem part de Ràdio Far. Ja sigui des de la producció o creació dels podcasts, els que tenen idees, els que cerquen subvencions, els que fan tot això possible, com de tots aquells que pareu l'orella i trobeu una estona per escoltar-nos. Som uns cracs! I ens seguirem trobant sempre aquí, a sa cultura, a sa ràdio. I per què no? Potser també en els bars i al carrer. Com tot travessa, com tot conta, com tot viatja, quan arribem al final sempre tenim ganes de més. I aquest mai serà un comiat definitiu. Ara cal treure els mapes i tornar a pensar cap a on anirem la pròxima vegada. Esperar que els vents tornin a ser favorables per tornar a travessar aquesta mà de contes. Ja sabeu que sempre xerra de la màgia dels contes. Però, i què en penseu de la ràdio? No us sembla també una cosa increïble? Que puguem fer arribar a ca vostra la meva veu, per exemple, que puguem estar geogràficament molt enfora o potser estar molt més a prop del que ens pensem. Per jo, la ràdio és una forma tan íntima d'entrar al vostre món, a les vostres cases, en el cotxe. Potser ara esteu acompanyats i m'escolteu, però potser esteu sols, soles. I potser és una soledat triada. Però què passa i si no? I si no és una soledat triada? De sobte, encens la ràdio i una veu t'interpel·la, et xerra, t'explica coses que ja sabies o que no, o potser coses que no recordaves. Potser comparteixen una cançó, o et xerra d'un llibre, o t'explica coses dels comerços locals. Potser fan entrevistes, o simplement en narren un conte. I durant una estoneta et sents menys sol, menys sola. Et sents acompanyat, compartint la taula, al sofà, amb algú, amb una veu. I descobreixes que tu també ets important, que sense tu això no tindria cap sentit, que sense tu que escoltes jo no tindria qui explicar-li coses, amb qui compartir contes. I així, entre tu i jo, fem el món. Un món on som moltíssims. I tot i així, hi ha persones que es troben completament soles. I això us he de dir que a mi m'impressiona. Perquè jo no seria qui sóc sense el meu entorn, sense les persones que m'estimen, de les que he après, les que he admirat, les que admiro actualment, les que em cuiden i m'acompanyen quan m'equivoc, aquelles que em donen la mà quan caic, que m'obren espais i em deixen compartir la meva veu, el meu art, el meu sentir, aquelles persones que em donen oportunitats. I en part sento que és aquesta la base humana, la de fer manada, la de fer tribu, la de sentir-nos connectats. I potser un dels tants motius pel que narro contes és per no sentir-me mai sola, per poder compartir un relat que també li toqui el cor a qualcú que ho pugui necessitar. Perquè, com sempre dic, el conte és i serà un lloc on trobar-nos. Gràcies. Gràcies per aquests 30 capítols, per seguir la travessa, per no deixar-me mai sola. Mariners, marineres, això és un fins aviat. que els vents sempre siguin favorables i que els contes ja siguin narrats en persona, per telèfon, per WhatsApp, per internet, a cau d'Urea o per sa ràdio, sempre ens facin sentir que tot anirà bé. Que sempre ens facin sentir que no estem sols, soles. Ara sí, desconnecteu un cop més la realitat. Obriu el cor i ses urees, que aquest conte ja és aquí. Vet aquí que a la biblioteca hi va arribar un llibre nou de trinca. Era verd i duia una cinta groga que feia de punt. A la coberta s'hi veia una lota sota un bolet en un bosc. El van col·locar a la part més visible de sa biblioteca, on sempre posaven els llibres més nous. Sa biblioteca estava sempre animada, plena de fiets i fietes que cercaven llibres sobre qualsevol cosa inimaginable. I sovint, qualque criatura s'enduia aquell llibre de color verd molsa que xerrava d'una lota en un bosc. Quan el retornaven, el col·locaven un altre cop al prestatge on vivien els llibres més nous. I hi havia una llista molt llarga de fiets i fietes que esperaven aquell llibre, de manera que poques vegades dormia a la biblioteca. Tal com sol passar a les biblioteques, al cap d'un temps, el llibre fou traslladat a la secció infantil, al costat d'altres llibres molt bonics, però que ja no eren tan nous. Igualment, solien endur-se'l sovint, així que el llibre seguia sentint-se ben feliç. I van passar els anys i els anys i els anys, i ja només, molt de tant en tant, qualque fiet o fieta se l'enduia. La coberta s'havia descolorit i en una de ses pàgines el vestit de pedaços marró de cel·lota s'havia esquinçat. L'última pàgina estava completament arrencada. Van passar encara més i més i més i més anys i ja pràcticament mai ningú no agafava aquell llibre tronat del prestatge. Però encara, qualque vegada, algun infant el llegia i malgrat aquella aparença envellida, cel·lota, els bolet i la seva història seguien captivant. Però el llibre es va començar a sentir molt sol. Aleshores, una tarda terrible, qualque fiat o fieta somiadora va deixar aquell llibre completament oblidat en un racó i ni tan sols la bibliotecària se'n va adonar. En el demà matí, una fieta es va seure a llegir just en aquell racó on dormia el pobre llibre. Va notar alguna cosa sota la pota del balancí, es va ajupir i el va replegar. Tot passant a les pàgines, va sospirar. «Papa!», va xiuxiuejar, i es va acostar a la secció dels contes. «És el llibre més bonic que he llegit mai. Que me'l puc endur que nostre?»
1: «Ai, no ho sé, Alicia. Sembla molt delicat i ja has agafat un munt de llibres per endur-te», va dir el pare.
0: Però una Alicia va deixar estar tres llibres nous que duia i així es va poder endur el llibre solitari cap a casa seva, amb la promesa de tractar-lo amb molta cura. Quan el llibre va veure l'habitació de l'Alicia i el prestatge em dormiria al costat de tants llibres coneguts de la biblioteca i d'altres nous que no coneixia, es va posar molt i molt content. Cada vespre, durant 6 dies seguits, el pare d'en Alicia li va llegir el llibre a l'hora d'anar al llit. I després, quan li apagaven el llum, se'l tornava a llegir ella sola a la claror de la lluna. Quan arribava a sa darrera pàgina, aquella que estava arrencada, sempre s'imaginava un final feliç, amb unes fades que dansaven en cel·lot al voltant del bolet. Dormia amb el llibre verd sota el coixí per poder somiar amb ell. Cada matí, quan anava a escola, n'Alicia posava molt de compte el llibre a la cartera. Un dia, fins i tot, va tenir l'oportunitat d'ensenyar-lo i de xerrar del llibre a classe. «És de la biblioteca. És un llibre molt vell sobre una lota i la seva vida sota un bolet». El llibre mai no s'havia sentit tan estimat. La setmana següent es celebrava un esdeveniment especial a la biblioteca. Una princesa i un lleó van saludar en Alicia i tots els infants quan van arribar i després els van dur a la sala dels contes on els van explicar una història meravellosa sobre una princesa i un lleó. Quan es va acabar, en Alicia va agafar el conte sobre la princesa i el lleó per endur-se a la casa. Amb tantes emocions va oblidar-se de renovar el préstec del vell llibre sobre aquella lota del bosc. Però just quan va arribar a casa seva, se'n van recordar. «Pare, M'he deixat el llibre a la biblioteca, que podem tornar per agafar-lo?
1: Em sap greu, Alicia. La biblioteca ja ha tancat i jo he de treballar tota la setmana. Et prometo que t'hi tornaré a dur dissabte al matí. Estic convençut que el teu estimat llibre encara hi serà.
0: El dissabte següent, n'Alicia va córrer cap a la secció infantil, però el llibre verd descolorit ja no hi era. La bibliotecària el va cercar per tot arreu, però tampoc no va ser capaç de trobar-lo. Resulta que una voluntària de la biblioteca molt treballadora l'havia recollit i, pensant que era per vendre, l'havia dut al soterrani, on el llibre et sentia tot sol i esperava pacientment que passés qualque cosa. N'Alicia va trobar molts altres llibres per endur-se a casa, però cap se li assemblava. Cada dissabte cercava aquell llibre, però mai no el trobava, i ella l'enyorava moltíssim. I el llibre solitari enyorava n'Alicia. Tot i que al soterrani els llibres estaven ben endreçats i protegits, però allà era molt fosc. I va passar el temps i n'Alicia va oblidar-se del llibre. Mai no va deixar de trobar-lo meravellós, però en el seu cap va ser substituït per altres llibres, com un de molt commovedor sobre un cavallet de mà i la seva llar aquàtica, i un altre de misteriós sobre el gel, la neu i el vidre. Mentrestant, a la biblioteca, alguns voluntaris baixaven de tant en tant al soterrani per ocupar-se dels llibres o per dur-los a algun nou company. Aleshores, va arribar un dia que el llibre no oblidaria mai. Un matí es va trobar que el duien escales amunt i el deixaven a l'ombra d'un arbre. L'aire fresc li va semblar molt agradable. Durant tot el dia va passar gent que se'l mirava amb cara amable i molts fiets i moltes fietes l'agafaven i el fullejaven. Algunes persones es van endur d'altres llibres sota el braç. Llibres fantàstics sobre tota mena de coses meravelloses. Cap d'ells, però, era tan màgic com el llibre solitari. Ni tampoc cap no estava tan atrotinat i devia de ser per això que ningú se'l volia endur. Quan va començar a fosquejar, es va posar a ploure. Els voluntaris van donar-se pressa per recollir la parada. Si algú s'hagués mirat amb atenció la coberta del llibre solitari, s'hauria adonat que la Lota, sota el bolet, havia començat a plorar. Al cap de poca estona, el llibre va sentir una veu familiar. «Sé que és aquí, ho sé. Li prometo que m'afanyaré», deia la veu a la bibliotecària. «D'acord, bonica, és que hem de replegar els llibres perquè no es mullin». I aleshores, el llibre tornava a ser a les mans de n'Alicia. «Sí, sabia que et trobaria!», va exclamar n'Alicia, acaronant la cinta groga esfilagarsada. «Alicia, confiava que vindries», va dir la bibliotecària. «El llibre t'ha estat esperant. Emporta-te'l, és un regal». «Saps? També era el meu llibre preferit quan era petita», va afegir la bibliotecària mirant-se la coberta del llibre. Altre cop a l'habitació de n'Alicia, el llibre sentia feliç de trobar-se en el que seria la seva llar per sempre més. Amb molta cura, n'Alicia va arreglar el vestit esquinçat de la nena amb una mica de cinta adhesiva i va llegir la història en veu alta. Quan va arribar a la darrera pàgina, va dir: «No en sap gens de greu que falti aquesta pàgina. Ja sé el que diu». I van viure feliços i van menjar anissos. El llibre que se sentia sol, de Kate Bernheimer.

0: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca. Ressona. El podcast transfronterer impulsat per Radio Far, podcast.cat, Ràdio Intermitent i Ràdio Arrels.
1: Adiu, com va la bota?
2: Com un cavall que trota, o fins a mitja pota.
3: Del

0: i que de l'altra tindríem França. Això és el que ens venen a dir. I, carai, o és que tenim un problema, i pas un petit, un de gros, perquè s'enganyen. Hasta diria que ens compten bestieses o bertranades. De fet, és tal la manera absurd que val pas la pena de s'enratxar. Me fa venir basca, eh?
1: Respira, t'enratxis pas, que aquest tema t'esvera tant com la tramuntana d'avui. Però no mentirem, tens raó. No penseu que som perepunyetes, ara. És una realitat que sentim arreu. Aquest efecte frontera, que es repeteix i apareix dia a dia, s'ha de corregir i s'ha d'explicar, perquè molta gent ho diu involuntàriament, només perquè no ho sap. Acte reflex, suposo. Hem de decidir. O bé parlem dels estats de França i d'Espanya, o bé parlem de la Catalunya del Nord i la Catalunya del Sud. Que catalans ho som tots, encara que aquesta ratlla, més ben dit, aquestes ratlles, tan poc definida, ens hagi separat un poc.

0: Port Perpinyà.
1: Oh, escuteu amb atenció el que vos diu l'Olga, que vos asseguri que ten tota la raó. Catalunya comença pas a la Jonquera, o al Portús, Meaòpol i Perillús, o a Salses. I allí tenim la Porta dels Països Catalans, a aquella porta o aquell monument que sabeu de pertot, des de la ruta, l'autopista, el camí de ferro, o encara des d'un bateu o d'una barca sus de l'estany de Salses. La Catalunya del Nord també és Catalunya. Me, com que parlem de noms, no es podríem interessar el nom o els noms que ten el nostre territori, que veieu teniu menester de fer memòria.
2: Ai, la porta. Si el dia és clar, es veu un canigó preciós des d'allà. Però això dels noms... Entenc que la gent es perdi. A mi també em costa. Resumet històric. Vinga, va, sí. Pirineus Orientals, o Pirineus Oriental a la francesa, és el nom del departament des de la creació d'aquests, el 1790. I el nostre forma part de la regió Occitània. Aquests són els noms administratius actuals, per dir-ho d'alguna manera. Però quan els comtats catalans, de la Catalunya triomfant, van viure el Tractat dels Pirineus el 1659, ai, el nostre territori va esdevenir una província estrangera del Regne de França, la Provence du Roussillon, fins al 1790. Tot i aquests canvis, la història i la cultura continuen tenint lligams i la catalanitat segueix sent present al territori. Per això, la gent no empra sovint els noms administratius i es decanta per Catalunya Nord, del nord segons l'IEC. El trencament, que us he de dir que el poble no va conèixer fins anys més tard, no va destruir els lligams. En algunes zones els van fortir.

0: Per anar més enllà en aquest tema complex i enrevessat dels noms, més enllà de Pirineus Orientals, hem preguntat a la gent del territori com l'anomenen ells. Tots coincideixen amb el joc de paraules habitual. Catalunya Nord, la Catalunya Nord, Catalunya del Nord... Escoltem-los!
1: Sempre la qüestió de la llengua, tant occitana com catalana, per nosaltres prioritària.
2: Xavier Bernard Sanz, director de l'Euroregió Pirineus Mediterrània.
1: És un tema sensible en el sentit de que nosaltres la volem, les volem cada vegada més potenciada, més utilitzada, sigui a Catalunya Nord, que és el terme que faig servir per la zona del Pirineu Oriental on es parla català, l'àmbit petit geogràficament d'aquesta zona per nosaltres és estratègic i per això estem a Perpinyà, al centre del món.

0: me refereixo al nostre territori...
1: Maria Balastegui Salellas, professora de català de la Universitat de Perpinyà.
0: Jo parlo sempre de la Catalunya del Nord, perquè tot senzillament és el nom oficial del nostre territori a nivell de l'IEC.
2: Si no vull perdre la feina, dic Pirineus Oriental, si estic cobrant de la feina, perquè no vull que em fotin fora de la feina.
3: Esteve Valls, comunicador nord-català.
2: I si jo sóc amb la intimitat o amb la semi-intimitat d'un llibre, posi Catalunya du Nord, en català és Catalunya del Nord. Jo sóc molt de Catalunya del Nord. Jo dic, jo visc a Catalunya del Nord. Perquè sabeu que no hi ha un valor d'intimitat i d'afecte molt important respecte al nom oficial de Pyrénées Orientales. No és que la gent s'estimi en aquest nom, ni el facin servir, ni la gent fet seu. Llevat si treballen a la ràdio oficial o bé a la prefectura.
3: Esperi que anem pas massa redda, massa rebent, massa de pressa, perquè aquesta qüestió del nom del país és fonamental. Ah, i fixeu-vos-hi bé, s'un dit acabi de dir país, i és que també podreu trepar les denominacions següents per mort de fer referència a la Catalunya del Nord. País català, Pirineus catalans, Terra catalana, Terres catalanes, i tots aquests noms són proposicions, propostes, pel possible canvi de nom oficial del departament. Me això ja ho veurem un altre cop, que són figues d'un altre cistell. I amb antes de tu de la gramola i de vos donar la despedida, com que seu manyacs, vos regalem un darrer testimoniatge sul nom del país.
4: Utilitzo Catalunya Nord per parlar de la Catalunya Nord.
1: Julien León, músic i locutor nord-català.
4: Catalunya Sud. També dic molt al sud de les Alberes. I si no, més generalment parlo de països catalans. La meva preferència va a països catalans.
1: Jo ja tinc el cap com un timbal, així que ho farem clar i català. Catalunya del Nord no és darrere el Pirineu, sinó al mig. Per tant, el més important a tenir en compte és que els Pirineus no són una frontera natural, com ens volen fer creure. Au! Millor ho deixem aquí.
3: Ai, quin ramball! I quins aixurits d'en Pampis! Mira, ja podem blegar.
5: La gran i nova regió ha entrat en religió, ha fi d'encentar un nom que pugui plaure a tothom. Sota el buf del vent d'Espanya s'ha escuit Occitània.

0: descatalanitzat, escurrant un lema et pot resoldre un problema.
1: Ressona, el podcast transfronterer impulsat per Ràdio Far, podcast.cat, Ràdio Intermitent i Ràdio Arrels. Ja pots escoltar el capítol sencer a Ràdio Far, Ràdio Intermitent, Ràdio Arrels i podcast.cat.
2: Treus els dos ulls i analitzes els nervis, veuràs que estan plens de dies amb tu, agafes els pulmons i me'ls vull

0: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca. Càpsules d'art per Carles Jiménez.
1: Benvinguts i benvingudes, oients de Ràdio Far. Avui us presento una nova càpsula d'art. Posthumanisme. Recentment hem sabut que ja són 4.000 les persones que duen implantat un microxip a Suècia. El duen sota la pell, en el dors de la mà, i amb ell poden accedir al gimnàs, a la feina, al transport públic i pagar com amb una targeta sense contacte. Aviat es començaran a implantar uns nous dispositius que permetran no tan sols facilitar la lectura d'informació per a altres dispositius, sinó també llegir informació, com un telèfon intel·ligent. Així, apropant la mà, compartirem amb una altra persona el perfil de LinkedIn, l'adreça, el telèfon, etc. Els suecs estan acostumats a compartir informació personal i a internet es troba fàcilment, fins i tot els seus sous. Aquest ús de les tecnologies, que fa millorar la vida de les persones, va més enllà i té com a objectiu millorar els individus, l'espècie i, de retruc, la societat. És un moviment que es coneix amb el nom de transhumanisme i el seu estereotip són els cíborgs, híbrids entre home i màquina. La nanotecnologia, la clonació, l'enginyeria genètica, la biotecnologia, la intel·ligència artificial i les tecnologies informàtiques són alguns dels camps d'investigació d'aquest nou coneixement. És l'apoteosi de la ciència com a únic vehicle capaç d'apropar-nos a la bellesa, a la felicitat i a la immortalitat. Sorgeixen, però, qüestions ètiques que venen donades per aquesta sobreexposició. Ja Walter Benjamin va alertar de la diferència entre els edificis de vidre, sense aura, transparents, i les cases amb finestres, on hi ha una certa intimitat i protecció. Un excés de connectivitat i exposició comporta una alienació, en el sentit que en mostrar-nos perdem el control de la informació i esdevenim objectes passius. El coneixement que la ciència ha explorat i que darrerament sembla donar bons resultats gira entorn de dues categories que també són pròpies de l'art, la vida i la mort. Ciència i art han intentat respondre al perquè de la vida i al perquè de la mort. La primera, mitjançant lleis universals, la segona, mitjançant el coneixement intuïtiu de la realitat concreta. Si bé la ciència és capaç d'entendre sense necessitat d'intuir, l'art és capaç d'intuir sense entendre. L'art ens qüestiona, ens interpel·la, necessita un receptor per materialitzar el coneixement. Perquè aquest es produeixi, a un primer estadi de solitud i silenci en segueix un altre de reflexió i pensament sobre l'experiència estètica. El creador, a diferència del científic, és present en l'objecte de coneixement, i participa i el pateix. El científic cerca l'objectivitat i la universalitat. Amb el posthumanisme, la mateixa condició humana i la seva finitud es posa en qüestió. A principis d'estiu de l'any 2018, en una trobada sobre transhumanisme celebrada a Nova York sota el títol Global Future 2045, s'exhibia un eslògan que deia «És un dret humà, la gent té dret a viure i no morir». El filòsof Josep Maria Esquirol deia en una ocasió: no és possible dir que la mort representa el sense sentit de la vida, perquè així es pressuposaria que la immortalitat hi dona sentit, i no és el cas. Ni una vida mortal ni una vida immortal són pensables com quelcom que de forma evident tinguin sentit. Ens trobam, doncs, a la intempèrie, aspirant i esperant alguna cosa que la ciència tampoc podrà resoldre. Com deia Kant, aquest és el destí tràgic de la raó humana.

0: hibridau la fotografia documental amb l'art. Volia saber també com aquesta visió més artística del documental i els límits del documental, com la concebeu vosaltres com a artistes personalment?
1: La pregunta
2: del millón. És una molt bona pregunta i és complexa de respondre així ràpid o breu. Per això també tot el diàleg, no? Vull dir, per això mos donem una hora, jo crec, per entrar dins tot aquest tema en profunditat, i una hora penso que se mos quedarà curta també. Però com ho fem? Hi ha diferents maneres, diferents estratègies, no? Però el que sí que te n'adones és que el discurs canònic, històric o de on venim acaba sent limitat, no? I avui en dia, o per posar-ho, contextualitzar-ho a nivell contemporani, no? Un món on tothom està fent imatges, tothom està produint fotografies, aquí ens dediquem a la fotografia, el que fem és cercar noves maneres, noves formes de desenvolupar el mitjà, no? I llavors és, aquí és on entrem amb aquestes hibridacions que parlem amb el món de l'art, no? Jo sempre faig a modo de broma, però no és cap broma, de que dintre del món de l'art s'entén que hi ha artistes que utilitzen la fotografia, doncs jo penso que nosaltres som fotografies que utilitzem a l'art, no? Sí. Som fotògrafs que utilitzem, un fotògraf, que utilitzem l'art, no? Llavors és això, l'experiència creativa, dur-la més enllà, no quedar-nos amb un llenguatge o amb unes formes de fer fotografia que d'alguna manera, en el nostre parer, crec que per tots dos, han quedat d'alguna manera obsoletes, no? O sigui, el llenguatge evoluciona, la forma de parlar, per fer un símil, evoluciona, la forma de desenvolupar la fotografia també evoluciona, i això és aquí és on nosaltres investigam, on nosaltres anem cercant noves maneres d'estirar el mitjà o de portar noves maneres de fer.
1: Però potser la pregunta està una mica fora de lloc, però hi ha alguna red flag o alguna línia vermella que quan es creua ja la fotografia deixa de ser documental i passa a ser art? O ficció, per així dir-ho.
3: És que potser tota fotografia és un constructe, llavors el documental és tan sols un estil. I això ja ho va dir Olivier Lugon en el seu dia, no? Però sembla que no ha arribat a segons quins, no?
1: A la consciència.
3: Quins cercles, sí.
1: Ja.
3: Llavors, si tot és un constructe, no hi ha red flags, no? I el que no és pertinent potser són aquestes categories estanques. Cada projecte vol ser explicat d'una determinada manera. Si tu no cedeixes per aquestes red flags, estàs castrant el projecte. Jo tinc, per exemple, projectes que són tan sols fotografies meves i altres que no hi ha una sola fotografia meva. Per què? Perquè jo ho he decidit, no, perquè la història vols explicar d'aquesta manera. Necessito una foto teva, Lourdes, no la necessito. Una mica així. I bueno, crec que amb el Toni coincidim amb això, de posar-nos al servei de les històries que volem explicar.
2: Sí, és interessant, i hauríem de definir què vol dir documental, què vol dir art, i llavors aquí entrem en un tema. Perquè, sobretot, és un problema de la paraula, no?
1: Clar.
2: I aquí entra a fer una...
1: La categorització de...
2: Clar, una relació entre el que expliques amb paraules i el que expliques amb imatges, no? O sigui, la paraula és limitada i les paraules per cadascú signifiquen una cosa, no? Igual les imatges també, però el que deia la Lourdes, no? Quan generes compartiments estancs, quan poses una sèrie de normes que no se poden moure o trencar, llavors és aquí ja estàs constrenyint d'alguna manera i és difícil, no? El que passa és que a mi hi ha una definició que m'agrada molt, que el documental és allò que s'aferra a la vida i que ens ajuda a entendre la vida, no? Llavors és a partir d'aquí, qualsevol cosa se pot tratar documental, però a mi aquesta base o aquesta línia base me sembla interessant, no? Els projectes que jo me mouen, els projectes que m'agrada fer i m'agrada, bueno, pues estudiar i veure, són aquells que passen per aquí, no? Que t'expliquen alguna cosa, que te fan veure la vida, te fan veure el món d'una manera determinada. I llavors això per jo entra dintre del documental.
4: Gris Mig, el podcast del Menorca Doc Fest, amb Àlex Arroyo i Joao Borges. Escolta el capítol sencer al web radiofarmenorca.com.

0: Però quines han estat les majors complicacions que heu tingut ara de rodar?
1: Les he de pensar. Mem, hi ha una complicació que és més com a econòmica, saps? Trobar la finançació per fer la pel·lícula, que vam estar 2 anys per trobar-la, i no és una pel·lícula que se fes amb tot el finançament que s'havia previst, exacte. Després, també trobar un poc què podíem esperar dels personatges, però sobretot en Andrés. No? En Andrés també era un repte, és un senyor que ja està una part de la seva vida, bueno, està retirat com a artista. En Andrés Ferrer és el mític mestre de cerimònies de Café Teatro Salón, que en els 83 va... No sé si ara és els 80, crec que és els 80, va heredar el lloguer del bar de son pare tenia el Café Salón llogat, i allà va convertir en un bar de transformisme, un cafè-teatre. La particularitat que tenia aquest bar és que hi havia un teatre enterrat o amagat datat al 1875. Llavors estem parlant d'un teatre del segle de... IX. Llavors un edifici catalogat. Llavors sí, jo crec que també un dels reptes va ser treballar amb l'Andrés Ferrer, veure fins a quina part se podia implicar, quina no. Vull dir, també és una persona bastant imprevisible, és part de la seva gràcia, i trobar el to, no? Com volíem explicar la història i amb quins elements podíem jugar, no? Perquè tu pots jugar tant amb com graves, en quina càmera decideixes per gravar, en quina textura, a què li dones veu, que hi entra de drama, que hi entra d'humor, vull dir, no, com moltes decisions. També esto va ser una búsqueda interessant.
2: Gris Mig, el podcast del Menorca Doc Fest, amb Àlex Arroyo i Joao Borges. Escolta el capítol sencer al web radiofarmenorca.com.

0: La calcinera. Capítol 3. L'ofici de calciner. Muntar la volta. Al capítol anterior ens havíem aturat el clot del forn de calç a l'olla. Tenim branca suficient per a la cocció, les pedres que es transformaran en calç i el pedreny per fer la volta, la qual també està destinat a convertir-se en calç. En aquest capítol acabarem el procés de construcció del forn que des dels seus extrems podia arribar a fer entre 6 i 8 metres d'alçada.
1: En el sol s'obre, cara és millor, amb un somrís de la t'alegre.
2: Després venia la feina de muntar el forn, que això era una feina molt especialitzada. I això era una feina que l'assumia el mestre.
3: Això era com fer un iglú, perquè si vol entendre, com si dins d'aquell forat, dins d'aquell clot, tu muntes un iglú. Hi ha una part de l'iglú que està dins del clot i, una part que està dalt. O sigui, ja quasi meitat del forn de calç està enterrat, diguéssim, està aquí on el veu. L'altra meitat és aquí a dalt. Aquí, de fet, la part de dalt és aquí hi ha més pedres, aquí es fa més calç, perquè la part de baix és allà on hi ha el foc, diguéssim. El buit era 4, tenia 4 metres de fondària, 6, segurament 6. Sí, i si me diguessis de baix de tot fins a cúpula de dalt, pues lo millor 8.
0: Per muntar la volta es feia un mur circular dins del forn d'uns 20 o 30 centímetres d'amplària, sense argamassa ni terra, i amb lleugeres separacions entre les pedres per deixar passar el fum i el foc entre elles. Es deixava la base central de l'olla sense cobrir i pujant a poc, cada filada tot augmentava l'amplària del mur. D'aquesta manera, la paret s'anava orientant cada vegada més cap a la part interior de l'olla fins que arribava a confluir fins a un mateix punt i, finalment, es tancava formant una falsa cúpula i una volta semiesfèrica a la part interior.
2: I perquè a Menorca, si alguna cosa mos identifica, és la cultura de la pedra. La pedra ha marcat la nostra identitat. I la tècnica de muntar un forn és, com ja l'hem vist abans, és crear un espai interior creant una falsa volta per aproximació de filades circulars de pedra, és a dir, és una obra d'enginyeria perquè allò no caigui. Requereix saber molt bé com s'han de col·locar les pedres per tal de que perquè allò no se desmoroni, en la dificultat de que s'ha de fer des de dins i després sortir per de fora. Jo sou equipar molt, i me'n poso aquestes fotos, de les quals me sent molt orgullós, que són les grans barraques que tenim a Menorca. Si alguna cosa mos identifica, són la monumentalitat de les construccions de pedra seca a Menorca, que són úniques en el Mediterrani. De fet, el procés de construcció d'aquesta falsa volta interior dintre del forn. S'anava omplint de rama, s'anava col·locant la pedra, s'anava omplint, s'anava col·locant, i quan ja quedaven les darreres, sortien i tancaven, i el resto li posaven reble, és a dir, pedra petita.
4: A dins, com la col·locàveu?
3: Sí, de 8 hi havia 6 metres, però ten en compte que després, quan són dalt, nosaltres afegíem totes les coses que podíem. O sigui, tu veies fora de calç acabat i semblava que és una barraca d'aquesta rodona de porcs i davall hi ha tot davall hi ha una part, però damunt, la quantitat més grossa de calç es feia a la banda de damunt, allà on tu paradaves i rellenaves la quantitat. La cúpula en si l'empraves per tenir puesto, per poder fer foc. Era, allà on dinaves foc. La quantitat grossa de calç se feia dalt. Les parelles que posaves al voltant també de lo que és el puesto de foc també s'hi feien calç, però la quantitat grossa de calç se feia dalt.
0: A mesura que l'interior del forn s'anava paredant de pedra calcària, es col·locaven els feixos de branca a l'interior de l'olla, com una espècie de bastida. El forn es rematava amb una pedra escollida que venia a ser la representació simbòlica de Sant Vicenç, patró dels calciners. una pedra que servia per assegurar que la volta no passés per ull durant la cocció.
3: Sí, se vas deixant ple de llenya, perquè allò te fa d'andàmio. Tu sempre fas feina dins, diguéssim, sempre fas feina dins. Fins que no està tapat del tot, fins que no tens siglo tancat, tu sempre fas feina dins. I clar, tu vas omplint de llenya. Solien posar llenya més grossa, qualque rebacer, qualque pila de llenya, i allò te fa d'andàmio. Sempre procurant que la llenya aquesta no te feri separat, que, bueno, que si... que no te pugui, que en un moment donat un tros de tió no te pugui fer palanca i te pugui fer moure un còdol o te pugui desestabilitzar el que és la paret, no? Però la llenya, sí, i així ja estava ple. A l'hora de picar-li foc, tu tenies allò ple de llenya. Era el primer que se cremava. Bueno, hi havia gent que sí que la tenia molt anomenada. Per exemple, la pedra que posaves dalt de tot, o sigui, el que feia de clau, la cúpula, a molta gent li deia Sant Llorenç. No sé per què, però a molta gent li deia que li solien dur Sant Llorenç.
0: Una vegada tot muntat i aclarit, arribava el moment d'encendre el forn, la qual cosa es feia a través de la boca, una obertura a tall de terra de 40 centímetres d'amplària i 60 centímetres d'alçada, per on s'alimentava el foc durant la cocció. Es construïa amb dues pedres llargues lleugerament arquejades que recolzaven l'una amb l'altra. Aquesta reforçava amb pedres més petites, les claus de la boca, damunt les quals, a manera de triangles, posaven els lleons. Per damunt la boca es continuava paredant fins a tancar la volta.
2: Venia la feina una vegada tot col·locat, paredat, només se deixava una petita obertura per poder anar alimentant el forn, que és aquesta d'aquí, la boca, com li dèiem. Molt petitona.
3: I era pel puesto que s'alimentava. S'entrada aquesta era petitoneta, no podia ser molt grossa perquè si no hagués perdut molt tardor. Solia tenir 40 d'amplària per 50 o 60 d'alçada i era allà on s'alimentava. Era com una finestreta i d'allà s'alimentava.
4: I amb un garrot enfonyàveu la llenya...
3: Sí, sí, amb una, un bueno, una forca que li deien, sí. Un altre deien la forca, era una varilla de ferro o de llenya, si tant volies, i era el que, o sigui, posava la rama bé de vora la finestreta aquesta o la portalada i amb allò l'empenyies cap a dins. I després el que és la portalada, allà on se muntava, se deixava la finestra per alimentar, allà hi anaven unes pedres llargues, perquè, bueno, tot allò havia d'estar fort, que li deien lleons. O sigui, i no tenia moltes més noms raros, no? La part que quedava, que tiraves tu la llenya dins, li deien el cendrer, perquè sempre era allà on se quedava la cendra, o sigui, era el baix del forn, diguéssim.
0: El forn s'havia de mantenir en ses dia i nit, per la qual cosa s'havien d'anar tirant feixos de llenya i branca constantment entre 12 i 15 dies. És a dir, que el forn havia d'estar vigilat les 24 hores del dia. En aquest procés de cocció, la pedra perdia un 45% del seu pes original. Per tant, per produir 2.000 quintars de calç, s'havien de mester 2.000 feixos de branca d'un parell de quintars i un total de 4.000 quintars de pedreny. És com acumular en una meitat del camp de futbol 2 metres en alçada de branca.
2: I després, una vegada feta sort, una vegada col·locada la falsa volta, antes de tancar-la, perquè després ja no hi havia manera d'entrar dins, ja havia de quedar tota la rama dipositada dins per poder-ho encendre. Venia la feina d'encendreu, venia la feina de coure el forn. I m'ho he dit que un forn coïa entre una setmana i 20 dies.
3: Bueno, els forns, bueno, dependia un poc de lo grosso o petits que eren, però entre 10 i 15 dies. Normalment els forns normals que hi havia amb tamanys així bastant iguals, uns 12 dies. Nosaltres solien tardar 14 sempre. A part que nosaltres empràvem pedres bastant grosses i que les costa més de coure, però nosaltres 15 dies, 14-15 dies solien emprar. Bueno, nosaltres solíem fer un forn cada any només. Clar, feia segons la demanda que tenies. Però el forn, una volta el havia escut i el havia buidat, el podies tornar... Podria tornar a muntar en aquell ja, o sigui, hauria pogut seguir... O sigui, el millor que hauria pogut fer 6 forns en l'any, o sigui, sí. Però nosaltres en fèiem una. Solíem procurar coure a la tardor, quasi a la tardor, després quan anava millor, o a la primavera. Si estiu fa molta calor i és més complicadet. I si hivern, si plou molt també, la llenya està banyada i sempre tardes més en coure. Això. Però la primavera o la tardor, jo si podria ho feia la tardor. La tardor era l'època que anava millor.
2: I clar, havien d'estar les 24 hores allà vigilant, donant rama, contínuament. És per això que, en la terminologia, coincidim, que al costat d'un forn de calç sempre trobam un petit refugi, una barraca de calciner, una garita de calciner, que és un petit refugi fet de pedra seca, material més comú a Menorca, on poder refugiar-se i sense deixar de vigilar el forn de calç.
3: Pues feien turnos, solien ser quatre normalment, i feien turnos de 4 hores o 6 hores, no, més de 4 poques vegades. 4 hores ja n'estaves de foc fins a el monyo, ja sé. Solien fer 4 hores. I a vegades entre dia menys, però normalment així tandes de 4 hores solien anar organitzant. Moltes vegades enceníem el fosquet i en sol demà matí ja començaves a tirar la llenya, ja el que hi havia dins ja s'havia cremat tot. Allò ja havia agafat temperatura. Clar, allò anava bé perquè començava a agafar temperatura a poc, i per anar bé per tot igual. I una volta veigis que allò ja s'està consumint, pues li comences a tirar. O sigui, el truc és que allò no es pot refredar mai. O sigui, la temperatura, una volta la tens agafada, de ser constant. Pots anar més, però menys val més que no hi vagis. No, pues a base, el primer que fas foc, aixuga-la, a la pedra. O sigui, els primers dies, el que veus tu que fa un fum blanc, i que allò és humitat de la pedra i se'n va. I després se va enfeguent la pedra, o sigui, va ser d'hores i hores i hores, i a partir de 800 graus, 900 graus, se va eliminant totes les altres impureses, tot el que puguem, clar. D'una pedra agafada d'un lloc, d'una pedra agafada de l'altra, la composició, malament nosaltres diguem que és pedra calista o pedra viva, la composició seva no és exactament la mateixa, o sigui, varia un poc, però això hi ha pedres que es formen. Meu, per exemple, quan feia 5 dies o 6 que anava de coure, allò feia una pesta de sofre que era impressionant. I després feia 2 dies d'allò i després allò ja, la sofre aquella ja havia desaparegut. I és un poc, o sigui, la pedra no té la mateixa composició i clar, és barata un poquet d'un lloc a l'altre.
0: I com es controlava la cocció? Mitjançant el fum que sortia per la boca i per les fumeres de la volta, i que durant el procés de cocció anava canviant de color fins que es donava el forn per lligat, és a dir, per cuit.
2: Una vegada que el forn arribava en el punt, això també m'ha agradat molt avui matí, quan ho han dit, perquè jo també els calciners m'ho explicaven, dic, per el color de la pedra i per el color del fum i per l'aroma del fum i tot, el mestre sabia quan arribava el moment d'aturar el procés i sellar es forn, el sellaven i el deixaven refredar. Per setmana, vas que el deixaven refredar.
3: Bueno, el forn tenia el que sortia de replà, era el coràs que hi havia que deixaves un poc sense tapar, i es deien les fumeres. Per allà miraves que sortia flama de per tot, o sigui, tot al voltant del forn, que tot sortia, bueno, que la flama allò guaités. I després, més amunt, també li anaves feient forats i també vigilaves que la flama sortia per tot, que no se quedàs cap puesto, cap racó, cap banda, que no, perquè si no sortia flama allà de fora, volia dir que aquell tros no s'estava coguent, que el foc no hi arribava, vamos. Bueno, això és una cosa curiosa, perquè clar, quan tu tens el forn encès, quan ja fa, bueno, fins que no fa 5 o 6 dies, pues, l'únic que has de fer és vigilar que cogui bé i ara tu, paciència, i tira pambant. Després ja se començava a veure que la part de dalt es començava a estar tot vermell. O sigui, les pedres, les primeres, el sardó se'n va pregunt, clar, les primeres pedres que quedaven cuites eren les de dalt. I allò feia com un anell, i l'anell aquell vermell anava baixant per avall, per avall, per avall, per avall, per avall, per avall. Quan l'anell vermell aquell havia arribat, era les darreres pedres, ja estava cuit. I després hi havia una altra cosa. Mentre tu vas tirant llenya i li vas fotent foc i això, sempre sol sortir un fum negre. Que, de fet, quan va a tope, sol ser una columna de fum negre. Era, se veia d'en fora, normalment. Clar, el moment que el forn està cuit, el fum aquest ja no hi és. O sigui, totes les impureses de la pedra s'han anat i ja surt un fuma blanc i arriba aquí i en fa. I clar, amb aquestes dues coses saps que el forn està cuit. Quan ja tens el foc, tot és vermell, tots els còdols fins baix de tot estan vermells, vol dir que ja estan tots cuits, i si més a més li fos foc a saco, ja li dirà, avam que fa, i li tiraves molta llenya, més de lo normal, avam, i que feia, i el moment que tu li foties una carregada molt forta i veies que ja no feia fum, que ja no reaccionava més, ja estava cuit, ja es podia deixar. No, i per deixar de coure, l'únic que feien era tapar la boca, allà on te l'alimentaves, i el deixaves fer un dia, i s'aturava tot sol. I després ja podries partir a desmuntar.
4: Que li aturaves l'aire, diguéssim. No?
3: Sí, bueno, sí, l'aturaves, que no refredaves tampoc molt ràpid, que ell, la cendra i el caliu que hi havia de dins, que havia quedat, pues, allò s'anava consumient, i ja està. I de fet, després en sol de mà, al cap de dos o tres dies, el que volies ja començaves a agafar sacals, perquè al final desmuntar-lo volia dir agafar sacals.
0: Per lligar el forn es tapava la boca amb una llosa plana i s'enfangava amb fang de calç i terra o sa olor. Es deixava passar dos o tres dies perquè el caliu acabés de cremar fins a apagar-se i la calç es refredàs. I llavors el mestre s'enfilava la volta i treia la clau de volta, amb la qual cosa s'enfonsava aquest sostre.
2: Després, el que feien era, el mestre s'enfilava d'altres forn, cercava la clau que tancava la falsa volta interior del forn, cercava la pedra que aguantava tota la volta i la feia anar cap endins. De manera que la falsa volta a dins del forn caia i se derrumbava, i quedava tot espaltre dins.

0: No, has posat d'esforç i ja estava fet. Sí. Allà s'havia fet, bueno, és precisament de la finca de Rafalet, quan allà, pues, en el seu moment, se va fer un forn. Sí, se va fer el típic clot en terra i el forn estava sempre ubicat allà. Sí, sempre es feia allà mateix. Sí, el forn sempre se muntava allà mateix, al mateix puesto. Perquè era un puesto que hi havia redossa, hi havia aigua a prop, estava... Bueno, van cercar una ubicació que es pogués fer i sempre el fèiem allà mateix.
1: Antigament s'extreia la calç per la bocada, la paret per on s'havia desmuntat el forn. S'empraven càvecs i senars per fer-ho i es venia en forma de calç viva, és a dir, sense hidratar. Se solia vendre en quintars o arrovers, que equival a una proporció de 10 quilos aproximadament. Els darrers calciners, però, s'estimaven més fer-ho d'una altra manera.
2: Bàsicament, després el que feien antigament era... anaven estreguent a mesura que ho anaven venguent. No ho buidaven, no. Anaven venint allà a Sant Caró i ho anaven venguent. Sí que els darrers calciners el que feien era buidar el forn i ja deixaven el material preparat per poder-lo comercialitzar.
0: Bueno, això després dependeix del que vulguis fer, però nosaltres el que feien era que l'emalsanaven. Deixes un puesto i el principal és que no tingués aire. Sí, si el podries almacenar en un puesto que estigués al buit, com aquell que diu. Perquè, clar, el moment que agafa aire ja se comença a fondre i ja se comença a voler.

0: bueno, amb un sinfín de dins que donava voltes per, bueno, per millorar un poc el procés. No, se tracta d'anar a afegir, posar pedra i anar afegint aigua, i pues, l'aigua que ella se va agafa temperatura, o sigui, amb la reacció agafa temperatura i el que fa que se fongui. I clar, i després el passàvem per un tamís, a fi de que si havia quedat qualque impuresa, qualque gra que no estava ben cuit o això que no pogués passar, i el deixes a reposar els temps que vulguis. Els arquitectes diuen que si vols per estuc o fer coses d'aquestes per construcció, pues, si està allà a mig any, millor. Que sempre que tingui aigua damunt, i si una, sempre té aigua damunt i no s'aixuga mai, el millor tant és tenir 6 dies com 6 anys, és igual, no se fa malbé, aguanta. De fer com més temps bé, com més temps està que està feta, més bona és. Si s'acaba de, si hi ha una mica que no s'acull bé o el que sigui, encara s'acaba de fer. Bueno, depèn de qui feien feina, però si eren jo i un altre, pues, m'ho estiràvem un mes muntant el forn. Sí, ben bé.
1: En aquest capítol de La Calcinera hi han participat Antoni Camps i en Jordi Pons.

Hola, Radio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Radio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Radio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Radio Far.

0: Una vegada cuita, la pedra es transforma en calç de terròs o calç viva, però també es pot transformar en pols fruit de la cocció del pedreny. Segons per a què es volgués emprar, aquesta calç en terròs s'havia de combinar amb altres materials. Per exemple, la calç s'havia de fondre amb aigua per emblancar.
1: A veure, la calç, clar, duem el terròs, o sigui, anàvem a comprar la calç i ho foníem. El que sí record molt és que no ens deixaven atracar mentre estava fent. Ben que dir, posaven aquell torròs dins una ferrada, dins un cubell, el que fos normalment d'etzin o de llauna, o, que era una cosa ja gruixada, a la qual hi posaven molta d'aigua. Bullia, allà bullia. Així com es anava fonguent, bullia, feia esquitxos aquells saltaven.
2: Sí, anàvem a Can Barraca, que deia, anàvem a Can Mesquí d'allà, i mos duia a calç, i la foníem. La posàvem en remull, i quan s'escaufava la calç, l'aigua, la calç s'anava fonguent de poc a poc i havies d'anar remenant, perquè si no remenaves, se cremava la calç.
1: I l'aigua li posava molta perquè ja quan bullingués, però que no acabat l'aigua, perquè si la calç aquella acabava l'aigua, se cremava. I llavors es deien que no s'aferrava la paret. Ma mare mos tenia molt esvertits de no trecar-mos en allò que no mos pogués fer mal, en quant que allò cremava.
2: I l'havies d'anar remenant. També a vegades agafaves, si volies fer més via, agafar un fogó, agafaves un pot d'aigua calenta, li tiraves i més prest se podia fondre.
1: Aquelles 3 o 4 hores, perquè llavors allò havia de refredar, no, es havia de tornar a solar, no podies emprar aquella calç calenta i normalment es feia un dia passar altre.
0: La calcinera. El podcast de la història oral de la calç a Menorca. Ja disponible a radiofarmenorca.com. Ràdio Far se'n va de festival. Celebram els 15 anys de Graham Pearce amb la millor música menorquina. Tuamala, Johnson Wu, Dahlia, Berlat, Fandango All Stars, Dia en vinils i si vas en família hi trobaràs activitats i jocs per infants. No et perdis la cita. El proper 30 de maig, a partir de les 6 del capvespre, al camp de futbol de Sant Climent. Pots comprar la teva entrada a través de radiofarmenorca.com. Ah, i si no hi pots assistir, escolta els concerts en directe amb entrevistes exclusives als protagonistes. Al 102.4 o a radiofarmenorca.com.

Seguidament escoltarem un tema del disc d'Anabel Villalonga, Mà, publicat el 2026. Un disc que posa música als poemes del poeta i glosador mallorquí Miquel Àngel Adrover.

A continuació, un tema del disc Enciberna a les 6:30 fosc, del grup Carriage, gravat el 1996 als estudis Taller de Somnis de Ferreries.

amb l'alegria dels teus ulls. Fas que la plaça es posi en dansa, perquè arrossegues dies clars. Dones calor amb les teves galtes i les persianes m'has fet obrir, perquè cada matí me desperti el sol. I és que viure i ser feliç no se guanya anant de fora.

Hola, amics i amigues de Ràdio Far. Ja podeu escoltar la ràdio en línia directament des dels vostres dispositius. En cas de tenir un dispositiu Android, vos podeu baixar l'aplicació de Ràdio Far. Sempre que voldreu, podreu escoltar la millor música menorquina i els millors programes culturals amb segell menorquí. Cultivam la cultura. Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.

0: Lletraferits, un nou bloc de cantautors de Menorca a les zones de Ràdio Far.
1: Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.

0: Apunts literaris, amb Blanca Noguera.
1: Lector o lectora de Ràdio Far, a què esperes per començar un llibre? El primer contacte dels fiats i fietes amb la seva literatura acostuma a ser per via oral. Quantes meravelloses rondades han sentit postrats a la falda dels nostres majors? La meva àvia n'era molt de contar contes i rondades. A jo me n'agradava una, en especial, que amb els anys, la veritat és que n'han perdut tots els detalls. Ella deia que era la rondada en Catorzillo i era una mescla entre un patufet i una espècie de Lazarillo de Tormes. Era un fiat molt pillo que tenia diferents amos, es trobava amb animals, amb una senyora major i no sé què d'una butxaca. No sabeu la llàstima que me fa haver-lo oblidat, perquè he investigat allà on t'he pogut i mai ningú me n'ha sabut dir res. És molt trist pensar que hi ha un coneixement que es perd en la gent que se'n va d'aquest món.
0: Apunts literaris. Escolta més recomanacions literàries a les nostres xarxes socials i a radiofarmenorca.com.

0: Què en penses, Tomeu, d'aquest llibre, ara que ja han passat 3 anys després d'haver-lo publicat? Quina valoració en fas?
1: Avam, ha estat positiva perquè l'objectiu de Fal·ló per part meva es va complir, que era veure'n capaç de treure un poemari, això per començar. Estava ja en un moment que duia molts anys escrivint coses i molts anys sense treure'n-ne cap, més que en col·leccions, no?, col·lectives, pens les convidades a ell en vers, pens també versos per la llengua, poetes de la Mediterrània, tot aquest tipus de coses que tots els poetes hi han passat, no?, en un moment o l'altre, i jo hi havia participat, per tant, tothom m'havia obert les portes a tenir una, no sé com ho direu, una visibilitat pública pel que fa a la meva obra, però jo no havia acceptat o assumit el darrer compromís, que és donar llum d'una forma coherent a una sèrie de peces que havia anat treballant, i justament ja està en aquell moment que ho faig qualque cosa, tal vegada no en faré cap més. Un poc s'idea. I en aquest sentit, independentment de la crítica que pugui tenir, de la recepció o crítica sempre en sentit neutre, ara no vull que la gent pensi que rebo cap.
0: És un judici, judicis que s'hagin pogut fer.
1: No, simplement per jo ja ha complert la seva funció, i com a tal estic més que satisfet. De fet, me vaig arribar a estressar un poc perquè va venir darrere com una ruta per Menorca, presentant el llibre amb una petita sortida que van compartir a Barcelona. I bé, jo me vaig sentir un poc agobiat. No sé si havia de tenir tampoc tanta visibilitat, però la veritat és que no puc estar més que agraït i content.
2: Lectures retrobades. Ismael Pelegrí ens aproxima a la literatura menorquina a les zones de Ràdio Far.

0: benvinguts, Fènix, grup de moda de l'O. Benvinguts a Maquetes una altra vegada. Miquel ja és un... ja el tenim quasi assalariat aquí a Radio Far, que ve cada temporada. Però Miquel, presenta'm... Miquel, hola, com va?
1: Hola, bon què? Bon capvespre.
0: Bon capvespre, bon dia, bona nit, bon capvespre, segons quan t'ho escoltin, perquè això poden escoltar com vulguin. Presenta'm-nos en aquests joves que han vingut amb tu a Radio Far avui.
1: Bàsicament... Els Fènix som un grup de jovenets de l'O, que ens agrada molt la música. És com una malaltia que tenim, saps? Això del rock and roll. I per això ens manté joves fins al dia d'avui.
0: Qui presenta mals per avui?
1: A tots.
0: Bueno, clar, a mi si heu vingut tots...
1: Començaré per l'esquerra, que m'agrada més que la dreta. L'esquerra tenim en Larry del Campo, baixista.
2: Bravo!
1: Ha estat en grupos, bé, que ho digui ell, Chastic Fart, no se n'en recorda, ha fet gospel també, o fa gospel, és tot terreno, no? A mi izquierda també, no riguis perquè no n'hi ha per riure, és un molt bon guitarrista, vam ser companys amb grups fa una estona, Encitus Cànovas, guitarra elèctrica, 6 cordes.
0: 6 cordes, eh?
1: 6 cordes. Més...
3: Bones tardes.
1: Jo ja està, no? Jo
0: ja
1: no
0: tu ja fa, tu ja t'anés amb qui ets.
4: Tu ets impresentable.
1: Tu tampoc.
0: Jo tampoc, no? Jo tampoc.
1: Ja, ho saps.
0: Impresentable també.
1: I a la meva dreta, que també hem compartit banda amb ell, un senyor que toca la bateria. Josep Jou Vinent.
5: Maquetes, el programa de rock conduït per Pedro S. Tuomala. Entra a radiofarmenorca.com i escolta totes les entrevistes.

Avui, si us sembla bé, dedicarem aquest programa, aquest espai, en aquelles cançons, dirien cançons d'anar a Vega o cançons d'anar fora, o n'hi ha que diuen cançons de taverna, també. Són aquest tipus de cançons que acostumam els menorquins a cantar quan ho anam amb els companys a fora, a fer l'estona, o després d'un dinar, quan treus les guitarres. Són aquestes, és aquest repertori que mos acompanya i que, bueno, que de qualque manera, això, el cantam perquè mos agrada, perquè és nostre i perquè mos ho sentim. I aquest dia que amb els anys ha canviat això, abans cantàvem unes cançons, ara s'encanten unes altres, però farem un repàs per cançons que en el seu moment era normal sentir-les cantar en aquest tipus de trobades.

Sagramola, on en Pep Cardona ens segueix descobrint tota sa música de Menorca. Escolta tots els capítols a radiofarmenorca.com.

Ens vam passar molt bé, vam estar xerrant una hora i mitja quasi, per tant l'he dividit en dues parts. I avui posant la primera part, la setmana que ve, si voleu, escoltar la segona part d'aquesta entrevista, on bueno, repassam tota la seva carrera des de que va agafar una guitarra, perquè el seu primer instrument, ja us faig spoiler, que és una guitarra, fins a concerts que han fet aquest estiu de celebració del 50 aniversari i altres moltes històries que tenim avui amb aquestes. Però res, posar-ho una mica de música d'Huracán. No, avui no som cançons originals, ja sabeu que són versions sempre, però posar un parell de temes guais seus, un parell de temes que m'agraden d'ells, i res, a disfrutar, que és una de les bones aquestes. A xalar!

0: Miquel Pasqual, benvingut a Maquetes. No que hagi costat, però he tardat un poc en tenir-te i estic supercontent que estiguis aquí. Benvingut. Gràcies per venir.
1: Gràcies a tu, home, per convidar-me. Res més faltaria.
0: Hombre, aquí en les llegendes estem. Vam tenir començaments de temporada en el Nito de Pinyeta Pinyol, que és un grup com ell vaig dir, tothom l'ha vist en directe, vulguis o no, pues, ha vingut a escola a tocar. Igual tu pues, també, quan ets un poc major, pues, te tragues uns centenars de verbenes d'Huracán i anem a... Pues, bueno, això, tinc ganes de xerrar d'Huracán, tinc ganes de xerrar de la teva carrera i, bueno, com sempre demano, la primera pregunta és com comences, com... Perquè tu m'has dit que comences ja a cantar de molt jove, no? O com sí, funciona aquesta cosa?
1: Jo t'he contat que, clar, en els 7 o 8 anys vaig passar un càsting, no? Era passar un càsting perquè...
0: Com Operació Triunfo, igual.
1: Exactament. Però era per cantar a la professora des Divendres Sant. Era un poc diferent.
0: Un poquet diferent. A mitjor.
1: En Xico, és qui dirigia la banda, en Xico Fumata, tan conegut de músic de mitjorn, no?

0: Nosaltres davallàvem d'escola, o no sé, davallàvem, és igual, vivia allà de vora que nostra, tres o quatre lots, mos fa entrar perquè aquell home tenia caràcter, un poc, mos fa entrar, nosaltres no sabíem per què entràvem allà, i es posen el piano i un per un pitjava una nota i li havies d'afinar. Jo vaig guanyar el càsting i vaig quedar fitxat. I d'allò va ser per cantar Seu. Seu
1: és aquesta cançó que es canta Divendres Sant, de Migjorn.
0: Encara, clar, cercaven fiets, després ho cantaven fiets, ara ho canten fietes.
1: Sí.
0: Perquè tenen sa veu més fineta, cercaven això. I cercaven un fiat que no hagués baratat veu en aquell moment. En acabava un i quedava es Ferrer. Es Ferrer cantava, jo vaig cantar amb es Ferrer. Després es Ferrer va acabar i va entrar en Toni de Chic.
1: Olé, ostres.
0: Sí, jo després ja vaig acabar, jo ja no sé qui... Però ara sempre, no sé, es divendres tant que jo sóc en aquesta professor...
1: Ai, el telèfon.
0: El telèfon.
1: Tranqui, no passa res. Aturo. Això
0: sona el piano.
1: És així, no? Queda sot... A sona niutà, no passa res, tot més.
0: Bueno,
1: s'entra, clar que sí.
0: Bé, això va ser la primera... De fet, jo quan era encara més petit, però no me'n record, però com que m'ho han contat la senyora Paca Camps, que suposo que també tu l'has reconeguda,
1: sí,
0: o almenys sentit xerrar d'ella. Jo tenia la casa paterna, que està amb un pare, allò és la casa que jo vaig néixer, i allà de vora també vivia el metge Camps. Jo el metge Camps no l'he conegut,
1: I si l'he
0: vist no me n'en record mai, no me'n record. I de la senyora Lola tampoc, era una germana major que... Però aquesta dona, jo sé per allà, i la senyora Paca, passant els anys, me va dir que la germana seva li contava que jo estava allà assegut 3 o 4 anys,
1: sí.
0: I d'aquest lot serà músic, perquè jo sempre estava en música, i jo no sé si som músic, però m'hi he dedicat molt a la música.
1: Sí que és músic, home, no t'ho faci cosa, no?
0: M'encanta la música.
1: Tens escarnat de música i tot, tio.
0: Per tant, això són les coses primeres que me n'en record. Després, te seguiré la història, si vols,
1: sí,
0: un poquet.
1: Sí.
0: En els 10 anys o una cosa així, perquè me van comprar una guitarra que nostra, perquè clar, jo sempre, quan venien els Reis, sí que jugues m'agradaven, però jo demanava sempre una guitarra.
1: Una guitarra.
0: I me la van arribar a comprar. O me la van dur els Reis, o ja no me'n record massa. Però vaig anar a escola a can Nicolau Serra, em sembla que era ell, Nicolau.
1: Un altre? Sí, hòstia, sí.
0: Guitarra.
1: Sí.
0: Allà vaig aprendre les primeres, van mostrar les notes de guitarra,
1: sí,
0: i acompanyava, hi havia un tòfol, no sé, el cognom no el sé, sonava orgues, aquest no saps si...
1: En Serra li va mostrar que tu t'ho més d'acords, i en David Russell, vull dir que a més, una bona cantera va fer tu, ell i tu. Ja,
0: aquella, bueno, en David Russell un poc més de carrera que jo, però la carrera meva llarga, encara dura. I aquest home venia amb ses orgues, i nosaltres eren 3 o 4 o 5 lots i lots, allò tots junts, i l'acompanyàvem. Sí, d'aquí va sortir Satuna.
1: Satuna famosa
0: que en Colàs te'n va xerrar.
1: Però
0: jo també hi sonava, com hi sonava en Peres cantant nostre també.
1: Vale.
0: Nosaltres ja eren tuneros, en Pere tuneros un poc grossos,
1: Vale.
0: Però me'n record molt d'un any que van anar a esperar els Reis a l'O.
1: Aló,
0: van anar a actuar en Satuna, a esperar els Reis.
1: I quina edat teníeu en aquesta, més o menys? Bueno, 10 anys, 15 o...?
0: Més 15. Jo crec que més 14 o 15, segurament. Això són coses després en el coro, a l'Iglésia, te cridaven en el coro de l'Iglésia, aquestes coses,
1: sí, sí.
0: Participaves a tot. Jo no he tocat mai ni en sa banda ni en el fandango.
1: Mai.
0: En sa banda, només hi he tocat una vegada que me van cridar, però no sé què es faltava, un tambor o so, i allò era bo de sonar, Sí, sense provar massa, fa molt d'anys. I el fandango també una vegada me van cridar, i me van dir, si li faltava una guitarra.
1: Guitarra un dia,
0: bueno, i el fandango es bo de sonar. Jo després, bueno, sonava una miqueta. Però no els va agradar massa, no, perquè jo anava massa de veres, duia massa ritme, i allò era molt rim, rim, i em va semblar que allò anava molt a poc, I vam dir, a poc a poc, les meses de baix...
1: Que hem de ballar aquí.
0: Tropissarem,
1: ala, jo.
0: Sí, estàvem a Fandango, que venia un parell de vegades, però,
1: vale, vale.
0: Però jo no he estat mai fitxo, ni en la banda, ni en el Fandango.
1: Ja és raro, perquè...
0: Sí, sí, però amb vos, amb aquestes dues coses, no. El que passa és que sempre, en els 17 anys, vaig començar en conjunt, i amb en Pere... el que sempre, després amb en Pere sempre conjunt.
1: Sí, sí, Pere es pot dir que el coneixes de tota sa vida i que tocava junts tota sa vida abans d'Huracan i tot.
0: Ell vivia davant que nostra, vivia a Sant Carabassa, jo els caps de setmana me n'anava a Sant Carabassa, estàvem per allà junts, però allà tot era vaques i històries d'aquestes, no sé, allà, no, música no sé si n'hi havia massa, però nosaltres sempre teníem dins el cap conjunt i després ell tocava molt bé el llaüt, Pere tocava molt bé el llaüt.
1: Ah, sí? Mira.
0: Sí, i jo garretejava allà a la guitarra i mossàvem en el portal de ma mare de la botiga, que estava tenint recordes de la botiga que tenia ma mare
1: aquí a la
0: mateixa casa.
1: Sí, uf, molt poc, molt clar, poc. Sí, sí, sí.
0: Clar, t'ha xerrat de fa molt d'anys.
1: Fa molt d'anys, sí.
0: I fèiem les ballades i allà replegàvem gent i sonàvem més que cantàvem.
1: Vale.
0: Però cantaven qualque cançó. Bueno, l'Escobar i coses d'aquestes,
1: bueno,
0: eh?
1: Bueno. I tots aprenies un poc amb els discos i...
0: I de cap, bueno, sí, això en altres... Es veu que jo tinc un toc a discos de fa moltíssims d'anys. Jo treballava de tenir 10 o 12 anys i a que nostre hi havia un toc. I és,
1: sí.
0: El tenc. Tu saps que jo guardo moltes coses.
1: Ja ho veig, ja.
0: Aquest
1: sí.
0: Toc a discos el tenc. I els primers discos que vaig tenir, els van comprar, els vaig comprar jo, perquè jo era un Fiat,
1: vale.
0: 10 o 12 anys, i me'n record molt que els van comprar a l'O, perquè després no anaves a moltes bandes, però van anar a l'O a una botiga i van comprar... Petits, discos petits.
1: Discos petits grossos, de sepultada, sí.
0: I això me'n record molt. Bueno, sols comença més, jo sempre he estat un
1: poc... Sí, també he anat fins a l'O a comprar, bueno, mira, sí. ara l'O no hi ha cap botiga de discos, no?
0: I hi havia una botiga de discos i me'n record més un manco per on era, la pujada bona i d'alta, la plaça, quan arriben a la plaça d'Escaleo.
1: Vale.
0: Era per allà. I, nosaltres després tocàvem amb el coro de l'Iglésia, però el coro que a mi... que jo, personalment, volia tocar era amb el coro d'en Perico del Bar, d'Esperi.
1: És a dir, hi havia un coro de l'Iglésia?
0: I un coro... Que fa més, sortia pels carrers per Nadal...
1: Ah, vale.
0: Clar, a l'Iglésia, el coro de l'Iglésia de la senyora Paca, tocàvem a ses misses.
1: Vale.
0: I res més. En Perico no. En Perico, hasta tot, ara te contaré una... Bueno, de tot.
1: Sí, conta.
0: Realitats, que amb en Perico era un coro que tocàvem així, tipus trossos de sarsuela, fan coses d'aquestes.
1: Vale.
0: Per tant, me n'en record molt que un any damunt del 73, una cosa així, l'any exacte no, però era antes de Fet Censor, el grup primer que van tenir. Per tant, hi vam anar a tocar a les festes, es diu Menja de Mercadal.
1: A les festes de Sant Martí, es coro del migjorn.
0: Es que vespre, damunt les... 7:30, 8. A la plaça d'Escaleo.
1: A la plaça d'Escaleo. Vale,
0: tocam allà, i quan van acabar...
1: Tot... Perdona, Miquel, dius tocam, hi havia instruments també, a part de...
0: Sí, cor... clar, jo tocava guitarra.
1: Tu tocaves guitarra.
0: Sí.
1: Tocava en Pere el llaüt també.
0: Pere,
1: o
0: cantava. En Pere, vale. En el coro no sé què tocava, no t'ho puc dir.
1: Vale.
0: Però jo tocava guitarra.
1: I quin més instrument hi havia?
0: Hi havia guitarres i...
1: Guitarres i veus,
0: I poca cosa més. I cantar. I eren quasi tots els mateixos que cantaven a l'Iglésia, cantaven aquí.
1: Vale.
0: Perquè no hi ha tanta gent.
1: Sí.
0: Eren tots els mateixos. El que passa que en Perico fa un altre tipus de coro. Coro que sortien pel carrer per Nadal, vale. O sorties pel carrer. No era de
1: l'Iglésia. No era de les misses, sí.
0: I van tocar aquí a Mercadal, i quan van acabar, mos van dirigir cap a la sortida, que després els cotxos arribaven de mitjorn perfectament, no hi havia cap problema, i hi havia el quarter de la Guàrdia Civil allà davant.
1: Correcte.
0: Amb una en l'escola que hi havia un pati de pins i allà feien el ball de les festes.
1: Vale.
0: Nosaltres arribem allà, esperam en Xec de l'Estany, cel sigui, en Xec,
1: en
0: Vidal.
1: Sí.
0: En Vidal,
1: sí.
0: L'esperàvem, que mos havia de dormir jo. I així començàvem a sentir música amb en Pere. Nosaltres van acabar, i això devia... 9:30 presta.
1: Sí.
0: Després es feia molt presta els balls. Sentim música i van anar allà a badar, no vam entrar, però van badar i van veure... Hi havia 4 focus de llums.
1: Ole.
0: I un grup que ja tocava. I és una anècdota curiosa, perquè el cantant,
1: sí.
0: Allò em sembla que eren els Voltios o un grup així ara.
1: Els Voltios.
0: Jo em pensava que eren els Voltios. El cantant era... El nom no el vull assegurar, però diria quasi que sí. Però el cantant sí que segur, que era en Llorenç, en Cito Mora.
1: Vale.
0: Cito Mora després va ser Esquí va venir com a guitarrista en la fundació, quan vam fundar Huracán.
1: Huracán, vale, no, al final estava tot.
0: Sí, una cosa, però nosaltres vam anar allà, vam veure, amb en Pere, no teníem grup nosaltres encara.
1: Vale, vale.
0: Sí, nosaltres no. Nosaltres...
1: Vull dir, amb els coros, les guitarres,
0: sí,
1: tal, amb guitarra,
0: coro, deixem l'odol, coses d'aquestes, tot això era... Veus, en Perico fa un deixem l'odol modern. I també el fèiem pel carrer. I en Perico, a vegades anaves a pobles, fas coses d'aquestes.
1: Sí,
0: més poble. Un poc... això és un poc antes de fer grupos
1: de quin any xerram, més o menys?
0: Això és l'any del 70,
1: principis del 70, no?
0: 70, vull dir que encara... sí, principis dels anys primers del 70, okay. Bueno, jo, clar, a 12 anys així el 57, 67, 60, a 12 anys tocava ja jo per l'Iglesia.
1: Vale. Okay.
0: O sigui 69, 68, 70, més cap aquí.
1: Més aquesta...
0: Fins al 74, que nosaltres formàvem el primer grup.
1: 74 muntàvem el primer grup, que és aquest Ascensor.
0: Que no és Huracán.
1: Que no és Huracán, què és?
0: Ascensor.
1: Com s'escriu això?
0: Això s'escriu, i això és fàcil. Sí. Que van... Hi havia un mercadalanc,
1: sí,
0: en Lipe, vale?
1: Vale.
0: Me vien a veure... Jo fa feina a Can Tòfol, vale? En Tòfol, la fàbrica,
1: vale,
0: de sabates.
1: Sí.
0: Me vien a veure... I en Pere i en Lipe fan semili.
1: Ahà.
0: Però que no sé si van conèixer en Samili, i sonaven tots dos a la banda. El Lipe, tambor.
1: Tambor.
0: I en Pere, corneta.
1: Ok.
0: Sí. Tu saps que hi va haver un parell d'anys que els Reis van ser molt guapos. Bueno, ara són molt guapos més, però aquella època no hi havia gaire vestits, i un parell d'anys van dur vestits, i hi havia la banda de cornetes i tambors, perquè després es va formar una banda de cornetes,
1: vale,
0: i tambors. Han deixat la tuna de banda...
1: Bueno,
0: perquè anàvem votant, però la tuna també, damunt 12 anys, vam fer la, sí, tuna amb en Perico. La tuna també va ser en Perico del bar. Allò també va ser agradable, allò també ens ho vam passar molt bé. Eren tot el lot joves, i també van sortir a diverses bandes a tocar. Huracán el formam, me venen a veure en Pere, com que en Pere sempre els havien dit, i en Pere diu, ell sona bateria i té una bateria.
1: Epa, diu, important, que tingui una bateria és important.
0: Ja tenim, i clar, que sí. Vam venir a la feina i dir, ja mos veurem i ja en xerrarem. I,
1: sí, sí, sí.
0: I formam el primer grup, nosaltres tres.
1: Sí.
0: El nom el vam triar després, però te'l compte ara.
1: Sí.
0: El nom és de Mercadal, perquè estaven al centro.
1: Centre Sur.
0: Sur, migjorn. Censur.
1: Censur, molt bona.
0: El nom surt d'aquí, eh? Ni més ni menys. Però nosaltres no teníem instruments. A Menorca no se'n venien no d'instruments després, eh?
1: No, clar.
0: Nosaltres no sabíem cap botiga.
1: Ja.
0: I després no tenien doblers.
1: Clar que després...
0: Més handicap que la botiga.
1: Correcte.
0: Però es havia retirat fa un parell d'anyets els Isleños, a Ferreries.
1: Els Isleños?
0: I m'ho enteran que tenen els instruments.
1: Vale.
0: I els de volen vendre. Bueno, doncs m'ho anàvem a Ferreries. I trobam un equip de so. Bueno, equip de so. Dos altaveus.
1: Sí.
0: I... amb un mesclador, un amplificador i una dinàcor, un eco dinàcor d'allò que anava en cinta. Això va ser una guitarra Gibson.
1: Bueno, no està mal.
0: Amb un Fender.
1: Ostres, bon material. Ja.
0: Material. Un baix Fender, qui el tenia en tot.
1: Es baix Fender.
0: Baix Fender.
1: Es baix.
0: De tota la vida.
1: Sí, tio.
0: Això, i un amplificador, no sé què era, l'amplificador, me n'en recordes igual. I però me'n recordes preu. 39.000 pessetes.
1: 39.000 pessetes tot l'equip, eh?
0: Tot l'equip. Dir... Nosaltres érem 3, ja van saber que... 13.000 cada un.
1: 13.000 pavos cada un, déu-n'hi-do, eh? En aquella...
0: l'any 74... Joder.
1: Una bona inversió vau fotre.
0: Però ho compram.
1: Ho va comprar.
0: I ho duim. Clar, què passa? Que tenim un baix instrument, però no tenim baixista.
1: No hi ha baixista.
0: Perquè en Pere tocava saxo en sa banda.
1: Vale. Ja teníem allà un saxo.
0: Vale. Va venir en Toni Escunyat, que el cel sigui. No, no va anar. En Toni sonava baix, però
1: sí,
0: hi havia un baix de banda.
1: Sí, eh? Sí.
0: I com que en Tolo Lut era molt bo també, i tot això, i cridàvem en Tolo.
1: En Tolo... En Tolo Bogú, vale.
0: Cosí meu.
1: Vale, clar.
0: 13 anys tenia.
1: Hòstia.
0: I bé... I en Tolo, clar, tenia sonar un pot de guitarra i allò, i
1: Hosti, bon baixista, sí, jo l'he tocat poques vegades, però...
0: I això ja...
1: Ja camina. Jo,
0: quatre guitarrades, ell baix i aquell bateria, i això ja camina.
1: Tu guitarra, en Tolo no es baix, es bateria i amb...
0: En la bateria era de Mercadal.
1: Sí, de Mercadal encara.
0: De Mercadal encara, ha dit el nom i ara... Finyet de món.
1: Bé.
0: I en Pere, saxo i cantar.
1: Saxo i cantar.
0: En Felipe, bateria.
1: Felipe, perdó, sí, sí,
0: val,
1: sí.

0: vegades sí, sí. Vas dir, no passa res. Clar, clar, clar, no, això no, no era així, no? Això canviava molt.
1: Bueno, és una passada, és un altre món totalment diferent.
0: Cap assistiu i nosaltres decidim que... Va passar que van en el Felipe el van arrastrar. Sempre feien saps amb en Pere per Mercadal. I ell coneixia un bateria, en Lyron, en Joan.
1: Vale.
0: Joan, Lyron, bé. Però que venia de sonar ja, que havia sonat amb Strix i un parell de grupos, vale. I venia ja de que tenia més bé que nosaltres, ja no hi ha més que el cel sigui.
1: Sí.
0: I amb ell va ser quan va venir unes quantes vegades i va baratar la cosa. O sigui, es bateria ja li donava un altre aire, això és la veritat, bueno. Un altre aire. Però bueno, això tampoc no va ser...
1: Ja.
0: Acabem l'estiu i nosaltres decidim dissoldre el grup.
1: El grup.
0: Bueno, nosaltres m'ho anem.
1: Bueno, sí. Coses que passen.
0: Coses que passen, però...
1: Tampoc no, era algú, vull dir, tenia 20 anys, llavors, o alguna cosa així.
0: No, 17.
1: 17, vull dir, ni 20.
0: 18, 17, 18. Lots joves d'aquests d'aquí, no? Aquí,
1: sí,
0: no,
1: sí, allò, sí, bueno.
0: Havia durat un any, era l'any 75, 4.
1: Sí, sí, sí.
0: 74, imagina't tu. Sí, bé, havia durat fins al 75.
1: Vale.
0: I nosaltres dèiem... devia ser a final del 74, principi del 75. Mm-hmm. I xerram amb... Bueno, aquí a mi jo n'hi va molt, molt desvalor, perquè, bueno, va semblar que els dolents eren un poc naltros, perquè...
1: Ah, sí, hi va la mambo d'aquest
0: ostre. Però, bueno...
1: Pique per quedar al mitjor, també... sempre igual.
0: Sí, que encara que ja pugui dir això, naltros no va ser res de sol, va ser musicalment, que no mos anava. I ven l'Iron, li deim, diu que sí... I va venir Esquela. Esquela l'has conegut?
1: No.
0: Pianista tampoc, eh?
1: No.
0: Esquela crec que era jo un bon pianista.
1: Esquela.
0: Sí, ve amb Hammond.
1: Ok.
0: I nosaltres, saps on provàvem de millor? Bueno, la gent de millor no sabrà. Quan arriben de Ferreries,
1: sí.
0: Allà l'edifici de Can Fumata, cada any, la cotxeria de Can Fumata.
1: Sí. Saps?
0: Bueno, pues, allà... mos van llogar, perquè nosaltres antes provàvem a l'Ave Maria, allà on hi ha la municipal, i això, perquè érem, allò era municipal, i nosaltres...
1: Sí, sí.
0: Tot era un pot de la casa. Després van dir, s'ha acabat,
1: clar,
0: i nosaltres
1: clar,
0: ja van dir, prou, s'acabarem una banda i llogarem. I mos van llogar allà un tros de cotxeria, que no hi cabia cap cotxe, en el cap de tot,
1: vale.
0: Un rinconet, i van llogar allà. Bueno, i en Joan, l'Iron, ho diu en Esquela. Esquela ve amb un Hammond.
1: Okay.
0: I nosaltres havíem comprat... Mira, quan jo t'he dit, havien comprat en el capellà que havien comprat, m'he oblidat d'un Leslie.
1: Ole,
0: un Leslie. No era Hammond,
1: vale.
0: Però era un Leslie.
1: Vale. Un Leslie és un altaveu especial,
0: sí.
1: Per teclats, vale. Per gent que no ho sàpiga.
0: Sí.
1: Un caramelet.
0: Un altaveu, sí. Allà va, un altaveu de dalt volta i
1: gira,
0: endavant,
1: sí,
0: en un fitxo.
1: Saltant...
0: Sí, i sí, el Leslie hi ha que explicar perquè molta gent no sabrà que és lògic, és normal. I ves que la... proves Leslie. Nosaltres teníem el Leslie i no sabíem com funcionava. Van comprar l'altaveu i pensaven, què és això? Hi havia com un mando, però que anava en fil, que tenia dos botons.
1: Sí.
0: L'apagava i l'encenia. La posava en marxa, sí. Dona voltes, com un ventilador.
1: Sí.
0: Es ve un ventilador d'altaveu.
1: Sí.
0: I s'atura. I també anava a poc a poc, i fas el que fa per un
1: efecte aquest
0: per un orgue.
1: Sí.
0: Vale. Bé, proven nosaltres. Bueno, vam provar un vespre, pum, pum, i se'n van, i llos, cap a Ciutadella. El segon vespre, quan va tornar, va venir amb una furgoneta seva, que ells tenien una fàbrica de sabates, i ja se va endur sorga, ja va dir, diu, això jo no li veig cap futur. Quin altre massasso mos va fotre. Perquè nosaltres veníem de circumstàncies fotudes, i,
1: sí.
0: I quedàvem un poc enfalderat, van quedar enfalderat. I li deien a l'Iron Cato, i nosaltres no coneixem ningú. I mos surt una actuació a Ferreries. I deien, bola, l'anem a fer.
1: L'anem a fer, ja veurà.
0: L'anem a fer, clar, i érem els mateixos, més o menys. I jo, en xup la guitarra en el Leslie, i entre li fotien allò, i prenc,
1: no sé
0: com sonava, no, ja no me'n recordo, no ho he provat mai més. Perquè no entenc una de Leslie.
1: Entens un, sí, jo sé que tens un, sí.
0: I no sé com sona una guitarra, un dia li posaré.
1: Bueno, els Beatles ho fan molt, no sap? Els Beatles fan molt de guitarra al Leslie, sí.
0: I van anar a l'OAR, me'n record. Però clar, no tenim nom.

0: Calibramos, sabes calibrar por nome? Cicris. Cicris. Cristóbal de Milhões.
1: Cicris.
0: Cicris.
1: Censor Cicris,
0: Cicris. Só. Vamos ver uma
1: atuação.
0: Para que me vá sortir, porque na altura, claro, veníamos da censura e meus querida, na Loire. E da claro. Minam. Pô, vamos ver.
1: Vamos ver se
0: a atuação acabou. Però hi havia simpàtica després de i ell m'ho diu, jo conec un guitarrista, digue-li, i si vol, i el guitarrista va a Sant Llorenç, el cantant, que nosaltres havíem vist, que no sabien ni qui era, però va ser el cantant.
1: Va
0: venir, i ell sonava guitarra. Clar, i m'ho donava tres voltes i mitja jo, de guitarrista. I ell venia a guitarra, i jo, guitarra, amb aquest, no hi veig per anar a veure ell. I a més cantava,
1: sí.
0: I m'ho diu, unidó, a tu, si te vols piano, orga.
1: Sí.
0: Orga, orga, i nosaltres teníem nosaltres no en teníem cap d'orga, perquè se'l havien quedat ells.
1: Sí.
0: I nosaltres no teníem orga.
1: Vale.
0: Un anam a Palma, al cap de poc temps, quan ell va dir que sí, un anam a Palma,
1: sí.
0: A Musicassa.
1: A Musicassa, a Palma, ja, ostres, tu.
0: Que encara hi és.
1: Sí, sí.
0: Perquè després va ser Cime Musicassa.
1: Bueno, sí.
0: Pues la Musicassa d'Esborn.
1: D'Esborn, sí. Allà tenien, serà tota la vida.
0: Allà tenien els Hammonds. Però en tenien una a prop d'Escant del Mallorca, allà dalt.
1: No ho sé.
0: Bé, els van anar a la de dalt.
1: Vale.
0: I aquell mos diu, són quatre passes i anem amb ball. Nosaltres no, Mallorca, jo no sé si... Bé, sí,
1: en Salom, devies...
0: Jo havia estat molt al Cúdia perquè mon pare és de Mallorca i anava molt al Cúdia.
1: Vale.
0: Però Palma, la capital, no sé si hi havia... No sé si hi havia anat mai, però hi havia anat poc. I mos duen aquí... Nosaltres m'ho va semblar que era una eternitat de caminar, ben bé en recordes, que diu, això està aquí de vora, bueno, bé, és a prop, sí, ara aquí ho sé,
1: ara
0: ho sé. I m'ho duen allà, i quan van arribar allà.
1: Ja, tio.
0: Hammonds, però...
1: Ja, com vas a
0: ja. Allà em van flipar altres. Jo vaig flipar, en sèrio, m'agradava molt els orgues, m'agradava molt sempre, i vaig flipar. Però vam esgarrar, perquè vam comprar un Hammond de moble, quan n'hi havia un de portàtil.
1: Un portàtil, sí.
0: En vista haguessin comprat aquest.
1: Clar.
0: Però com que anàvem tothom dues Hammond de moble i compràvem el Hammond de moble. I a més no eres millor. Ja era més modern. Era de moble i tot el que vulguis, però dur altaveus i tu un Leslie, ell també. El tenc també. No pot ser que...
1: Tu guardes molt, tio.
0: Però hi havia un problema molt gros. Però grossíssim. Valia 250.000 peles.
1: Ostres, tu.
0: 250.000 peles. Jo havia replegat 20.000 pessetes amb el censor.
1: Vale. Havies...
0: 20.000 pessetes tenia, perquè jo guardava, tenia sempre idees. Jo comprava coses de música sempre, equipo i coses...
1: Sí.
0: I telefona que nostra, xerra mo mare. I mo mare diu, no, jo no vull saber res de sol. Diu, sol, deixaran ton pare. Xerra mon pare i me diu, un orgue, diu, tu no t'estimes més a Sant Tomàs, allà on viviu Valtros, que teva,
1: sí.
0: Més allò tot eren solars buits, no hi havia res.
1: No. Sí, perquè cap mon pare no hi era encara allò.
0: Oh, d'aquella
1: època, no faltaven anys.
0: No hi havia ningú.
1: No,
0: i valien 250.000 pessetes.
1: En solars? Hòstia.
0: I mon pare diu, que no t'estimes més comprar un solar? Que comprar un piano d'allò, me diu.
1: Hòstia, tio.
0: Jo li dic, no, jo m'estim més el piano.
1: El piano me'n compraré amb agallons de solars, el piano.
0: I com que el vam pagar el comptat, que el nostre m'han donat 200.000 pessetes, jo vaig posar les 20. Va valer 220.000
1: peles.
0: Al cap d'una setmana tenia el piano a casa nostra.
1: Olé.
0: Qui provava.
1: Olé, tio. Sense saber-t'ho tocar.
0: Jo anava a casa la senyora Paca. Jo vaig ser boig, també. Perquè la senyora Paca me va començar a mostrar un pot de solfa i jo allò m'avorria.
1: Bueno.
0: I piano, uf,
1: ja.
0: Jo s'ho havia fet.
1: Sí.
0: I potser sabia, allà on hi havia un poc les notes, però jo vaig agafar, allà venien un papers, allà on hi havia do, res, una plantilla, la vaig fotre allà damunt, jo que m'ho vaig prendre de memòria, m'ho vaig aprendre, però jo, el poc que sé, ho he pres jo.
1: Bueno, però tu, sí. No, perquè és que en aquella època tenies la senyora Paca o aquella senyora de Moca, tal, o aquell senyor de tal, que el que sabien era el clàssic, sí. I era un rotllo patatero, és el que és, encara ho és.
0: Era avorrit, i jo aquí ja tenia 17 anys o 18, però jo hi anava a la senyora Paca molt, perquè em vas coro i m'agradava venir, però jo el piano bueno, jo pensava que aquella dona em fa les notes i cantava. Sí. Però tot cantava les coses, digues-les, i ja tampoc no te pensis que...
1: Bueno, és que és el que hi havia. Era, sí, era, sí, sí, sense desmereixer ningú, està clar.
0: I jo, que he pogut aprendre, perquè vaig comprar llibre de solfa, i vaig donar quatre lliçons, i però... Bé,
1: ja.
0: No, zero.
1: Ja,
0: I,
1: ja.
0: I, però això sí, aquí quan me'l van donar m'hi vaig fotre...
1: Ja, tio.
0: Com un loc, i fotia el dia en el piano. Que... I al cap de 15 dies m'ho reunim tots, i van començar a sonar. Començar a provar.
1: Vale.
0: I feien la primera actuació, l'Huracán, es forma a final del 75.
1: Sí.
0: Decidim, després que es dirà Huracán,
1: sí.
0: Traiem el nom de la cançó de Bob Dylan.
1: Aquesta la sabia, sí.
0: Traiem
1: sí,
0: el nom
1: sí,
0: d'allà,
1: sí, sí.
0: Que no sé com... Perquè nosaltres escoltàvem música d'aquest... Oi, coi, cridents, jo som els Beatles...
1: Sí, sí, ja ho sé jo, sí, sí, sí, sí. Els
0: Beatles que segons quines coses. I...
1: De fet, tu i jo coincidim amb el concert d'en Ringo.
0: Exactament.
1: Però Ringo Starr van coincidir, tu i jo. Sí.
0: I jo havia d'anar a veure
1: en Paul McCartney.
0: Paul McCartney i va ser pandèmia.
1: Bueno, bé, sí.
0: Va ben fotre perquè tenia entrades i jo va ser molt de greu. I començàvem a provar, en sèrio, pam, pam, pam, pam, pam. I dia 1 o dia 2 de maig feien la primera actuació en els Còndores.
1: Dia 1 de maig, començant temporada...
0: Començant temporada, perquè nosaltres, tornant que fas dia aquest dels Còndores...
1: Sí, que teníeu.
0: I anem allà. Però el director, quan va acabar, va venir, no és per res, perquè també mos van dir horror.
1: Sí.
0: I el director mos va dir, senyores...
1: Sí, aquí va...
0: Perquè aquí... aquí està...
1: Llavors, el Huracán comença quan tu aquí. Agafes el teclat.
0: Sí.
1: Quan tu vas decidir tenir el teclat, és quan
0: aquí comença el Huracán. Qui som? En Tolo, el baixista. En Pere toca saxo i canta. En Llorenç toca guitarra i canta.
1: Vale.
0: En Joan, l'Iron, toca la bateria. I jo sona el piano, en el Hammond, i faig veus.
1: Fas qualque veus.
0: I en Tolo també fa veus. Sí.
1: Vale.
0: I en Llorenç i en Pere sempre cantava molt, però en Llorenç cantava ben qualque cançó, vale, perquè en Llorenç venia de cantar.
1: Sí.
0: Per tant, fem un grup... Bueno,
1: i fa un repertori més per guiri ja o...
0: Bueno, ja començàvem a fer cançons en anglès, vale. Més després van tocar, tocàvem presses, dissabtes van tocar Mànics ben qualque vegada i,
1: vale.
0: El grup va fer un canvi, jo crec important.
1: El 75,
0: El 76.
1: 76, perdó, vale.
0: Neix el 75.
1: Però començava a fer actuacions.
0: La primera actuació es fa el primer de maig, clar, tu pots dir, l'Huracán, teòricament, la primera actuació l'ha fet el 76. Sí, però neix el 75.
1: Així que, va.
0: Però no tu el 75.
1: Ja, 1 de maig del 2026 farà 50 anys de la primera actuació
0: de l'Huracán. Sí, això sí.
1: Uau.
0: Això sí. I clar, nosaltres comptàvem el 75 perquè realment mos vam fundar el 75.
1: Vale.
0: No perquè no sonàssim, però ja, estaven com a grup.
1: Estava com a grup sempre.
0: I no vol dir que no faguessin qualque actuació, estava a vegada per mitjons, però no mos en recordàvem.
1: Vale. Bueno,
0: i mos en recordàvem molt de les que vam fer a Ferreries, el 75.
1: Vale,
0: perquè s'havia anat a Esquela,
1: vale.
0: Es van quedar un poc, però va sortir i va fer això. I aquí comença Huracán, però nosaltres aquell any ja, Sant Tomàs, Cala Blanca, la Platja Gran, hi ha un hotel molt petitó, no sé què es diu. També hi anàvem.
1: A la Platja Gran, sí.
0: És molt petita.
1: Sí, no m'ho
0: hagis dit, però també. Allà hi anàvem un dia, també. A Xur Menorca eren els mateixos, la mateixa cadena, tenien esquí de mitjorn, apartaments a Vistamar.
1: Vale.
0: També hi anàvem allà. Tocàvem, van començar a tocar 5 o 6 dies, però això sí, el que tu dius, un dia aquí, allà...
1: Bueno, el que toca fent els músics.
0: Perfecte. Bueno, pues...
1: I què feu? Anava al furgo, carregat tot el punyetero Hammond d'aquell amb el mòbil.
0: En Tolo i en Llorenç,
1: sí?
0: Després es compren 2 Simmarcs de doble altaveu.
1: Bu.
0: De doble baffle.
1: Dos altaveus. Sí.
0: Amb el cabassal damunt.
1: Dos altaveus.
0: Jo,
1: dos amplis, sí.
0: Leslie, Hammond, en Pere d'un equip de veus, ja després també van comprar un equip de veus de 4 columnes davant, perquè això després
1: cadascú,
0: dues equipos
1: seus.
0: No passava, ara tot passava per taula.
1: Sí.
0: No, només per taula només hi havia els micros. Res més.
1: Ja, i fins i tot les verbenes, si hi anàvem al seu equip. Sí.
0: Les verbenes que nosaltres hem fet a Sant Cristòfol, allà enmig davall una cesta de baloncesto. sempre,
1: ja t'ho dic, tio.
0: Totes.
1: Sí.
0: I llum, no hi havia cap de llum.
1: De llum, hòstia, quatre fotos.
0: No hi havia ni llum, perquè després, Colau, després van començar a posar bombilletes, sí, sí, sense bombilletes.
1: Sí. No es va aixerar amb Colau de sol, És quan comencen a unir són estudis i empreses d'aquestes que ja s'hi gent...
0: Però això ja més en van.
1: Molt més en van.
0: Això, nosaltres... Això, començàvem així. Clar, després, canvis i... Mira, ara, aquesta setmana, per cert, suposo que després m'ho donaran, nosaltres van tenir... Ells van tenir un accident en la furgoneta.
1: Sí?
0: Jo xerro molt, no sé si ho hem de...
1: No, no, m'encanta, tio. Això no té, té límit, tio. Estarem aquí fins que tu...
0: Una furgoneta... En la furgoneta van tenir un accident. Nosaltres vinguem de... Bueno, demanaven a tots els ciutadans que ells manaven la furgoneta i nosaltres anàvem en cotxe. De fet, jo no tenia ni carnet, encara no m'havia tret, i venia Toto, m'ho feia de xòfer, i el primer any, amb en Joan Camps. Joan Camps m'ho duia a Mercadal per sonar, i en Pere m'anava una furgoneta que en altre dia amb el Dragón Verde, això et censura, i allà hi fotien tots els trastos també, amb el Dragón Verde. Que anava 20, no corria més aquí, però, bueno, gràcies.
1: Sí, bueno.
0: I ell i en Joan Cans, que m'anava a taxi, mos duen en Tolo i jo, i Felipe cap a Mercadal, i en Pere m'anava a la furgoneta. Jo a vegades anava amb en Pere, bueno, anàvem així. Es van anar en Cubala també, amb en Pere, en Toni.
1: Sí.
0: I això era a nivell furgonetes, que dius. I aquí, després, van tenir ells l'accident. I els trastos van quedar un poc ferits, perquè l'accident va ser un poc... Sempre... Ells no van fer res, gràcies a Déu.
1: Bueno, pues mira, tia, Bé,
0: però van tornar a partir, i en l'Aire Dupé mos va dir que se retirava a final d'estiu, ell se volia retirar, perquè després hi havia moltes mogudes amb els grups de Ciutadella, i nosaltres érem més estar, però aquests, hi havia moltes mogudes.
1: Què vols dir que hi havia moltes mogudes?
0: Mogudes, me refereix que acabaven, duraven un any i ja...
1: Trastos, ja paraven i no sé què...
0: Això n'hi havia molt, d'això.
1: Vale.
0: Jo veig que ara, no sé, jo ara no ho conec gaire, però ja veig grups...
1: Allà, tot.
0: Veig, estava bé, ja.
1: Allà de tot,
0: jo ara estic un poquet tota vegada... Som estables, més o menys, sempre.
1: Sí, joder, si som estables.
0: Però aquella època no, quan van començar.
1: Ja.
0: No tant. I aquell mos diu que se'n va, i agafam, hi havia Samurada, i en Rodri, era bateria,
1: sí.
0: Ells li diuen, i diu que sí.
1: Vale.
0: Que ben al final de temporada, també, que ells tenien també... No,
1: coses que sí, que
0: cada casa. Però després hi va afegir, que hi ha xerrat aquesta setmana amb en Rodri,
1: mira,
0: perquè no està a Menorca, i hi va afegir en Pérez de guitarra. Per tant, van ser sis.
1: En Pere Marí.
0: No, en Pérez. En Pérez és un ciutadallanc.
1: Vale, sí.
0: No, en Pere és un ciutadà. En Pere Marí també ha sonat també en altres, eh? A la primera cinta va gravar un parell de solo, hi ha un solo de guitarra.
1: Sí? Sí, ho he vist. Sí, sí.
0: I el va fer ell. No, en Pere. Però allò només va durar 6 mesos d'hivern.
1: Vale.
0: Però nosaltres tocàvem a mitjorn i van dur un magnetofon de pistes i van gravar a prop de 2 hores. Jo d'allò no em havia sabut res més. Però ara fa poc...
1: Hola.
0: He sabut...
1: Hola!
0: M'han dit que en 3, 4 o 5 cançons, perquè ahir me van cridar i són coses... Bé, jo no sé això quan sortirà, però me van cridar ahir.
1: Això sortirà...
0: Bueno, quan vengui
1: bé. És la setmana que veu.
0: Quan vengui bé. Bé, aquests dies...
1: El de novembre.
0: Havien tingut entrevistes amb en Rodri, que havia vingut, ho va dur, i me sembla que ara ho han pogut treure amb en Miquel Àngel de la Copa, s'ho han mirat, amb en Damià Febrer,
1: vale.
0: I en 3, 4 o 5 cançons bé, i ara volen borrar una pista, perquè hi ha una pista de cosa que es veu que van gravar, com que sols en pistes,
1: ja.
0: Cosa que no és de la música, però si lleven allò, sembla que queda bé,
1: vale.
0: Això serà un record gros, perquè això és del 77,
1: uau.
0: Gravat en el casino, de mitjorn.
1: En el casino de mitjorn.
0: De mitjorn, un ball, un cavespre, un diumenge cavespre.
1: Ostres, tu.
0: Ells duren 6 mesos, acabam en els carnavals de Ciutadella,
1: sí.
0: El 17 de gener, i torna a venir en l'Iron,
1: vale.
0: En Joan, de bateria, tornant a quedar els mateixos.
1: Ok.
0: No sé, després allò va durar un any o 2 mesos.
1: Sí, sempre seguiu fent de sol, tot l'estiu, i verbenes i coses.
0: Verbenes, pitos i flautes.
1: Ja es fan festes de poli, verbenes, sí, i tot el rotllo, que les festes s'hi haurien d'estar, però...
0: Ah, nosaltres l'any 77 i 78
1: sí.
0: Fèiem les festes de Mo, Llumassanes i Sant Climent. 2 anys seguits.
1: El triplete.
0: Triplete.
1: Sí, sí.
0: 2 anys seguits. I a Mo tocàvem a l'Esplanada.
1: A l'Esplanada? Uau.
0: Allà mig.
1: Vale.
0: Vale. Però...
1: Ostres.
0: Però, espera, veuràs. Era una anècdota bona. No, una anècdota. hi havia, feien dur, hi havia, fotien un escenari xulo,
1: sí,
0: i feien dur grups folclòrics.
1: Vale.
0: De casquis, d'Aragón, sí, i pues, d'aquests i
1: buf.
0: I clar, aquestes festes acabaven molt pres després, eh?
1: Clar, no, no, és que és molt diferent.
0: I nosaltres havíem de tocar a l'hora de les 9, les 9 i mitja, i nosaltres anàvem muntant allà.
1: Un dissabte de festes, per exemple?
0: No, un diumenge.
1: Un diumenge, vale.
0: Muntant, jo crec que era un diumenge. Ara no t'ho puc assegurar, perquè no t'ho puc. Bueno,
1: bueno.
0: Podria ser dissabte, sí. podria ser dissabte. Però no ho sé. Però sí que me'n recordo el que va passar. I allà l'actuació d'aquesta gent, i allò, nosaltres, clar, érem per allà, i a les 12 havien d'acabar, i que es van acabar a les 12 menys quart.
1: Qui és folclòric?
0: Folclòric,
1: és... Ah, vale.
0: I nosaltres anem allà i començàvem, sí, a fer l'actuació, venen dos assajos o dos municipals a les 12, xitalots, això s'ha d'acabar. Tres cançons van sonar.
1: I van pagar.
0: Sí, no. Altres.
1: Ens
0: van fer aturar.
1: Ja s'aclariran. Hòstia, que bona.
0: I no podien fer res més.
1: Que bona.
0: I això ho van fer dos anys seguits. Llumassanes. Va ser la primera vegada que nosaltres van anar a Llumassanes.
1: Llumassanes.
0: Sant Climent hi han anat. De fet, hem estat
1: els pregoners. Sí.
0: Però ha estat un poble que hi ha anat moltíssim, quasi cada any.
1: Sí, no?
0: Molts, però a Sant Climent...
1: Allà anaves divendres, sempre, no?
0: No, a Sant Climent, ara feim els diumenges. Tal vegada antes fèiem altres dies.
1: Vale.
0: Ara, de fet, nosaltres ara quasi sempre són els diumenges i dilluns.
1: Sí.
0: Hi ha tranquil·litat, no volem fer dissabtes, eh?
1: No, dissabtes,
0: però...
1: Els altres, sí.
0: No, tenim clar. Ja fa molts anys. Però... Vull dir, Sant Climent és una banda on han anat moltíssim, i a Llumassanes també. I a Llumassanes, aquest any, com que nosaltres tocàvem hotel, i hotel no ho podies deixar, no? Hotel era molt sagrat.
1: Hotel no... No, clar.
0: I eres dissabte, me'n venen record.
1: Ja.
0: I vam fer dos grups.
1: Ah, sí?
0: Ho vam esmitjar. Sí, van agafar un parell de ciutadallans, un bateria i no sé qui més, i dos o tres van tocar a l'hotel... i dos o tres se'n van anar allà, o quatre.
1: Osta.
0: I quan van acabar en el tour de l'hotel...
1: Té una franquícia d'huracans, com un McDonald's.
0: Quan van acabar de l'hotel, furgoneta...
1: Vale.
0: Llumassanes.
1: Ostres,
0: però no, jo vaig tocar en els dos puestos.
1: Vale.
0: En Pere també va cantar els dos puestos. En bateria, en l'Iron també va tocar en altres, en Tolo també, i després que vam agafar un baixista... I un bateria, i van anar allà amb
1: ells. Vale, teniu un poc de...
0: Van fer rotllo aquest,
1: així. Que bona.
0: Un any, i això era el 70... Això va ser 77-78, aquests dos anys. 77-78 devia ser.
1: Que guai.

Hola, Radio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Radio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Radio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Radio Far.

0: Una vegada cuita, la pedra es transforma en calç de terròs o calç viva, però també es pot transformar en pols fruit de la cocció del pedreny. Segons per a què es volgués emprar, aquesta calç en terròs s'havia de combinar amb altres materials. Per exemple, la calç s'havia de fondre amb aigua per emblancar.
1: A veure, la calç, clar, duem el torròs, o sigui, anàvem a comprar la calç i ho foníem. El que sí record molt és que no ens deixaven atracar mentre s'estava fent. Ben que dir, posaven aquell torròs dins una ferrada, dins un cubell, el que fos normalment d'etzin o de llauna, o, que era una cosa ja gruixada, a la qual hi posaven molta d'aigua. Bullia, allà bullia. Així com es anava fonguent, bullia, feia esquitxos aquells saltaven.
2: Sí, anàvem a Can Barraca, que deia, anàvem a Can Mesquí d'allà, i mos duies a calç, i la foníem. La posàvem en remull, i quan s'escaufava la calç, l'aigua, la calç s'anava fonguent a poc, i havies d'anar remenant, perquè si no remenaves, se cremava la calç.
1: I l'aigua li posava molta perquè ja quan bullingués, però que no acabat l'aigua, perquè si la calç aquella acabava l'aigua, se cremava. I llavors es deien que no s'aferrava la paret. Ma mare mos tenia molt esvertits de no trecar-mos en allò que no mos pogués fer mal, en quant a que llavors cremava.
2: I l'havies d'anar remenant. També a vegades agafaves, si volies fer més via, agafar un fogó, agafaves un pot d'aigua calenta, li tiraves i més prest se podia fondre.
1: Aquelles 3 o 4 hores, perquè llavors allò havia de refredar, no, es havia de tornar a solar, no podies emprar aquella calç calenta i normalment es feia un dia per l'altre.
0: La calcinera, el podcast de la història oral de la calç a Menorca. Ja disponible a radiofarmenorca.com. Ràdio Far se'n va de festival. Celebram els 15 anys de Graham Pearce amb la millor música menorquina. Tuamala, Johnson Wu, Dahlia, Berlat, Fandango All Stars, Dia amb vinils i si vas en família hi trobaràs activitats i jocs per infants. No perdis la cita. El proper 30 de maig, a partir de les 6 del capvespre, al camp de futbol de Sant Climent. Pots comprar la teva entrada a través de radiofarmenorca.com. Ah, i si no hi pots assistir, escolta els concerts en directe amb entrevistes exclusives als protagonistes. Al 102.4 o a radiofarmenorca.com.